0: L'intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, al Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente nos sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del Govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu
14: Pirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
16: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
15: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del reg d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
18: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
17: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
18: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
17: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
19: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CAT Info, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
20: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
21: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
1: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
22: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
23: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
8: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
17: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
24: Ha habido
2: jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sinó que sea un equipo.
3: Al Gambar han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
4: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
5: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
24: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
3: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
25: Són 2:15.
0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirenadès i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, què destaquem, Pau Dax?
3: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
7: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
6: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
9: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
6: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
11: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
6: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
12: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars, i això es nota a les benzineres, tal com explica Captain Van Gandenbock, portaveu del ADAC, el club de l'automòbil d'Alemanya.
10: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
12: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho en part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
13: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elin.
14: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3CAT Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
25: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
15: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
16: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
15: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
18: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
15: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllar, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
19: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
20: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
19: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
26: Primero grado que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
25: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
25: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament

0: 1.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
2: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
3: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
2: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
4: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
4: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
5: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
6: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
5: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
6: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
5: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars, o la del virtuós de la mandolina

0: àvia vital.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
2: Raquel Riba Rossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
2: Katanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
2: Amb en Pau Dax.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
5: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
4: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estat estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
6: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
4: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
0: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
4: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'Espanyol José Mourinho.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
4: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
1: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat a aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
17: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
16: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
17: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
16: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
18: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
19: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra, perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
20: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
21: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
20: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
22: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
1: seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
8: Esports.
0: Amb en Pau Dacs.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
4: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga. Diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibo amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
23: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
24: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
4: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
25: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
2: Són 3:45.
0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirinadès i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, que destaquem, Pau Dax?
4: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
6: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
7: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
9: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
10: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars, i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
11: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
10: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
12: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ja de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elin.
13: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a l'Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
14: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
15: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
14: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
16: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
14: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
3: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
17: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
3: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
1: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comtal aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficiarà unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcament segurs, per facilitar l'accés a la

0: unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar al novembre es va erosionar més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
2: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
1: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Peni pugui fer millores.
0: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'Acció Comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
3: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
3: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
4: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
5: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
4: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
5: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
4: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Katanazo el amor romántico,

0: dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
1: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
1: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Catanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraataca el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'Espanyol José Mourinho.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
3: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
2: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3CAT Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc
2: de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
17: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
16: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
17: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
16: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
18: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
19: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, és atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra, perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
20: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
21: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
20: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
22: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
1: seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Greia amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
23: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
4: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
24: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
25: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
4: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
26: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
2: Són 4:45.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Pirenedès i també al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. A Ucraïna, almenys una quinzena de persones han mort per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig ha ferit més de 130 persones. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I també us hem explicat que la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. A partir d'ara també us explicarem que Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Oriol Junqueras ha dit que l'extrema dreta posa en perill la independència. I destacarem que el Festival de Música de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Alguns concerts han exhaurit les entrades. I en esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Betis ha guanyat a primera la Reial Societat per 1-0. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid al RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Pel que fa al temps, tindrem un temps molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, màximes que no passaran dels 32 graus. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: És el cas de Tarragona, en el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Ors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
3: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
2: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables. Ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
4: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
2: A les Terres de l'Ebre, el canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
2: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I seguim parlant de meteorologia perquè l'economia alemanya continua patint per l'absència presència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles més cars. Berlín, Jordi Regàs.
6: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer camions cisterna que són més cars, i això es nota a les benzineres, tal com explica Captain Van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
7: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
6: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho en part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Krivi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió del Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kiev va causar la mort de 17 persones.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada de dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsès Mohamed, de l'ONG Elim.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a 3Cat Info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del PP, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: L'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
14: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
15: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
14: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres al matí mentre treballava en una casa d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'aclarir els fets. Uns 200 funcionaris de presons han reclamat més seguretat davant la presó de Brians 2, després que diumenge passat una visitant ataqués i amenacés de mort una treballadora d'aquest centre. La concentració, que s'ha fet aquest divendres al migdia, l'ha convocada l'Associació de Treballadors Marea Blava per denunciar les agressions que pateix el personal. Arran de l'atac de diumenge, la justícia ha prohibit a la dona fer més visites a la presó durant un temps, però l'entitat vol que sigui per per sempre i que es faci extensiu a totes les presons del país. També reclama més contundència per fer complir les condemnes, més autoritat i un augment de les plantilles. N'ha parlat a l'ACN en Juanjo, treballador de Brians 2.
17: Primer grado que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
0: Els treballadors asseguren que les agressions són recurrents, gairebé setmanals, i que la situació és insostenible.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I una informació de servei més, el metro de Barcelona obre ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 de la nit fins d'aquest divendres fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades aquest cap de setmana. I ens quedem encara a Barcelona perquè l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. La ciutat comptarà l'aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle. Les ajudes començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula que en total se'n beneficia seran unes 8.000 persones. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: El pla també passa per habilitar aparcaments tancats i amb sistemes de videovigilància en plantes baixes buides o en espais desaprofitats d'equipaments municipals. Els nous aparcaments estaran a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines, com l'estació de Sants, on ja està previst instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. I anem ara cap al Baix Empordà, perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que

0: L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
1: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
0: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
2: La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança.
3: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
2: Durant aquests mesos, doncs, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
3: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
2: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança. El 93 414 48 48. 93 414 48 48. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora, Montse Faura. El punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de Le Poème Harmonique i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
4: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
5: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
4: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
5: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
4: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Riba Rossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fosc de la seva vida a Katanazo el amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la deconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
7: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?

0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. També reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
1: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diuen, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: Catanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Brian han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprilla ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
4: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
3: També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a l'estadi de la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del camp per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses, Pina ha fet el segon i Graham el tercer, tot plegat abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició i en els parlaments Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estat estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Tyler McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Avui també ha jugat un partit amistós l'Espanyol femení, que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesne. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres al vespre a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només faltaria inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
3: Manolo González no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat de l'espanyol José Mourinho.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición.
3: Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, volem dir, jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomás Echeverri per 6-3 i 7-6.
2: Trescat Info.

0: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports. Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Master 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Echeverri per 6-3 i 7-6.
0: Pel cap al temps, serà molt insegur fins a primera hora del matí a la Costa Daurada i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre per pluges intenses i localment torrencials. A la resta del país, cel variable amb més núvols a ponent i més sol a la Costa Brava. L'ambient serà molt agradable, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de temps violent previst al Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És el cas de Tarragona, on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. Sònia Hors és la regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament.
4: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuants estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
3: A Salou han suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de les 8 del vespre i fins demà a les 8 del matí i estan pendents de les zones més vulnerables, ho explica en declaracions a 3Cat Info el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez.
5: A Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable per inundacions. Un cop estigui doncs, posat en marxa definitivament, el barranc deixarà de ser-ho. No obstant així, doncs, és un dels punts que sempre mantenim doncs, seguiment i vigilància, així com doncs, la plaça Europa, que és el centre neuràlgic a nivell de comunicacions.
3: A les Terres de l'Ebre, al Canal Montsià, l'alcalde Marc Chavalera ha explicat aquesta emissora que, a més de les crides generals a la prudència, també es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
2: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador, en ple Parc Natural del Delta.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia, quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
9: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt el mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
11: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
12: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
13: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
8: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
16: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
15: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
18: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
17: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
18: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
17: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
19: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
20: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè, si no, està atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
21: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
22: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
21: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
23: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
1: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
8: Esports.
0: Amb en Pau Dacs.
2: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
4: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
2: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
5: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
2: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
24: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent. Són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
2: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
25: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
2: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són 6:15. Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les 2 de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira, mira, mira, mira aquell.
2: Mira que el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
3: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat a espais com la barra,
3: i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat a espais com la barra del Trabucador. I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
5: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
6: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
7: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
8: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
9: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
10: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
12: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
11: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
14: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
13: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
14: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs...

0: 1.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
1: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no, se't atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
4: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
3: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
5: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
6: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i

0: de la gent, se'ls senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: Esports.
1: Amb en Pau Dacs.
3: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pin ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
4: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
3: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bisibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
5: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
6: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent. Són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
3: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
7: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
3: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell de Mercedes sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
0: Trescat Info.

0: Són les 6. Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3Cat a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les 2 de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell.
2: Mira, fill, el cotxe ja, ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades fortes, ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
3: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat, espais com la barra del Trabucador.
1: 3CAT Info.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitó, cap d'extinció del foc.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
5: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
6: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt al mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta, presumptament, d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
7: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
8: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments, encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
9: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Gran Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
10: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Els últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
13: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
12: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
15: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
14: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
15: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
14: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
16: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CatInfo, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
17: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
19: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
18: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
0: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdies centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
20: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
0: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
2: seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
0: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dacs.
21: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
22: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
21: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
23: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
21: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
24: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment, que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
21: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
25: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
21: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Tomàs Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. Amb motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
1: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Les pluges molt intenses afecten bona part de la Costa Daurada i castiguen al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. A Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R13, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. Unes 16 persones han mort a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor, de 18 anys, ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana.
1: Esports.
0: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Pel que fa al temps, dia amb temps molt inestable al sud del país per pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. A la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Davant d'això demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i persistents continuen descarregant Gran sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació ha provocat afectacions importants a la mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R14, R15, R16, R17 i RT2 estan tallades. A la xarxa viària, des de les 2 de la matinada, s'ha tallat l'N340 en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
3: Mira, ja comença a caure.
4: Mira aquell. Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
0: Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Davant els avisos del CECAT, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges i a les Terres de l'Ebre, a Alcanar, al Montsià, l'alcalde Marc Chavarella ha explicat a 3CAT Info que es fa un seguiment dels veïns del barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
5: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
0: I a les Terres de l'Ebre també hi ha un ull posat, espais com la barra del Trabucador.
1: 3CAT Info.
0: I al País Valencià, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del parc natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona en què és molt complicat accedir-hi des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'extinció del foc.
6: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir del migdia d'aquest divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
7: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció hi treballen uns 280 efectius.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha qualificat de monstruós l'atac rus contra un centre comercial al centre del país que ha matat almenys una quinzena de persones i n'ha ferit més de 130. L'atac s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i s'ha perpetrat en dues fases. Primer, ha caigut un dron i al cap de mitja hora, quan els equips de salvament ja estaven atenent i rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre. Zelensky assegura que respondrà a l'acció de Moscou.
8: Fins ara s'ha informat de la mort de 14 persones. El meu condol als familiars i amics. Hi ha més de 100 ferits, entre els quals 11 infants. En aquests moments estem recopilant informació sobre la gent que hi havia al centre comercial durant l'atac. Ha estat una autèntica atrocitat de Rússia. Són uns monstres. Sens dubte, hi respondrem.
0: Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, a la regió de Dnipro. Aquest mateix divendres hi ha hagut un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, que ha acabat amb la vida de 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant en els atacs contra Ucraïna els últims dies. La nit de dimecres a dijous, un atac amb míssils balístics a Kyiv va causar la mort de 17 persones. Turquia ha sol·licitat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt el mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. La justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern de Recep Tayyip Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressió i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països, després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria justificant l'atac per un possible desplegament militar turc, un fet que Síria ha negat. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola de la ciutat de Fagersta i ha matat una persona i n'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
3: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
0: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I tornem a l'estat espanyol perquè la policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
9: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per a les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i sautines a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. D'altra banda, aquest divendres s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta. L'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants de Ceuta es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
10: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes de salut mental. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que a Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Grand Depart del Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
11: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda. Fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva. Però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme al país. Hi ha més clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat. I l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en 2 anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat, de matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una 20ena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
14: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregada. Ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
13: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I no deixem el camp, perquè la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges d'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
16: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
15: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
16: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
15: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'economia a la Universitat d'Estocolm.

0: està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema en dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, és atròfia.
1: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. Més coses. El príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Tornem a casa nostra perquè està en marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Una essència que passa per la reivindicació de la música tradicional i per donar el valor que es mereix al folklore ebrenc. El concert del grup de Ponent Silvestres, amb la seva fusió de la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes, ha tancat aquesta primera nit. El plat fort arriba, però, aquest dissabte amb la gran nit de música popular, on s'hi estrenarà el nou treball del Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Arturo Gaia, codirector del festival i un dels integrants dels Quicos.
3: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
2: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
1: I ara us parlem de 3CAT, perquè el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
4: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Al gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i també guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
5: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, tipus Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre com Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
1: Aquesta temporada es faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
6: Esports.
1: Amb en Pau Dacs.
7: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per

0: 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Graham el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
1: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
0: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
4: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, com a gran protagonista.

0: Bon dia i bona hora, són les 7 del matí. No circulen els trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i també el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones entre Ceuta i la península. Cobraven fins a 9.000 euros pel trajecte. Alguns dels migrants havien arribat durant l'entrada massiva. D'altra banda, s'han fet els primers enterraments dels migrants que van perdre la vida intentant entrar a la ciutat autònoma. Detingut a Suècia, l'home que, armat amb una espasa, ha matat una persona i n'ha ferit tres més a una escola de la ciutat de Fagersta. L'agressor de 18 anys ha estat ferit durant la detenció i la policia creu que és un exalumne. El juliol s'ha tancat amb rècord històric als hotels catalans gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada. És un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Aquest divendres, Junqueras ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha coincidit amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català roda la segona temporada que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana. Dels esports, derrota del Girona a segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livaković, que arribarà l'any que ve. Livaković juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep avui el Madrid. A l'RSC d'Estadium, Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui i jugui ordenat. I del temps, ho destacàvem ja en el primer titular, diem temps molt inestable al sud del país, especialment per aquestes pluges intenses fins a primera hora del matí al Camp de Tarragona i durant tot el dia també a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable, mentre que a la tarda hi haurà ruixats dispersos al Pirineu. La calor serà agradable, màximes que no passaran dels 23 graus.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia. És dissabte 22 d'agost del 2026. Són les 7 i 4 minuts del matí. Aquesta hora us acompanya 3CAT Info, Maria Guixà. Ho destacàvem amb titulars: tallada la circulació de trens a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders i tampoc es pot circular per la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, que està negada d'aigua. Tot plegat després de les intenses pluges que afecten especialment les comarques del Baix Penedès i també la franja nord del litoral del Tarragonès. Fins ara, aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i també registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Entre les 10 de la nit d'ahir i les 6 d'aquest matí s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i a Torredembarra, però en alguns punts es podrien haver superat també els 200 litres. L'aigua també ha negat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament inundades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
0: A Torredembarra s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial que manté activada l'alerta del Pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, les properes hores també pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot també esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès per la situació meteorològica adversa. Protecció Civil demana, per tant, no apropar-se a les lleres ni tampoc travessar zones inundables perquè es poden produir augments sobtats del cabal de rius, rieres i barrancs. Un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona. Té la dificultat afegida, que és una zona a la qual és molt complicat accedir des de terra. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'Extinció del Foc.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Les feines de contenció del foc s'han complicat a causa d'un canvi de vent a partir d'aquest migdia del divendres. És quan s'ha pres la decisió d'evacuar les persones que eren al municipi de Gàtova, al camp de Túria. Diana Morán és la ministra de Ciència del govern espanyol.
5: Ahora toda la fuerza está en salvar las casas, que es lo importante también, después de que tengamos a las personas a salvo.
0: En les feines d'extinció treballen uns 280 efectius. Passen 100 minuts de les 7 del matí, obrim plana internacional perquè fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels al 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels al 50% per protegir els seus treballadors i les empreses. El representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha acabat arribant. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporíjia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot això l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben, a més, en estat greu. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. I afegirem també que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran està desesperat per arribar a un acord amb Washington, però considera que Teheran no està encara preparat per acceptar les condicions que exigeix la Casa Blanca. Un Trump que ha afirmat que ara mateix també veu l'estret d'Hormuz com si fos un territori dels Estats Units. El mandatari nord-americà ha reiterat que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear. Mentrestant, Washington prepara noves sancions econòmiques contra Teheran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, en concretarà els detalls aquest dilluns. L'administració nord-americana també adverteix que castigaria els països que ajudin l'Iran a esquivar aquestes mesures.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada dijous, s'ha tornat a omplir, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals. Encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudites a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels enterraments que s'han començat a fer aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara, però, en queden més d'una seixantena de cadàvers, en aquest cas a la morgue, instal·lada de manera, això sí, provisional, de l'Hospital Militar de Ceuta. També d'aquest àmbit us hem d'explicar que l'ONG Metges del Món demana que la situació dels migrants es tracti com una crisi humanitària i assegura que molts no han rebut assistència mèdica des que van arribar a la ciutat a finals de juliol. La majoria tenen ferides que no s'han curat, com ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'ONG, Patricia Ruiz.
7: Estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: A més, també comencen a aflorar problemes en aquests migrants de salut mental. Passen 11 minuts de les 7 del matí, seguim endavant a 3CAT Info. Xifra rècord de turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers. Això suposa un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És, de fet, la ciutat de l'Estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid, i els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ha relacionat aquesta projecció de Barcelona amb la projecció que han tingut, per exemple, esdeveniments com la vinguda del Papa, el Grand Départ del Tour de França o fins i tot la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars per reserva, però hi ha altres dades que poden rebaixar l'eufòria més enllà de l'impacte del turisme del país. Hi ha més clients, però demanen menys nits als hotels. La xifra de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya és similar a la del juliol del 2025. Hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients als allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al mes de juliol passat. També en clau econòmica, l'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència a l'alça. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys es podria encarir uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada. I abans de l'àrea de serveis us explicarem que Esquerra pressiona Junts perquè no acosti Aliança Catalana i s'assegura que l'extrema dreta posa en perill, diu, la independència. Ho ha dit aquest divendres a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. És una crònica des de Prada de la Laura Bertran.
9: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
10: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
9: L'UC ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
11: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
9: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: En punt, 7:45 del matí.
12: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
13: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i el Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
0: Seguim endavant a 3CAT Info explicant-vos que les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. És una crònica des de Lleida del Pere Joan Álvarez.
14: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Als últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
15: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros ni de sequera ni de pedregades ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
14: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
0: I la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb els millors registres de previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 100.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació també del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín.
17: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
16: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
17: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades. Si no, tornarem a estar com sempre.
16: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però, en canvi, després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes, de fet, cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info un dels autors d'aquest estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
18: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com apunta 3CAT Info, l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
19: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se t'atrofia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que baixa més la nota als exàmens si fan servir aquesta IA per fer els deures.

0: I Vilafranca del Penedès, l'Alt Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua i la cultura popular del país. Gairebé 400 sardanistes d'arreu de Catalunya participaran en aquesta ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca, i aquest any també hi haurà presència destacada de la imatgeria popular. Joan Montserrat és membre de l'entitat organitzadora i ho detalla en declaracions a 3Cat Info.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues, per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou al moment, doncs bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda, ho fa a la plaça de la Vila de la capital penedesenca, i els sardanistes entraran a galop envoltat de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats, i l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor d'aquesta sardana que sentíem, la Santa Espina. També aquest dissabte és un cap de setmana que comença carregat de concerts de diferents cites musicals arreu del país.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
0: Avui qui actua són aquests qui sentim, són els Amics de les Arts, ho fan al Parc Central d'Igualada en el marc de la Festa Major de la capital de l'Anoia. Més al sud, a la Ribera de l'Ebre, dins el cicle musical i cultural d'estiu Escobatega, podeu sentir Detalles.

I els que sentim, els Catarres, seran també protagonistes a la plaça Major dins els actes de Festa Major de Navàs, al Bages, tocada de mitjanit, i actuaran els Catarres. És algunes de les cites destacades d'aquest dissabte, que també passant a la Conca de Barberà, concretament a la localitat de Passanant, i actuarà el grup valencià Auxili i els catalans d'Esbatlana.

parlar de Les Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que cada any se celebra a les Preses, a la comarca de la Garrotxa. Avui hi haurà una mostra de danses de diferents països, com per exemple Cuba, Sud-àfrica o Sèrbia. I a la nit, els qui sentíem concert del grup de folk català Fetus.

0: I abans de l'actualitat esportiva de l'àmbit cultural, també explicar-vos que Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. És una comèdia ambientada en un departament fictici de la Generalitat i que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana. És una sèrie, un gènere del qual no es parla precisament massa. Al gener es va llançar ja la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folklore català, com per exemple la vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara fan servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla. Falten 5 minuts per 8:15. Els esports.
1: Protagonista. Protagonista.

0: De seguida repassem l'actualitat esportiva.
1: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
2: Han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
1: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club laurana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi.
0: En punt, 2:15 del matí.

Repassem el més destacat a aquesta hora. No circulen trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I dels esports, destaca la derrota del Girona segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení, mentrestant, ha guanyat el trofeu Gamp per contra el Brighton anglès després de superar per 3-1 les angleses. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables i també té encarrilat el fitxatge al porter croat Livakovic, que arribaria en aquest cas l'any que ve. Un Livakovic que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. L'espanyol, també afegirem que avui al Madrid, a l'RSC Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Comencem, passen 2:02 del matí, us ho destacàvem amb titulars, carrers inundats, vies de tren negades d'aigua i la Nacional 340 acaba d'obrir-se el trànsit i està tallada entre el Vendrell i Torredembarra. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral del Tarragonès.
2: Des de la una, de manera interrompuda, doncs ha plogut i això, més de 130 litres, i per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola. Hi havia cert perill i sobretot tenien fred, evidentment, mullats i amb fred, doncs ha sigut una situació complicada. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat i les carreteres de la Nacional 340 doncs tallada.
1: Són declaracions de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, en declaracions a 3Cat Info. A aquesta hora el que podem fer és ampliar la informació d'aquesta zona, d'aquestes precipitacions, amb el nostre company a la demarcació de Tarragona, el Ricard Buigas. Què tal, Ricard? Bon dia.
3: Hola, Maria. Molt bon dia. Nosaltres estem a Torredembarra, concretament a la platja de Torredembarra. Aquí s'han acumulat 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en uns 30 minuts. O sigui que ha sigut un dels focus, diguéssim, intensos d'aquesta línia de tempestes. Hem pogut veure torrents que baixen amb força, com per exemple el que va al costat de la carretera que connecta l'AP7 amb la Nacional 340 i també alguns camps anegats d'aigua, com bé sentíem ara mateix l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez. El Vendrell, el Baix Penedès, ha estat un dels punts també afectats per aquesta línia de tempestes. Com bé destacava, bàsicament, de forma preventiva, s'han hagut de desallotjar aquests 100 nois que estaven en una discoteca i traslladar-los fins a una escola. Pel que fa a les afectacions que encara continuen en marxa, destacar un que afecta, evidentment, la circulació, la de trens, perquè hi ha una afectació d'inundació al nus ferroviari de l'estació de Sant Vicenç de Calders, també en terme municipal del Vendrell, amb afectació sobretot a les línies del sud, l'R2 sud, l'R4, l'R13, l'R14, l'R15, l'R17 i l'RT2. Una altra també zona afectada, com bé destacàveu, és la Nacional 340, que ha hagut de ser tallada precisament també per l'acumulació d'aigua entre Torredembarra i el Vendrell.
1: Doncs és l'última hora que us expliquem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas sobre terreny in situ després d'aquestes precipitacions que han deixat registres, que ara ens ho destacava, de gairebé 200 litres per metre quadrat en aquestes àrees de la Costa Daurada tarragonina, especialment Baix Penedès i litoral nord del Tarragonès. Des de Torredembarra, Ricard Buigas, passen 5:08. Gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: Seguim endavant, passen 5:08 del matí. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord sobre uns 20 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i també les seves empreses. En aquest cas, el representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible hores abans. De fet, Trump havia explicat el seu optimisme, s'havia mostrat convençut de la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment, com us expliquem, no ha acabat arribant. També de l'àmbit internacional hem de parlar-vos d'Ucraïna, perquè almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporilla, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides, alguns dels quals es troben en estat greu, aquests ferits. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. Tornem a casa nostra perquè l'economia, en aquest cas Alemanya, de l'àmbit internacional, continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles molt més cars. Sapiguem-ho tot plegat des de Berlín amb el corresponsal Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
1: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació, per tant, contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada el dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, és portaveu de l'ONG Elin.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudís a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i també l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels primers enterraments que s'han fet aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que encara no s'havien pogut repatriar. Es tracta, en aquest cas, dels primers enterraments. Encara queden, de fet, més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional que s'ha instal·lat a l'Hospital Militar de Ceuta. També Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho ha confirmat des del ministeri a 3CatInfo. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, també va ser, a més, ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria dels quals del PP, pel futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina de diagnòstic que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social i està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. És una crònica de la Laura Cugat.
7: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que, d'entrada, poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
8: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagin persones dependents, també el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
7: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
8: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
7: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
1: I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Des de Tarragona, la crònica és de Clara Chavarría Domingo.
9: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
10: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
9: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
1: I abans del temps, encara us explicarem que avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant el barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni tampoc danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de la part alta de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i també garantir l'estabilitat de la zona. En punt, 3:15 del matí.
0: El temps.
1: Amb el Néstor Gómez.
11: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: Seguim endavant en connexió amb 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirans. Ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
12: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos, per cert, també investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir aquests fets. El metro de Barcelona obre interrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i també l'inici de les festes de Sants. Per tant, TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i també un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 d'aquest divendres a la matinada fins al diumenge 23 a les 12 de la nit. És una mesura que facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades durant tot aquest cap de setmana. I també en clau de capital catalana us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. Per tant, Barcelona aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle i són unes ajudes que començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula en total que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La primera tinenta del el dia de l'Ajuntament de Barcelona és Laia Bonet.
13: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a Cruïlles.
1: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar el novembre va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Des de Girona, Núria Paraire.
14: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi el novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
15: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
14: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
1: Més qüestions. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, és

0: parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 4848.

0: El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat l'edició aquest divendres. Ho ha fet amb un balanç més que positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic. Segons la seva directora, Montse Faura, el punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de la Poema Harmònic i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: I abans dels esports, també de la crònica cultural, us explicarem que l'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la desconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. A més, també reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: I els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho ha assegurat el Departament d'Interior en un comunicat. La policia té previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals i posar-les en coneixement de la Fiscalia.
4: Esports.
0: Una actualitat esportiva que repassem amb el Pau Dax.
5: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que estrenava

0: La capitania de l'equip s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
1: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de título, sino que sea un equipo.
0: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Szczesny. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
3: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
0: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
4: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Comencen a circular els trens de les línies de Rodalies i regionals del sud del país que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. El turisme estranger ha fet que els hotels catalans hagin arribat a xifres rècord d'ocupació en un mes de juliol. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social que proposa el Col·legi de Treball Social durant les visites domiciliàries. En clau política, Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Oriol Junqueras assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ahir va participar a la Universitat Catalana d'Estiu, on va coincidir amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I Roger Mas tanca el Festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella de Roses, superant els 30.000 espectadors.
1: Esports.
2: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bissibu tindrà fitxa del filial. Mentrestant, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Còrdoba. Només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1, i Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui, finalment, comença la volta a Espanya, a Mònaco. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la ronda espanyola.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, matinada de pluges intenses al Camp de Tarragona, amb registres de més de 200 litres per metre quadrat. Aquestes pluges es retiraran durant el matí i es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, salutacions. De qui us parla aquesta hora, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem explicant-vos que hi ha carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassal, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat aquesta matinada al Baix Penedès i al nord del litoral del Tarragonès. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord de Tarragona. Anem cap a Torredembarra, allí tenim en Ricard Boigas. Molt bon dia, Ricard.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, a la zona on estem nosaltres, zona de platja tocada al port, torna a ploure lleugerament. El temporal ha deixat tolls a l'arena i alguns passos inferiors del municipi que estan inundats. No hi ha tantes afectacions al que són a les vies internes. Els torrents, això sí, van molt carregats d'aigua i també hi ha camps anegats. De fet, aquest ha estat un dels punts, com bé destacàveu, on el temporal ha deixat més aigua. Un altre dels punts d'afectació ha estat al Vendrell. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que han hagut de reallotjar de forma preventiva un centenar de joves que estaven passant la nit en una discoteca.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Els bombers acaben d'informar que arran d'aquest temporal han hagut d'atendre 192 avisos, la majoria concentrats, com dèiem, al Tarragonès, a la zona de Torredembarra, i també al Baix Penedès, al Vendrell. L'aigua ha deixat alguns cotxes atrapats en passos baixos. Els bombers, de fet, precisament estan treballant per poder-los treure. S'ha reobert cap a 7:45 del matí la Nacional 340. Estava tallada entre Torredembarra i el Vendrell. Tot i això, encara hi ha un carril tallat en sentit Tarragona a l'autopista AP7 a l'altura de la Riera de Gaià per acumulació d'aigua. I com bé destacàveu també, el temporal ha afectat la circulació de trens, concretament perquè s'ha inundat part de l'estació de Sant Vicenç de Calders i ha afectat sobretot diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona, però de mica en mica aquesta circulació ja es va recuperant.
0: Perfecte, Ricard, n'estarem pendents. Moltes gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
0: Mentrestant, expliquem també que els bombers segueixen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones i hi ha més de 420 hectàrees cremades. El foc té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona, una zona amb una orografia complicada. De fet, a molts llocs només s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica el cap d'extinció del foc, José Melitón.
5: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: La Generalitat Valenciana va demanar ahir el suport de l'exèrcit per controlar aquest incendi que va començar dijous per la caiguda d'un llamp.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos, una de les víctimes a Morakiv, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporígia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. I a Ceuta, els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social, arriben ja també a la policial. I és que a les últimes hores, la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només una, de moment, ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
6: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto.
0: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
7: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
0: Des d'un canal públic del país ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. C 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars de les reserves. I ara us parlem d'una novetat, i és el que s'anomena termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer, Laura Cugat.
9: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
10: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
9: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
10: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
9: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem a Prada, Laura Bertran.
11: Després de les paraules contundents de Jordi Turull aquesta setmana des de l'UCE contra Aliança, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit que espera que Junts compleixi i mantingui el cordó sanitari.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació. Perquè no fer-ho, crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: Després d'una classe sobre la guerra de successió, Junqueras també ha afirmat que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: I parlant d'ultradreta, el Departament d'Interior assegura que en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació prevista per aquesta tarda a Barcelona, convocada per Save Europe Act, el moviment de la dreta identitària i l'extrema dreta, que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Miquel Ramos és periodista especialitzat en l'extrema dreta.
14: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. Sentim David Cid, dels Comuns, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt, ho van detectar.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Nit i matinada de ruixats intensos, de pluges molt continuades i abundants a la Costa Daurada, precipitacions que han superat els 100 litres per metre quadrat i en algunes contrades, com a Roda de Barà, s'han acostat a la xifra dels 200 litres per metre quadrat. De les xifres oficials més destacades, al Vendrell, amb 145 litres per metre quadrat. Unes pluges que ja estan abandonant la Costa Daurada, les més intenses cauen sobre el mar, però s'espera que durant les immediates hores arribin de noves a l'àrea del Montsià i també del Baix Ebre, concentrant-se a l'extrem sud del país. D'altra banda, també s'esperen algunes febles precipitacions durant el matí cap a la zona de la Noguera, àrees del Solsonès de poca importància, i a la resta del país, més sol cap a l'àrea de la Costa Brava i més tapat a les comarques de Lleida. I de cara al migdia, doncs, aquestes precipitacions quedarien encara localment intenses, concentrades cap a l'extrem sud de Catalunya, i n'apareixeran alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, però serien els típics de la segona quinzena del mes d'agost. El que sí que tindrem avui és una davallada de les temperatures. Ja ho vàrem notar ahir. La màxima més alta ahir va arribar pràcticament a la xifra dels 35 graus a Constantí i s'espera que, de cara a les properes hores, encara baixin més i no passin dels 31-32 graus.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I temps ara per la cultura, per explicar-vos, en primer lloc, que hi ha hagut èxit de públic al Festival Sons del Món.
17: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del Festival Sons del Món al celler Vinyes dels Aspres, de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del certamen, destaca la importància de la participació, d'un dels grans cantautors i, fins i tot, pensador, diu, de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
18: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
0: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors. I Catalunya Ràdio ha pogut accedir al rodatge de Departament Amades, la comèdia sobre el folclore català que aquest agost grava la segona temporada. Els nous capítols es podran veure a 3Cat a partir de l'any que ve. Clàudia Roses.
18: Acabar.
19: Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix tot el...
20: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
21: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
20: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
22: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
20: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: I Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Anem doncs ara cap a Puigcerdà, Joaquim Albalater.
23: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
24: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
23: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
25: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
23: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
26: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
23: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
0: I avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac. Ho recordareu, era tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de part de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i garantir l'estabilitat de la zona.
1: Esports.
0: Fins a arribar a 8:45. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club blaugrana confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també havia de donar-se d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer a les properes hores. Bissibu, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà, el Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. De moment ja ho ha fet l'entrenador de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
2: D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
1: 3CAT Info.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCT Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, demana prudència.
4: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidor. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no ni hay mal que dure 100 años ni lo bo dura sempre.
2: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir Josep Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanc-li-blau.
5: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
2: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de primera. A les 5 de la tarda, Atlètic Club Sevilla i a 8:45 del vespre, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Reial Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Viri van avançar el conjunt andalús a la primera part i Esprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: Sincerament, crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això, crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
2: També a segona, el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del Gamper femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks va obrir el marcador pel Barça, sei que va empatar per les angleses, i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
7: Son muchísimos años dando un nivel increíble. Queremos seguir haciéndolo y eso es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese. Este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
2: Contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McCamey i la davantera Caroline Nicoli, tots tres els fitxatges, juntament amb l'altre fitxatge, la neerlandesa Renée van Asten, que no va jugar ahir per una sobrecàrrega. Abans del partit, la plantilla es va presentar davant de l'afició i el tècnic Pere Romeu va agrair el suport de l'afició i també va insistir que l'objectiu aquest any és tornar a guanyar els 5 títols. Ahir també es va jugar un partit amistós de l'Espanyol femení, que va guanyar 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans va guanyar per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. El jugador de la selecció català, del júnior, Bruno Font, valora així el partit.
8: Hem currat molt durant tot el partit i s'han adonat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons, han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
2: La selecció femenina amb 10 catalanes, en aquest cas, jugarà també avui contra l'Argentina a les 9 del vespre. I mentrestant, a Mònaco comença avui la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb l'última etapa en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran 3.275 quilòmetres en 21 etapes, 6 són d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar. El pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi són 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel, del Bahrein, i Marc Brustenga, del Kenpharma.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora, pendents de les incidències de les tempestes d'aquesta nit. Comencen a circular els trens de les línies de rodalies i regionals del sud del país, que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc diu que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I a partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que la gran majoria de pescadors catalans de gamba vermella ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la UE no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I avui, al barri de Sants, de Barcelona, també us explicarem que pren el relleu a Gràcia amb la segona gran festa d'estiu. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó d'avui serà a càrrec de la directora i actriu Letícia Dolera.
1: Esports.
0: El més destacat, Roger, a aquesta hora.
2: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de debutar demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodríguez i Yamí, i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Mentrestant, l'Espanyol aquest vespre rep el Real Madrid. A Cornellà al Prat, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat.
0: I com us dèiem, tot això en una matinada de pluges intenses al camp de Tarragona, unes precipitacions que es retiraran durant el matí i que es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el cel estarà variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. I com us dèiem, pendents d'aquestes pluges, les intenses precipitacions que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès aquesta nit i matinada han provocat carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassals, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Anem cap a Torredembarra. Ricard Boigas, bon dia de nou.
3: Hola, molt bon dia. Aquí a Torredembarra encara plou en aquests moments i això ha fet que algunes de les persones que estaven al passeig marítim on ens trobem nosaltres al costat de la platja hagin tornat a refugiar els paraigües. El temporal aquí ha deixat tolls d'arena, també alguns passos inferiors inundats i torrents que, això sí, van molt carregats d'aigua i hi ha camps anegats. De fet, aquest, com bé destacàveu, ha estat un dels punts on el temporal ha deixat més aigua. L'altre punt d'afectació important ha estat al Baix Penedès, concretament a la capital, al Vendrell. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat a 3CAT Info que han hagut de forma preventiva un centenar de joves que estaven en una discoteca de Coma-ruga fins a un centre escolar.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Aquests joves, de mica en mica, també estan tornant a casa seva. L'aigua ha deixat també alguns cotxes amb passos baixos i rieres, com per exemple la riera de la Bisbal entre Calafell i el Vendrell. Pel que fa al trànsit, s'ha reobert la Nacional entre Torredembarra i el Vendrell. Això sí, hi ha un carril tallat a l'A7 en sentit Tarragona, a l'altura de la Riera de Gallà, per acumulació d'aigua. Acabeu també, de mica en mica es va recuperar la circulació de trens perquè l'estació de Sant Vicenç de Calders s'ha de la pluja i ha afectat diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment no ens consten que s'hagin registrat danys personals importants. Els bombers, això sí, han atès prop de 200 avisos a causa d'aquest temporal, concretament 192, concentrats sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès.
0: Gràcies, en Ricard, des de Torredembarra. Qualsevol novetat ens demanes pas. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Afegirem que la intensitat de la pluja de les últimes hores, ara ho repassàvem, ha deixat 3 persones ferides al port de Roda de Barà, al Tarragonès, quan els ha caigut un mur. Ho ha detallat Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, en una entrevista a 3CAT Info.
5: Ha sigut la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà, on hi ha hagut 3 persones afectades que han estat ateses pel servei d'emergències mèdiques i traslladades a centres sanitaris.
0: Ha estat, com deia ara en Ricard, l'afectació més destacada d'aquest episodi. També s'ha hagut d'evacuar el càmping Arc de Barà amb unes 300 persones que s'han recol·locat al poliesportiu municipal que s'ha habilitat com a centre d'acollida. El telèfon d'emergència 112 ha registrat gairebé 700 trucades relacionades amb aquest episodi. I els bombers, com ens explicava en Ricard, han fet gairebé 200 serveis.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional, ara passen 6 minuts de 9:15, destaquem que han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses, diu. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible, diu. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà que, finalment, com dèiem, no ha arribat. Us avançàvem a 9:15. Hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària, expliquen els pescadors d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Ribà.
6: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
7: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
8: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota en altres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on n'hi ha perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
6: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'acció local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
9: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
6: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva el joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
9: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
6: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
8: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescant al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
6: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: Més coses. Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3cat.info, un dels autors de l'estudi, David Stone, que és professor d'economia a la Universitat d'Estocolm.
1: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com ha apuntat a aquesta emissora l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, és atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures. I de la cultura destaquem que avui arrenca la Festa Major del barri de Sants de Barcelona, que pren el relleu a les Festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora de cinema Letícia Dolera dona el tret de sortir de les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats familiars, castells, correfocs i concerts. La repassem amb l'Adrià Clotet.
3: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Papen, explica com els ha perjudicat la pluja.
4: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural, perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
3: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
5: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam a parar aquests mitjons? La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Ha sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
3: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
6: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any, i de lo que era la Festa Major, a part el veïnat, abans esperava la Festa Major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria de Festa Major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
3: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Pol·len.
0: I ara repassem l'oferta musical d'avui dissabte a diferents escenaris de Catalunya.
7: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
0: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen al Parc Central d'Igualada. Més al sud, a la Ribera d'Ebre, dins el cicle cultural i musical d'estiu Escobatega, podeu sentir avui els Tiets.

i a la Major. I dins els actes de la Festa Major de Navàs, del Bages, tocada la mitjanit, i actuaran els Catarres, que ara sentim de fons. A passant a la Conca de Barberà, hi actuarà el grup valencià Auxili i els catalans Svetlana.

0: al mar.
1: I dins de l'Est Dansa, el Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional que se celebra cada any a les Preses, a la Garrotxa, avui hi haurà una mostra de danses de països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia. A la nit, concert del grup de folk punk català Fetus. Hem arribat així al punt de 3:15 del matí.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per un costat amb la retirada de les pluges que aquesta matinada ha deixat més de 100 i 150 litres per metre quadrat en algunes contrades del Camp de Tarragona. Les pluges del Camp de Tarragona han marxat, s'han endinsat cap al mar, però se n'esperen cap a les Terres de l'Ebre, que poden ser intenses al Baix Ebre i també cap a l'àrea del Montsià. I no només durant el matí, sinó que poden ser intenses també durant la tarda. A la resta del país, matí de núvols, més sol cap a la Costa Brava, i a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, avui baixaran una miqueta més. Si fa uns dies arribaven a dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir ja no vàrem arribar als 35 i avui les màximes més altes rondaran els 32.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: I de la crònica internacional avui, a banda de les negociacions entre els Estats Units i el Canadà, que, com us explicaven, han acabat sense èxit, avui també detallem que a l'Argentina milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem ara cap a Buenos Aires. És un reportatge d'en Joan Biosca.
4: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
5: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
6: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
4: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
7: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
8: Obviamente.
7: Perdón, digo, más allá...
8: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
7: No.
8: Ok, listo. No,
7: más entonces, allá de que...
8: Y después, no, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
9: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: I un parell de notícies més de la plana internacional. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola a la ciutat de Fagersta i ha matat una persona. N'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
10: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat, de fet, és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I el príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, precisament Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Un jove de 23 anys va morir ahir al matí mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos...

0: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i donen el valor que es mereix al folklore ebrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc dels Quicos, Jota per Copla. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
1: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
0: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: I Vilafranca del Penedès acull avui la sardana Blanca.

0: Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a aquesta emissora.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues, per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou el moment, doncs, bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La sardana blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop, envoltats de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats. I l'acte, al final, es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina.

0: Esports.
1: Fins les 9. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi, i també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també s'havia de donar d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer en les properes hores. Bissibu, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà, el Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter, Tomi Marquès, al conjunt portuguès. El club blaugranà, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat. El fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb, i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
0: 3CAT Info.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
3: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidor. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no, ni hay mal que dure 100 anys, ni lo bo dura sempre.
2: Pel que fa a la convocatòria, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanquiblau i ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
2: Al marge de l'Espanyol Madrid d'avui, també es disputen dos partits més en aquesta jornada de primera, a les 5, Athletic Club Sevilla, i a 8:15, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Reial Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba.

0: Víctor Sánchez i Diego Bri van avançar el conjunt andalús a la primera part i Esprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El migcampista Brian Hill demana optimisme.
1: En la segunda jornada ya empezamos a ser pessimistes. Yo creo que no ayuda a nadie. Hay que estar todos juntos, tanto la afición como nosotros que lo estamos. Hay que ir a por el objetivo, como te he dicho antes, falta mucho, el equipo tiene mucho margen de mejora y estoy seguro que lo conseguiremos.
0: També a segona, el Sabadell jugarà, en aquest cas demà, al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la cinquena edició del Gamper femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brax va obrir el marcador pel Barça, Seike va empatar per les angleses i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
2: Son muchísimos años dando un nivel increíble. Queremos seguir haciéndolo y eso es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese. Este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
0: Abans del partit, la plantilla va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va insistir que l'objectiu aquest any és guanyar els 5 títols en joc.
3: Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest staff és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport i estic convençut que, com bé ha dit la nostra capitana Patrick Guijarro, aquest any anirem a pels 5 títols.
0: Ahir també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení, va guanyar 2-0 el Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. I en crònica poliesportiva, el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans va guanyar per 1-2 Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. Sentim el jugador català de la selecció i també del júnior Bruno Font.
4: Hem currat molt durant tot el partit i bueno, s'han adonat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons. Han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
0: La selecció femenina jugarà aquest dissabte també, és a dir, avui contra l'Argentina a les 9 del vespre. I avui a Mònaco comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar. El pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes de casa nostra, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel Albareny i Mal Brustenga, del Ken Pharma. Per cert, avui en tennis també juga Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos les semifinals del torneig de Cincinnati en doble. S'enfronten a Robbie Haas i Konstantin Fratzen.

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encenem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té, i avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènates van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.
1: Com li digues tant se val, aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral.
0: I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia. És a dir, el transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem. Però, si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme. Una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc, que doncs té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana a càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la Rosa dels Vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs. Per tant, quan el sol està ben bé al sud, és un vent que ve, per tant, del sud, i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment, a terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: poblejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest. Oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí en la península ibèrica, al passar el temps, se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco. S'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la cobla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les cobles Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:45 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La cobla serà la cobla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart, i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a cobla de les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la cobla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'Aplec Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern a Monicrits i Somnis del Pla, més de la cobla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de cobla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest Aplec Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major Amer i aquest diumenge a les 11 de la nit la cobla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila d'Amer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa d'Amer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila d'Amer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge, Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup Aprenc, Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fanca. Els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que a la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era la banera de canyes i fang de Quico el Cèlio, el noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Bagús d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Om. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat. A les plataformes digitals hi ha una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que ens oxigena i ens refresca per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, l'hem penjat a la nostra web festafesta.cat el divendres 21 d'agost de 2026, diada de Sant Privat i Santa Siríaca. I atenció, perquè ja sumem el programa número 859 de la nostra etapa digital i el 2648 de tota la nostra història d'altaveu de les tradicions i de la cultura popular i associativa que vàrem encetar al setembre de l'any 1989. Encarem un cap de setmana on el país sencer bull de festa major, d'un cap a l'altre. Entre moltíssimes celebracions que tenen lloc aquests dies de finals d'agost, destaquem les cites de l'Arbós al Baix Penedès amb la seva emblemàtica i tradicional festa major, la Gresca al Masroig, al Priorat, la festa major del Montmell, també al Penedès, o la celebració de Sant Privat d'en Bas, a la Garrotxa. Festes majors de les de tota la vida, vaja, per viure-les amb comunitat i de manera intensa. I pel que fa al contingut d'aquest sisè programa especial d'estiu, el nostre tema central donarà continuïtat a la gran ballada musical que vam encetar la setmana passada. Avui ens capbussem de ple en la segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de ritme, d'identitat, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu? Ens acompanyeu? Doncs vinga, ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir al minut a les nostres xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, i també us podeu subscriure al nostre canal de Telegram i rebreu cada divendres puntualment el nostre programa en el vostre mòbil. I per descomptat, teniu accés a tota l'actualitat i continguts a través del portal Tornaveu i de la pàgina web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També ens teniu a l'abast a les plataformes com Apple Podcast, Spotify i Overcast. I permeteu-nos enviar una salutació ben càlida a tots els qui esteu sintonitzant el programa des dels vostres aparells de ràdio a través de la gran xarxa d'emissores que setmana rere setmana ens fan un lloc a la seva graella.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Avui pulsarem el batec de l'associacionisme amb les notícies del Tornaveu de la mà de l'Emma Robres i mirarem cap amunt a les places amb el baròmetre casteller de la mà i dels comentaris de la Sara Suriol. Però abans d'entrar en matèria de crònica, anem a obrir la gana musical, viatjant una mica en el temps, amb un autèntic himne del rock de casa nostra. Des del Vendrell, aquí tenim els místics, els mítics Laxen Busto, que ens regalen tota la seva força d'aquest inolvidable T'estimo molt. Som-hi!

0: Quina energia i quants records ens porten sempre els lacs amb Busto. Amb aquest t'estimo molt. A mi em venen al cap moltes festes majors. Un clàssic atemporal perfecte per posar ritme a aquestes nits d'estiu. I de la música passem a la informació del teixit associatiu i cultural del nostre país. Connectem ara mateix amb la redacció on ens espera l'Emma Robres per acostar-nos les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Avui ens ha quedat una secció molt musical. En primer lloc, parlarem del 13è concurs de composició per a banda simfònica Josep Maria Lleixà Subirats, convocada per la Federació Catalana de Societats Musicals. Es tracta d'un certamen que impulsa la creació d'un nou repertori i dona suport als compositors que treballen en l'àmbit de la música per a banda. D'on sorgeix, però, la necessitat d'aquest concurs? Ho explica Toni Ortiz, el vicepresident de la Federació.
4: No se va ocorrir la Junta, ja, perquè no agafem i fem un premi de composició i així tindrem material que després poden utilitzar les bandes, encara que la propietat intel·lectual sempre és del compositor. O sigui, no són nostres, diguéssim, però sí que hi disposem i llavors formen part del repertori de les bandes.
3: La convocatòria és oberta als compositors amb residència habitual a l'Estat espanyol i a l'Alguer, i les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no estrenades. Les composicions hauran d'inscriure's en la modalitat d'obra simfònica per a banda, tenir una dificultat mitjana o mitjana alta i una durada d'entre 10 i 15 minuts. El termini de presentació finalitza el 26 d'octubre d'aquest mateix any. L'obra guanyadora, al posar-se a disposició de les bandes federades, fa del Premi Josep Maria Lleixà una aposta ferma per una creació musical vinculada a la realitat de les bandes i per un repertori contemporani que pugui arribar als músics i a les societats musicals del país. Bé, doncs seguim parlant de música, però en aquest cas de Nadales. Lluny encara de la temporada nadalenca, la Coral Canigó de Vic ha convocat la primera edició del concurs de composició coral per Nadal, Nadales. Aquest concurs esdevé una iniciativa inèdita que busca estimular la creació musical contemporània d'aquestes composicions i alhora enriquir el patrimoni coral català. La Coral Vigatana va detectar que la creació de Nadales es troba en un retrocés, no només musical, sinó lingüístic, i ha volgut posar-hi remei i fer-la actual. Albert Colomer, el seu president, ho explica d'aquesta manera.
5: Està bé pensar que la Nadal és una cosa viva i que, per tant, la podem continuar creant Nadales. Totes les Nadales que ens han arribat a dia d'avui, totes han estat creades en un moment o altre. Per tant, ens poden continuar creant Nadales que d'aquí 100 anys puguin formar part de la tradició.
3: El certamen convida els compositors a crear dues peces. D'una banda, una Nadala popular per una sola veu i que pugui ser cantada col·lectivament, i d'una altra, una versió arranjada concebuda per ser interpretada per corals d'arreu. La composició s'ha de basar en el poema Un dia de l'autor contemporani Roc Casagran. Les obres poden presentar-se fins l'1 de setembre i serà a finals de novembre, quan la guanyadora serà estrenada en una cantada col·lectiva a la plaça Major de Vic, coincidint amb l'encesa de l'arbre i de l'enllumenat de Nadal.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos, com sempre, tota l'actualitat viva i bategant del Tornaveu. Et desitgem que passis una boníssima setmana i t'esperem aquí la setmana que ve, com sempre. Seguim endavant perquè el mes d'agost ens porta diades castelleres. Per saber com es belluguen en les taules, quines colles han passat, han alçat un pis més, etc. Doncs això, tenim el baròmetre casteller, aquesta mirada singular i particular als castells. I això ens ho amaneix i ens ho porta cada setmana la Sara Soriol.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Tres novetats en el cap de setmana de la Mare de Déu.
6: Hola, companys. Ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Aquesta setmana, amb tres novetats. Els castellers de Castelldefels han estrenat el 3 de 7 per sota. El més matiner de la colla, mai l'havien fet a l'estiu i de pas han signat la seva millor diada. 4 de 8, 2 de 7 i 3 de 7 per sota. Els xiquets de Cambrils a l'Hospitalet de l'Infant han descarregat el 4 de 7 amb l'agulla. No el feien des del 1997, en la seva anterior etapa. En global, també han firmat la seva millor diada amb el 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. Per la seva banda, els castellers d'Altafulla han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, nou sostre lila de la temporada, des del 2024 que no el feien. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana que ve amb més Baròmetre Casteller.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I passem directament al plat fort d'aquest programa número 859. Ens posem elegants per viatjar de nou de manera imaginària el passat 24 de novembre. El punt de trobada va ser el Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, l'escenari escollit per acollir el concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Una cita d'or que rememora l'excel·lència del mestre Joaquim Serra i Coromines i que reuneix el bo i millor de la composició per a cobla. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió i tot plegat sota la direcció del Bernat Castillejo i que, com ja us hem anunciat fa un moment, tot ho va relligar i ho va comentar i ho va presentar d'una manera impecable, com sempre fa, en Jordi Saura.
8: Comencem la segona part amb una obra guanyadora del Premi Joaquim Serra de composició en l'apartat de música de format lliure per a cobla. Era l'edició corresponent a l'any 1998. Com en aquella ocasió, seran les cobles Sant Jordi i Mediterrània les que la interpretaran. Aquella vegada, les altres dues obres finalistes foren la suite relativament còmica de Joan Josep Blai, que obtingui el segon premi, i l'ou còsmic, de Joan Lluís Moraleda. El 1998, amb els premis Joaquim Serra inclosos dintre del Festival Grec, es recuperava el premi destinat a la música de lliure format. Eduard Martí Teixidor, poc amant de premis i reconeixements públics, va remetre aquesta composició al certamen i el va guanyar. L'estrena va tenir lloc el mes de juliol i l'Eduard va morir el mes de desembre del mateix 1998. D'ell enguany commemorem el centenari del seu naixement. Anteriorment ja havia obtingut distincions en els Premis Joaquim Serra. El 1978 un segon premi amb la sardana Campanes i Coloms i el 1980 repetia posició amb la titulada El somni d'Oriol. Era la seva tercera etapa compositiva. La primera l'havia iniciat el 1974 i una tercera etapa que havia començat el 1974, ara m'he embolicat d'anys, se m'han ballat els números. La primera etapa la podem situar entre 1947 i fins al 1954, després una amb dues sardanes al 62 i aquesta tercera etapa que havia iniciat el 1974. Tres etapes en la vida musical d'un autodidacte, d'una persona que va treballar tota la seva vida en el tèxtil com a teixidor, de 8 a 12 hores amb el soroll aixordador dels telers, com explica Jaume Nonell en el llibret del CD monogràfic editat per Músics per la Cobla. Però que, com també diu, quan arribava a casa escoltava música. En Jaume, que el va conèixer molt bé, segueix explicant que l'Eduard Martí Teixidor tan sols havia rebut dos cursos de solfeig a l'Escola Divina Pastora de Sabadell. I d'ell també ens diu que rarament se'l veia a les audicions o concerts, i menys encara per demanar que es toquessin sardanes seves. Finalment, en Jaume ens cita aquestes paraules. L'Eduard Martí Teixidor deia: «Jo només sento la música aquí dintre», senyalant el cor. «Tot ho transformo en música, escric la música que em surt. No componc per agradar a un altre, sinó perquè m'agradi a mi. Quan faig una sardana, vaig a una cobla i els demano que la toquin. La gravo i ja en tinc prou». Aquest era l'Eduard Martí Teixidor, com hem dit, gens amant de premis i reconeixements, reconeixements públics. D'ell gaudirem d'aquesta gran composició que és la suite Les Guilleries, per a dues cobles i timbales, perquè, com ell mateix justificava en una entrevista al diari Sabadell, va escollir la complexitat de les dues cobles perquè hi ha més camp per córrer i es poden fer més combinacions. L'entorn, Nyerros i Cadells, Don Joan i el seu amor i el mite són les parts. Cobla Sant Jordi i Mediterrània dirigeix el mestre Bernat Castillejo. I abans de començar, els direm que tenim el goig de comptar amb dos dels fills de l'Eduard Martí Teixidor, en Josep i la Carme. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.

Josep Maria Bernat, de qui també commemorem el centenari del seu naixement, va viure intensament la música. Era un gran melòman. Lluís Lluancí el recordava com el seu veí de butaca al quart pis del Liceu i assidu concurrent als concerts del Palau de la Música. Una amistat que va néixer arrel de les converses sobre sardanes que a les escales de la catedral mantenien Josep Gravalosa, Pere Masats, Domènec Moner i Lluís Lluancí, a les quals s'afegí tímidament un jove Josep Maria Bernat. Respecte de la sardana i la cobla, és ben segut que en va tocar tots els aspectes possibles, el món de les colles sardanistes amb la seva Lliris Blaus. Fou guionista i comentarista radiofònic a Ràdio Miramar i Ràdio 4. També fou promotor, pedagog i articulista, així com assessor musical de la Unió de Colles Sardanistes i dels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. I no, no va tocar instruments, però sí que fou director de cobles, Mediterrània, Juvenil de Bellpuig, Tres Turons i Sabadell, deixant-hi una gran petjada, no només per la música, sinó també per la seva qualitat humana. El seu record ha perdurat en el temps. Després de la seva mort, mitjançant l'associació Amics de Josep Maria Bernat, que en dissoldre's fou l'inici de l'actual Músics per la Cobla, que encara avui convoca, juntament amb l'Ajuntament de Bellpuig, la beca Josep Maria Bernat per a joves instrumentistes de cobla. Gràcies a aquella associació Amics de Josep Maria Bernat podem gaudir de l'enregistrament de tota la seva obra per a cobla. Després dels coneixements musicals adquirits a l'escola abans de la Guerra Civil, reprengué el camí de la música amb qui fou el seu gran amic i mestre, Fèlix Martínez i Comín, justament al carrer Notariat, el mateix on també vivia Joaquim Serra, de qui admirava la seva música. Morera, Toldrà, Garreta i, per sobre de tot, Joaquim Serra eren els seus compositors preferits si parlem de la música de cobla. Com a anècdota o no, l'any 1978 fou l'encarregat de dirigir el monogràfic dedicat a Joaquim Serra dintre d'aquella col·lecció Clàssics de la Sardana que va editar l'obra del Ballet Popular. El 1962 va presentar la seva primera sardana, aquella meravella que és Un racó de claustre. Després, fins a un total de 36, la darrera, Transparències, del 1992. I pel mig, grans joies, 13 d'elles premiades. Dues en els Premis Joaquim Serra, Os de Balaguer i Fades i Follets. Va deixar escrites tres obres de lliure format per a dues cobles. Una és la que ara escoltarem, aquesta suite número 1, estrenada el 10 de maig del 1969 al Saló del Tinell per les cobles Barcelona i Popular. Somnis trencats, ahir i clarors són els tres temps d'aquesta suite que Jordi Puerto, que el va conèixer bé, diu que transparenta els trets del seu caràcter: dens, món interior, sensibilitat extrema i fort esperit autocrític. Suite número 1 per a cobla i timbales de Josep Maria Bernat, cobles Mediterrània i Sant Jordi, amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

0: Les cobles Mediterrània Sant Jordi, la percussió càrrec de Joan Torres amb la direcció del mestre Bernat Castillejo, ens han presentat el gran programa del Memorial Joaquim Serra 2025 arrodonit, sens dubte per l'estrena de l'obra 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors del mestre Bernat Vivancos. Un gran, gran concert de música clàssica catalana d'inici a fi. I això de música clàssica catalana no m'ho acabo d'inventar, va sortir arrel d'una entrevista que vaig fer amb en Pep Moliner, per tant m'aprofito de l'expressió per sí, confirmar, això és gran música clàssica catalana.
1: Una meravella aquesta segona part que estem escoltant del concert Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poblenou de Barcelona el passat 24 de novembre. Ara hi tornarem, però aprofitem per acomiadar-nos.
2: Festa, festa!
1: Vull agrair un cop més la col·laboració i la gran feina que fan les nostres companyes que ens fan l'actualitat, en aquest cas l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb el baròmetre casteller. I per descomptat, un el meu reconeixement i agraïment etern i sincer a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines perquè aquest programa surti rodó setmana darrere setmana. I us podem assegurar que hi ha molta feina i que faci fred o faci calor, sempre estan a peu del canó. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó. La setmana que ve, la Laia Camproví s'incorpora de nou, vindrà descansada perquè torna de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana que ve, com ja us hem dit, tornarem amb la Laia Camproví i ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà al final d'aquesta segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Que passeu una feliç setmana. Salut!
0: Memorial Joaquim Serra sense música de Joaquim Serra. No sé si algú haurà pogut pensar que això no és un homenatge al mestre. Tot el contrari. Hem escoltat música per a cobla de gran volada. Excepte en el cas de les sardanes de Garreta, la resta és de composició posterior al 1957. I quin millor homenatge a Joaquim Serra que una estrena i música d'obres que han estat creades seguint allò que ell explica en el darrer paràgraf del tractat d'instrumentació, quan dona el que en diu últims consells per acabar i diu: escoltar bons models de música per a cobla i examinar-ne les partitures, i principalment escoltar les obres pròpies amb esperit crític. Si el sentit comú, sobreposant-se a la vanitat, ens permet de veure'n els encerts i les falles, aleshores podrem dir que hem trobat el nostre veritable mestre d'instrumentació. Gran consell. Per acabar, només dues remarques. L'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona us espera el dia 15 de desembre amb el concert de Nadal. I després, si algú té algun programa antic, dir-vos que el concert de cap d'any, per motius aliens a l'organització, no se celebrarà. En nom de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, moltes gràcies per la vostra assistència. No oblideu allò de la taquilla inversa. I sobretot, no deixeu d'assistir a concerts i actes amb cobla, aquesta orquestra única, amb un so únic al món. Tanquem amb un bis, aquesta vegada sí, de Joaquim Serra, la sardana primaveral. Moltes gràcies.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93 en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha, es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio te la transportava com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa, una abraçada per tothom, Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi, jo no sé... És que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: you're on. Just keep on pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan van descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavallo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Europa América. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: Everything I own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat els anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escàmez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels a aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Hat of Gulder. Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació.
1: Keep me searching for a heart of gold.
0: Amb els sentiments.
1: Keep me searching and I'm growing old.
0: Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
2: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Romer, The Guitar Man.
3: Put

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps.
1: Sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que hi ha après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari. Per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. I al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Durham Town.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur, cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

I si tu no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A tu, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

Saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

¡Qué bonito! There's a King of Hearts. Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrojo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

0: 107.8 FM.
1: Població. En punt, les dues del migdia, a aquesta hora, un Catalunya migdia que hem començat abans, hem començat mitja hora abans, un Catalunya migdia que estem fent en aquest format més llarg, mitja hora abans, perquè volíem fer aquest ampli seguiment de les incidències i de les afectacions de les pluges, sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès. Ara seguim, com dèiem, estàvem parlant de Ceuta, teníem aquestes novetats sobre la reunió de vacunes, i ara també us expliquem que el Tribunal Suprem, parlant encara sobre Ceuta, ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. Argumenta que no s'ha acreditat l'especial urgència per atendre aquesta petició sense escoltar les al·legacions del govern espanyol. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar-les. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Montse García.
2: La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres aniran a la Cambra Baixa per donar explicacions.
1: I a tot això, com dèiem, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta.
2: Sí, és la resposta del líder dels populars a l'entrevista a l'agència EFE a les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
3: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
2: Qui sí viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
1: I en el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, Joan Trias.
4: La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent, i avui han convocat aquesta concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i col·lectius pro immigració han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació de resposta una hora abans. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho resumeix Miquel Ramos, un periodista especialitzat en l'extrema dreta, en una intervenció que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
4: L'origen de Save Europe Act arrenca el mes de maig, quan es van presentar oficialment en una cimera a Oporto, a Portugal, que va aplegar ideòlegs de la dreta radical, polèmics personatges com l'excap de la policia anti-immigració de Trump, Gregory Bobbino.
1: I de seguida, més informacions de la crònica internacional. Abans, però, tenim novetats que afecten també el trànsit a causa d'aquestes pluges. Carmina Malagarriga, quina és la novetat? Bona tarda de nou.
6: Bona tarda. És una notícia referida al transport ferroviari públic. S'acaba d'interrompre la circulació de trens de la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies. Una incidència derivada de les condicions meteorològiques d'aquesta nit i matinada. Continuarem informant.

0: I de la crònica internacional, a més de Ceuta, estem pendents avui dels bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna que deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat.
1: A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. Les de Kiev i d'Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital ucraïnesa i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà d'aquest atac mortal rus que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i literalment de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara. Kiev ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petrolera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.
0: I a tot això, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat el Congrés, que està fent avui Rússia Unida, abans de les legislatives del 20 de desembre. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport. Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: I tanquem, gràcies, Cristina, la crònica internacional explicant-vos que els Estats Units han imposat uns aranzels del 50% al Canadà. Això després que aquesta matinada no hi hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial.
1: Sí, Donald Trump havia posat un ultimàtum per aconseguir un pacte i en les últimes hores s'havia mostrat optimista. I only make good deals. Però finalment no ha estat possible. La reunió entre els negociadors d'Ottawa i Washington s'ha fet aquesta matinada i ha acabat sense acord. L'administració Trump imposa aranzels per valor d'uns 20 milions de dòlars a productes com els estics d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. Washington ha culpat el seu veí del nord del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat que igualarà els aranzels per protegir els treballadors i les empreses del seu país.
0: Ara passen 8 minuts de les dues, estem en un Catalunya migdia especial que hem començat a 2:15, l'hem avançat mitja hora per poder cobrir àmpliament la informació sobre les afectacions d'aquests aiguats que han sorprès aquesta matinada, sobretot la zona del Tarragonès i del Baix Penedès. Doncs tancada la crònica internacional, ara tornem a casa nostra. En aquest cas us parlem de la gamba vermella. I és que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené Riba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gamba gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
4: No, no, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
3: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
5: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
3: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: I agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que asseca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives, com aquesta que us dèiem, llançar àcars. Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
7: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
6: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: I parlem ara d'una nova iniciativa, el termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. Aquest anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
8: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
9: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
8: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
0: I a Olot, el mercat ha posat en marxa un projecte per aprofitar les mimbes de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries, i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Més detalls des d'Olot, Berta Artigas Fontàs.
10: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes mimbes en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
11: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
10: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans, Miquel Àngel Violant.
12: Efectivament, el robot batejat amb el significatiu nom de el Llamp ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. I atenció, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen tot just avui, aquest dissabte, a Pequín, sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
0: Gràcies, Miquel Àngel. Un minut i cultura.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: A la meva esquerra...
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
18: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
17: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
20: La cinta de Möbius.
19: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
20: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
19: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
20: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
21: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
22: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara passa un minut d'un quart de tres. I avui arrenca la festa major del barri de Sants de Barcelona, que pren el relleu a les festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera dona el tret de sortir de les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats de tot tipus, familiars, castells, correfocs, concerts... La repassem amb l'Adrià Clotet.
23: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Papent, explica com els ha perjudicat la pluja.
24: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
23: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
25: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam anar a parar aquests mitjons. La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
23: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
26: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any i de lo que era la festa major, a part el veïnat, abans esperava la festa major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria... De festa major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
23: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Polen.
0: Marxem ara cap a Puigcerdà, que celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana i que aquest any commemora 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
1: Una festa que va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a popularitzar-se com a destinació d'estiu. Des d'aleshores, la protagonista és la desfilada de carrosses del diumenge, que ha anat evolucionant amb els anys. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de la Colla La Tribu.
2: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
1: Aquest any, per cert, hi haurà rècord de carrosses, 28 de 13 colles diferents. A més de les desfilades, també hi ha actes com concerts i espectacles, la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany.
0: I repassem ara l'oferta musical d'avui a diferents escenaris de Catalunya.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final...
0: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen avui a la mitjanit al Parc Central d'Igualada. La capital de l'Anoia està aquest cap de setmana encara de festa major.
4: Més al sud de la Ribera d'Ebre, dins el cicle cultural i musical d'estiu Escó Batega, podeu sentir detallats.
5: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: I a la plaça Major i dins els actes de la Festa Major de Navàs, al Bages, tocada a la mitjanit, i actuaran aquests que sentim, els Catarres.
4: I a Passanant, a la Conca de Barberà, també actuarà el grup valencià Auxili i els Catalans d'Svetlana.
0: I dins de l'Est Dansa, el Festival de Dansa d'Arrel Tradicional, que se celebra cada any a les Preses, a la Garrotxa, avui hi haurà també una mostra de danses.
4: De països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, a la nit, concert del grup de folk punk català Fetus.

0: vas en mar.
1: 8 minuts i arribarem a 2:45. Avui en aquest Catalunya migdia especial que hem començat mitja hora abans per fer aquest ampli seguiment dels aiguats al sud de Catalunya, a la Costa Daurada. Ara acabem aquest informatiu especial, com sempre, amb els esports, avui amb un palet més de temps. Roger Arnau, molt bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça debuta demà a la Lliga al Camp de l'Elx. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i després el tècnic Hansi Flick ha fet la primera roda de premsa de la temporada. Marc Andrés, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'alemany s'ha volgut centrar, sobretot, en l'estrena de l'equip.
3: Comença la tercera lliga de Hansi Flick al Barça amb l'objectiu de guanyar-la per tercer any consecutiu. Ho fa després d'un estiu en Mundial, amb els finalistes que potser encara no poden disputar 90 minuts, ha dit l'entrenador, i sense un nou clar. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, només es centra en els seus futbolistes, i un d'ells és Alejandro Valde, que amb un futur una mica incert, ha rebut un avís gros per part del tècnic alemany.
4: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Valde...
5: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden, i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
4: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Hansi Flick ha elogiat Joao Cancelo a la posició d'Alejandro Valde i ha dit que el portuguès estarà disponible per jugar demà, tot i acabar d'arribar. Per contra, caldrà esperar per veure el debut de Rodri amb el Barça. Avui el migcampista s'ha exercitat sobre la gespa de manera individual i Flick ha explicat que el pla és que comenci a treballar amb el grup a partir de dilluns. Pel que fa al pla de partit, el Barça volarà cap a Alacant demà a 11:45 del matí pel seu debut en aquesta lliga.
2: Gràcies, Marc. El partit del Camp de l'Elx començarà demà a 9:45 del vespre des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça juga demà contra l'Elx i demà també ho farà l'Atlètic de Madrid. Els matalassers reben el Villarreal al Metropolitano. Aquest matí, a la prèvia, ha parlat Diego Simeone i ha tornat a parlar, ell sí, de Julián Álvarez. El tècnic argentí ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
6: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria del partit de l'Atlètic contra l'equip de la Plana Baixa. I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
7: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
2: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. El partit d'aquest vespre, que com sempre es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, serà el debut a la Lliga del Nou Madrid de José Mourinho, que afronta el partit amb 7 baixes. Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de primera. A les 5 de la tarda, Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15 del vespre, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I a segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, format precisament a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat per anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Afegeix al club també que la seva joventut ha demostrat, tot i la seva joventut, ha demostrat maduresa competitiva. Amb aquest fitxatge, Valencia. El Girona confia incorporar un futbolista a marge de creixement i també projecció de futur. El fitxatge de Maura Furtado arriba precisament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
0: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que doncs, bueno, ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, doncs, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
2: També, segon el Sabadell, jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i més de 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I encara en futbol, el Barça va endur-se ahir la cinquena edició del Gamper femení després de vèncer el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks, Pina i Graham van fer els gols blaugranes. Abans del partit, l'equip va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va mostrar-se agraït i ambiciós.
8: Aquestes futbolistes són magnífiques, aquest estat és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport, i estic convençut que, com bé ha dit la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem a pels 5 títols.
2: Ahir també van jugar un partit amistós. L'Espanyol femení va guanyar 2-0 el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Deixem el futbol i parlem ja de crònica poliesportiva. Comencem amb bàsquet, perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres 7 centímetres, és un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. En motor, per altra banda, el pilot britànic George Russell de Mercedes s'ha adjudicat aquest migdia la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Ho ha fet sota la pluja. Han completat el podi Leclerc de Ferrari, Norris de McLaren. El líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli de Mercedes, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell, que torna a ser segon a la general. La cursa llarga es disputarà demà a les 3 de la tarda. Per cert, encara en motor, aquesta tarda comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington de l'IndyCar. La classificació serà a les 11 de la nit, hora catalana. A la cursa de demà, el català Àlex Palou pot aconseguir matemàticament el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. I aquesta tarda, a quarts de 5, comença a Mònaco la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge de 9,5 km pels carrers del Principat. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb una última etapa final a Granada. En total, durant 3 setmanes, els ciclistes recorreran més de 3.200 km en 21 etapes. 6 seran d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho el 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Cambrubí, de l'equip Piranello, Pau Miquel, del Bahrein, i finalment també ho fa Marc Brustenga, al Kern Pharma.

0: Dos quarts de tres, seguim en emissió conjunta 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Informacions destacades avui. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític, com a conseqüència dels forts aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. L'incendi de Sogorb al País Valencià va a més. Ja són més de 600 hectàrees cremades en aquest foc que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar Ceuta al seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I el president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les properes eleccions. Aquesta matinada els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. També us destaquem que els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. També us destacarem que els pescadors catalans de gamba vermella, la majoria d'ells ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I també us explicarem el rècord mundial que ha batut un robot i que fins ara teníem els humans.
1: Esports.
0: Què ens destaques a aquesta hora?
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de la Lliga de demà al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Cancelo, després de les inscripcions ahir de Gordon, Adeyemi i Rodri. Precisament el migcampista s'ha entrenat al marge del grup. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid, al RC Stadium, i a segona el Girona, que ahir va perdre el Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del portuguès Mauro Furtado.
0: I pel que fa al temps, tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu. Passen gairebé 3 minuts i mig de 2:15. Bona tarda. Us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Ho ampliem tot seguit des de Roda de Berà amb en Ricard Boigues. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda. La pitjor part se l'han endut a Roda de Berà. Destacar les 3 persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, ha estat traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu. I estaven, doncs, dormint. I un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
3: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Arc de Berà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i també mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
5: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
6: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro. De la parte alta y baja el agua como una riera.
3: L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que els evacuats han pogut tornar al càmping. Es pot accedir a l'equipament, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua.
7: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
3: El mateix inspector dels bombers, com ara sentíem, ha dit que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats en passos baixos i rieres. Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils, les S-Alerts. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
8: La E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una E-Alert si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
3: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tant.
9: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
3: Cal tenir present que alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien vist una situació així.
0: Ricard Buigas, moltes gràcies per aquesta última hora des de Roda de Barà. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Afegirem des d'aquí que els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la una del migdia més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra i a la R13 de Rodalies hi ha circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes a les vies. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
10: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
10: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. I ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, a Castelló, Pepa Ferrer.
11: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
12: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
11: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
13: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
11: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: 4 minuts i mig i 3 quarts de 3. 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
14: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia a habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
15: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos, o la família no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
16: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de 3 setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: El Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar al·legacions. Recordem que 3 senadors del grup popular van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres compareixeran a la Cambra Baixa per donar explicacions. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE després de les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla.
17: El rei d'Espanya es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y, por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Qui sí que viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats pro-migrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre Els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miguel Ramos, feia aquesta radiografia aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
18: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: L'origen de Save Europe Act arrenca al maig, en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto, que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia anti-immigració de Trump, Gregory Bovino.
1: El temps.
0: Passa un minut de 3:15. La previsió amb en Néstor Gómez.
19: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des de que hi ha dades, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres, als 40 graus. Ahir arribaven gairebé als 35 graus. Avui, les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda doncs tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà en principi es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
0: Trescat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts del bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar. A la zona de Samara, Kiev ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Walberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions. Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia i Unida abans de les legislatives del 20 de setembre. Moscou, Cristina Solies.
20: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
21: Долг партии.
22: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
20: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els sticks d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat de les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio, 8 minuts i seran les 3. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
23: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
24: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant, anem a treballar esquivant la gamba.
23: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
25: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
23: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. Per això l'han batejat com el Llamp. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen aquest dissabte a Pequín sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic al marge del grup. El tècnic ha confirmat que el migcampista madrileny, de fet, no s'incorporarà al grup fins dilluns. Per tant, no viatjarà a Elx. Qui sí que ja està a punt per jugar és Cancelo, que, com la resta de fitxatges del primer equip, ja està inscrit a la Lliga.
4: Yeah, he can play tomorrow.
5: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble.

0: Ells començarà demà a 2:15 del vespre, des d'una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
0: I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del davanter de fitxar pel Barça.
2: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit de demà contra l'equip de la Plana Baixa. I aquest vespre, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15, després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada. El tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
3: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Al marge de l'Espanyol Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui també es disputen dos partits més de primera. A les 5, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, València-Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I tot plegat, mentre segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. El Girona, en un comunicat subratllat textual, que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Amb el fitxatge, el Girona confia incorporar un futbolista en marxa de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge arriba just l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Sentim el migcampista Brian Gil.
4: Cierto que sabíamos que era un equipo agresivo, sobre todo en el inicio de partido, un equipo que juega un poco a transición. Al final el equipo parecía que estaba bien y te encaja dos goles y se te pone el partido cuesta arriba, pero bueno, hay que ser autocrítico. Queda muchísimo, queda mucha liga, muchos partidos.
0: També a segona, el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. I en pàgina poliesportiva, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Yann McAndou fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2,07 metres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. D'altra banda, aquesta tarda, 4:05, comença la Vuelta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9,5 km. Fins al 13 de setembre, els ciclistes recorreran en total 3.275 km en 21 etapes, 6 d'elles d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019. Per altra banda, a la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel del Bahrein i Marc Brustenga del Ken Pharma. Per altra banda, en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell. A les 3 de la tarda, per cert, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington, en aquest cas a l'IndyCar. La classificació serà aquesta nit a les 11, hora catalana, i la cursa es disputarà demà. De fet, en aquesta cursa, el català Àlex Palou pot aconseguir el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. Acabem explicant que en tennis a la Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran aquesta tarda a partir de les 5 també les semifinals del torneig de dobles. S'enfronten a la parella formada per Robin Haas i Konstantin Fradzen. Ahir van guanyar les semifinals als quarts per 6-3 i 7-6.
5: Bona tarda, són les 3. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crítiques

0: i com a conseqüència dels forts aiguats que han afectat el Baix Penedès i el litoral de Tarragona. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap S-alert a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. Al País Valencià, un incendi que crema el municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar un miler de persones. Fins ara ja han cremat 600 hectàrees. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. El president rus Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna com a tema central de cara a les pròximes eleccions. Aquesta matinada, els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edats i això ha passat l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. Els Estats Units imposen arancels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els arancels per protegir l'economia del seu país. Roger Mas tanca el festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.
1: Esports.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic i no s'entrenarà amb el grup fins dilluns. Qui sí que està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges ja ha estat inscrit a la Lliga. L'Espanyol, per altra banda, rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre segon el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i prové del Benfica. En bàsquet, el Farsa també ha fitxat l'ali pivot francès Joan Macadou. Té 26 anys, 2,07 metres i arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet. I en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos. De Fórmula 1, Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi i Kimi Antonelli, el líder del Mundial, ha acabat quart.
0: I el temps tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre, sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu.
1: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen 3 minuts de les 3. Jo sóc en Quim Codines i us informaré fins al punt de les 4. 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones i la magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge S-alert. Anem cap a Roda de Barà, Ricard Buigas.
3: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacant les tres persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, està traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
4: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port. El port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
3: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Art de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat a la Maria i al Juan.
5: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
6: Los coches por el... A media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
7: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
3: Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
8: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
3: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tanta pluja.
4: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
3: Alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
0: Gràcies, Ricard. Recordem que els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la 1 del migdia més de 800 trucades i la Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra. I la R13 de Rodalies, hi ha la circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà perquè s'està revisant la infraestructura després de l'episodi de pluges. Continuem parlant de pluges perquè l'aiguat d'aquesta matinada ha afectat, com dèiem, el sud del Baix Penedès i el nord de Tarragonès i ha deixat nombroses inundacions en pàrquings i subterranis i altres danys materials. Els veïns ara treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. El Vendrell, Ariadna Escoda.
9: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
10: Ha passat alguna altra vegada com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
9: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
11: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també... el paratxó que és el té trencat... Bueno.
9: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja ha donat treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
0: Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
12: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
12: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, amb la Pepa Ferrer.
13: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
14: A veure, el problema és que estem pillant el cel des de... Ara aquí no perquè no veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
13: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
15: Directamente ya cuando la UME apareció, ya apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
13: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espada i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
0: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara se n'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència i ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil de Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
16: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
17: Hay gente aquí, tienes los padres... están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
18: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin enviant-hi vacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
0: I en el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats promigrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre que els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miquel Ramos, en feia aquesta radiografia aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio.
19: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: L'origen de Save Europe Act arrenca el maig en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia antiimmigració de Trump, Gregory Bovino.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
20: Les pluges de la matinada han deixat unes precipitacions realment importants que en alguns casos han superat les mai registrades en aquestes estacions. És el cas de Torredembarra i també del Vendrell, on aquestes pluges de la matinada no s'havien registrat des que hi ha dades, des de 1999. Una situació de precipitacions que aquestes han desaparegut i se n'esperen aquesta tarda cap a les Terres de l'Ebre. Poden ser intenses al Montsià i al Baix Ebre, tot i que no amb la mateixa magnitud ni de bon tros que hem tingut durant les darreres hores o aquesta matinada. També s'esperen alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus. Avui, les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre m'ha vist per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda, doncs, tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
1: A 3CAT Info,
21: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
22: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
23: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
24: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 4 i ara us expliquem que hi ha hagut una nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edats. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, algun en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara, Kiev. Ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. Ara, a la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions. I fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els estics d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. I ara anem cap a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
5: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
6: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
2: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
7: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
8: Obviamente.
7: Perdón, no, más allá...
8: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
7: No.
8: Ok, bien. Listo. No,
7: más
8: no,
7: allá de que haya...
8: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
2: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
25: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
2: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Trescat Info.
26: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors i caminava lenta.
0: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del festival Sons del Món al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del festival, destaca la importància de la participació d'un dels grans cantautors i fins i tot pensador de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
27: Acabar amb aquesta figura a Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
0: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.

0: I ara falten 6 minuts per 3:45.
1: Esports.
0: Amb Marc Andrés. Bona tarda.
2: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde. L'entrenador alemany, atès als mitjans aquest matí, abans del debut a la Lliga demà al camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral del Barça.
3: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Valde...
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
3: 100% committed with us.
2: En aquest mateix sentit, posicionalment parlant, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, mentre ha reconegut que potser els mundialistes no jugaran els 90 minuts.
3: I don't speak about players from other teams, so...
4: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
3: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
2: El partit al camp de l'Elx començarà a 9:45 del vespre i des d'una hora abans el seguirem com sempre a l'antena de Catalunya Ràdio amb el retorn de la TDT.
1: 3CAT Info.
2: Aquest matí ha parlat també Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha parlat de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
5: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria per aquest partit de demà contra el Villarreal. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a partir de 9:45. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
6: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
2: Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que recordem, el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de la primera divisió. A les 5, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. I a 8:15 a Mestalla, València-Celta. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys. Furtado signa per 5 temporades fins al 2031. Arriba procedent del Benfica.
7: El que més m'atreu en el projecte de Girona fou que un club en què posso créixer com a jugador i com a persona, i que un club...
2: Un Furtado que aquí parla de per què ha apostat ell per fitxar per el Girona, dient que el Girona és un club on ell pot, o sent que pot aportar, i que sobretot pot créixer com a futbolista i com a persona.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macundú fins al juny del 2028. Té 26 anys i és un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. A més, és el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet que dirigirà Alexander Sekulic. Aquesta tarda, a 4:45, d'aquí uns 45 minuts, comença la Vuelta a Espanya a Mònaco, amb una contrarrellotge de 9,5 km. Fins al 13 de setembre, els ciclistes recorreran en total més de 3.000 km en 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, i és que el pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta, per cert, també hi participen quatre ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camprubí a l'equip Pinarello, Pau Miquel Albareny i Marc Prustenga al Kern Pharma. Mentrestant, en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart i ara suma 51 punts d'avantatge, volíem dir, respecte a Russell. A partir de les 4, en aquest mateix Gran Premi, en aquest mateix circuit dels Països Baixos, es farà la sessió de classificació de cara a la cursa llarga.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de tennis perquè el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos jugaran aquesta tarda a partir de les 5 hora catalana. Les semifinals del torneig de dobles s'enfrontaran a la parella formada per Robin Haase i Constantin Franzen. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, recordem-ho, amb 10 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a l'Argentina a les 9 en el primer partit de la segona fase de la competició. El combinat masculí amb 12 catalans ahir va guanyar per 1-2 a Alemanya. I en handbol ja estan definides les finals de la Supercopa de Catalunya, que es disputaran dilluns al Pavelló Municipal de Calella.

0: Bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora repassem que 9 persones han estat hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats que han afectat el Baix Penedès i el litoral de Tarragona. El conseller Espadaler ha argumentat que no es va enviar cap alerta a la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4/6 i no estava justificat. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la comunitat de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I des d'ara i fins les 4 també us explicarem que la indignació dels ports catalans davant la prohibició de la Unió Europea no els permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I a l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta.
1: Esports. En esports, el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb els jugadors disponibles, menys Rodri, que ha fet treballar específic i no s'entrenarà amb el grup fins dilluns. Sí que està per jugar, és Cancelo, com ha dit Hansi Flick. Un Hansi Flick que, per cert, ha avisat Balde. L'entrenador alemany ha dit, en paraules textuals, que vol jugadors 100% compromesos.
0: I pel que fa al temps, tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre, sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu. Nou persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Anem cap a Roda de Barà, Ricard Buigas.
2: La pitjor part se l'han endut a Roda de Barà, destacant les tres persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, està traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
3: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port. El port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
2: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Art de Barà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
4: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
5: Los coches por el... media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua com una riera.
2: Els campistes han pogut tornar al càmping. L'accés és segur, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua. L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats als passos baixos i rieres.
6: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
2: Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
7: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
2: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tanta pluja.
3: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
2: Alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien viscut una situació així.
0: Els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergències 112 havia rebut fins a la una del migdia més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra i a la R13 de Rodalies. Hi ha circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà perquè s'està revisant la infraestructura després de l'episodi de pluges. Com dèiem, l'aiguat d'aquesta matinada ha afectat el sud del Baix Penedès i el nord del Tarragonès i ha deixat nombroses inundacions en pàrquings subterranis i altres danys materials. Els veïns ara treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. El Vendrell, Ariadna Escoda.
8: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relaten Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
9: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
8: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
10: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat, bueno.
8: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
0: I ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, a Castelló, Pepa Ferrer.
11: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
12: A veure, el problema és que estem pintant un al cel des d'abans. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
11: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
13: Directamente ya cuando la OME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
11: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat i fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
15: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
16: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
0: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
17: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
14: 3CAT Info.
0: Agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Anem cap a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
18: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosaids. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
19: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
18: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'Estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a final d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat, perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
20: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
1: No, no, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
20: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
21: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
20: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: El Mercat d'Olot ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries, i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Més detalls amb la Berta Artigas Fontàs.
22: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes minves en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
23: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
22: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: Passa un minut de 3:15.
14: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: El temps de cara a les pròximes hores encara ens fa posar la mirada en aquestes precipitacions que poden caure i que poden ser intenses a les Terres de l'Ebre, concentrades a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Unes precipitacions que poden ser intenses, però no repetir la torrencialitat que han tingut aquesta passada nit i matinada al Camp de Tarragona i també al Baix Penedès. Una tarda en la qual s'espera que predomini el cel variable, amb ruixats a l'àrea del Pirineu, que ja a primera hora de la tarda es presentaven al Pallars Jussà, a l'alta a l'Alt Urgell i també cap a punts del Solsonès. En canvi, la tarda serà ben assolellada a tota la façana costanera des de l'Alt Empordà fins pràcticament al delta del Llobregat. I tot això amb unes temperatures que es mostraran molt suaus. Serà un dels dies més suaus de tot l'estiu, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. De cara a demà, o de cara a aquesta propera nit i matinada, nous ruixats localment intensos es poden presentar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sense repetir ni de bon tros la torrencialitat que hem tingut aquesta passada nit i matinada. A la resta del país, cel variable i nuvolades que a la tarda poden deixar alguna precipitació a l'àrea del Pirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, si avui s'han quedat curtes, demà pujaran una miqueta, però sempre estaran dintre del llindar normalitat de les temperatures d'agost.
14: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
25: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
26: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Passen 3 minuts de 3:15. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professors el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer, Laura Coat.
27: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta proposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
2: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagin persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
27: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
2: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
27: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
3: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
4: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
3: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
5: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
3: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
6: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
3: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: Vilafranca del Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Fem un galop el més multitudinari de la història de Catalunya, perquè sortim 400 persones amb galop, acompanyats dels gegants i el bestiari i tot, i llavors fem la sardana de la Sardana Blanca, que tothom ha d'anar de blanc.
0: La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop envoltat dels gegants, capgrossos i àguiles que ballaran tots plegats. I l'acte final es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina.
2: Esports.
0: En Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Hansi Flick avisa Alejandro Valde, l'entrenador alemany atès als mitjans aquest matí, abans del debut de la Lliga demà del Barça al camp de l'Elx, i ha parlat del futur del lateral blaugrana.
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
3: En aquest sentit, posicionalment, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. L'entrenador alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta de l'actualitat blaugrana, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, mentre ha reconegut que els mundialistes potser encara no estan per jugar als 90 minuts.

0: Aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. El Cholo ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
1: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián entrarà a la convocatòria per aquest partit de l'Atlètic de Madrid demà contra el Villarreal. I aquest vespre l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 3:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
2: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
0: Al marge d'aquest Espanyol-Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5, a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 7:45, a Mestalla, València-Celta. I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge avui del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
3: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
0: Furtado, per cert, és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu.
4: Trescat Info.
0: Aquesta tarda, a 4:45, començarà la Volta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9,5 km. Una ronda espanyola que comença avui i que durarà fins al 13 de setembre, amb un total de 21 etapes. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogačar, l'eslové pentacampió del Tour, torna a disputar una competició que no participava des del 2019. En aquesta volta, per cert, també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. En motor, ara a les 4 comença la classificació per a la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Abans, aquest matí, el pilot britànic George Russell ha guanyat la cursa sprint per davant de Charles Leclerc i Lando Norris. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Makoundou fins al juny del 2028. De 26 anys, Makoundou arriba procedent del Mònaco i es converteix així en el 10è fitxatge del nou projecte blaugrana.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, s'enfronta aquest vespre a l'Argentina, a les 9, en el primer partit de la segona fase de la competició. Una d'aquestes jugadores és Clara Badia.
5: És un partit dur. És segurament el partit més dur de tots els que venim jugant fins ara en el Mundial, però, com dius, és un rival que coneixem bé. Vam jugar no fa gaire a la Pro League i vam guanyar-les. Elles en el rànquing mundial són segones, vull dir que a priori la gent les tindria com a favorites.
0: El combinat masculí amb 12 catalans ahir va guanyar per 1-2 a Alemanya. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, avui semifinals de dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos contra Robin Haase i Konstantin Franzen.

Bé, fa calor, ha fet molta calor, continuarà fent molta calor aquest estiu, per descomptat que probablement també pot marcar un punt d'inflexió per tots aquells que creien que aquesta és una circumstància habitual dels estius. Queda clar que aquest no ha estat un estiu com altres, i bàsicament no ho ha estat, perquè la calor intensa ha durat molt més del que acostumava a durar. No estem parlant

0: de dies puntuals ni de moments puntuals de l'estiu, sinó de mantenir-se en aquest estat, en aquesta escalfor, perquè se'n facin una idea, us ho hem vingut dient cada dia. Ahir també vam estar a 30 graus tot el dia. I al migdia arribàvem als 32, però a les 9 del matí, quarts de 10, ja estàvem a 30, i a les 9 de la nit continuàvem estant a 30. I així ens manteníem tot el dia, i així n'hem portat uns quants de dies. No cal que parlem a la resta de Catalunya, no cal que parlem del que passa a França, del que passa a Itàlia, del que passa a la Gran Bretanya, del que passa a bona part d'Europa, que viu escandalitzada aquest augment de les temperatures al qual nosaltres ja hi estàvem acostumats en algun moment de l'any, però Europa, evidentment, no hi estava gens acostumada. Bé, que el temps està canviant, ja no cal que ho diem nosaltres, és un fet evidentíssim, i que està canviant a pitjor, perquè aguantar aquestes temperatures, per descomptat que posa a prova la capacitat de molts. A partir d'aquest escenari, Miquel Forns escriu a l'Eco aquest passat divendres un article molt interessant, precisament posant l'assumpte del canvi de clima i agafant precisament un referent, que és l'aiguat de Santa Tecla del 1874. En aquell moment, i ja en la presentació del llibre Santa Tecla, Vivents de la Festa Major Petita, ja es va dir en veu alta, si no recordo malament a la presentació, que res tenia a veure l'aiguat de Santa Tecla, i l'article també ho explica, amb el canvi de la Festa Major de Santa Tecla a Sant Bartomeu. Res a veure, era una qüestió de la vida quotidiana, dels treballs dels pagesos, en fi, que tot era molt més conciliable. Però què ha passat ara amb aquest canvi de temps, amb aquestes calorades que han fet que les jornades castelleres també canviïn l'horari i que alguns municipis es comencin a plantejar si alguns dels actes més importants de les seves festes majors haurien de poder intentar trobar un horari que fos més amigable, per dir-ho d'alguna manera. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Encantat de saludar en Miquel en aquest registre de nou d'historiador, d'imant de les tradicions, i hauríem de dir aquí també de geganter, que no sé si ha viscut alguna ja festa major d'aquestes acalorada així d'aquesta manera, eh?
1: A Sitges no, perquè només surto per la matinal, i a la matinal, per sort, encara no arribem a aquestes temperatures.
0: En algun altre lloc sí?
1: Sí, arribes, sí.
0: Arribes, eh?
1: Sí. Sant Pere d'aquest any i Sant Pere de l'any passat va fer moltíssima calor.
0: Arribes o ha plantejat algú?
1: No, que jo sàpiga, no. Tot i que en converses particulars, sí, en converses a peu de carrer, és un tema recurrent, sobretot perquè aquests dos últims anys ha fet molta calor, ha fet molta calor per Sant Pere. Uh-huh. Bueno, per Sant Pere, i inclús Sant Pau de l'any passat, em sembla que va ser,
0: sí.
1: Vaja, anava amb màniga de camisa.
0: El Sant Pau del mes de gener, que ningú no s'equivoqui.
1: Sant Pau del mes de gener, Sant Pau del 25 de gener... Els valls anàvem amb camisa i no teníem fred.
0: Bé, està clar que aquest any, com els dèiem, no direm que no sigui un any com els altres, perquè la Festa Major ho recordàvem ara, i més d'un ho ha recordat arran de la calorada d'aquest any. La Festa Major del 2023, si no recordo malament, va ser aquella que va coincidir també amb la sequera, en què més d'un membre dels valls es va desmaiar per la calorada d'aquella processó cívica, que va ser una cosa extraordinària de viure. I aquest article posa sobre la taula, diríem que sense embuts, com un plantejament a fer-se, sí, hi hauria la possibilitat de plantejar-se que la Festa Major anés a petar de nou a Santa Tecla, com si diguéssim, com un caprici portat per aquest canvi climàtic, per mort d'una situació que difícilment canviarà i que evidentment és feixuga pels valls, no només pels portants dels valls i per la gent que balla, sinó també, òbviament, per tota la gent que viu la festa. Aquest pensament, diguem-ne, que va fent rum-rum de fa temps, Miquel, o què?
1: Bé, és que la tendència que d'aquests últims anys és que sembla que la situació de la meteorologia i del clima, i per tant, òbviament, de la meteorologia, és que la tendència cada vegada serà que el clima serà més extrem a l'estiu, i potser arribarà un moment que el municipi s'haurà de plantejar si algunes activitats de les que fem durant tot l'estiu, no només la Festa Major de Sant Bartomeu, moltes activitats, doncs s'han d'adaptar a aquesta nova realitat. Aquest debat potser serà inevitable d'aquí uns pocs anys. I el que he volgut amb l'article és bàsicament revisar la història per una mica dir com la Festa Major s'ha anat adaptant cada vegada a les diferents situacions que hi ha hagut.
0: Esclar, estaríem en allò de sempre, tot i que no sé si és un criteri de valor, però segurament per molts ho serà, entre la tradició i la vida real. I aquestes circumstàncies que formen part de la nostra vida quotidiana i a les quals, òbviament, la tradició no hi comptava, per dir-ho així, ni el protocol hi comptava, tampoc,
1: Exacte, i a més és que la història de la festa ens demostra que la festa, i per tant la tradició, s'ha anat adaptant a cada moment. Hi ha hagut motius polítics, hi ha hagut motius socials, hi ha hagut motius, algun fins i tot derivat d'això, del temps, no? Motius laborals, hi ha hagut molts motius econòmics que han anat modelant la festa cada vegada, a cada moment, perquè la tradició precisament anés passant, anés pervivint, anés persistint i, per tant, està plena d'adaptacions la història de la Festa Major.
0: Tal com la contemplem, la Festa Major, home, massa canvis horaris no s'hi poden fer, no? Perquè tenim les processons, les cercaviles, les tenim ja al vespre, la cercavila de la Cívica la tenim a les 7 del vespre, la cercavila de Sant Bartomeu el tenim a partir de quarts de 8, diguem-ne que ja estaríem en aquesta franja horària en la qual ara es recomana més aviat fer les activitats, i les activitats de migdia difícilment les podem encaixar en algun altre lloc.
1: Bé, sí que és veritat que, clar, evidentment, les famoses 36 hores no donen per més, no?
0: Exacte.
1: Perquè, clar, són 36, i per tant el marge que hi ha és petit, però potser sí, revisant la història de la festa, per exemple, l'ofici, no?
0: Mm-hmm.
1: L'ofici, ara ja el vam avançar fa uns anys, mitja hora abans, ja és a quarts d'11, no?
0: Sí.
1: Tot i que el de Santa Tecla es manté a les 11.
0: No el vam avançar per mort del temps, No el temps atmosfèric, sí el temps cronològic.
1: Exacte.
0: Aquest sí,
1: Exacte. Sí, perquè la sortida d'ofici comencés més aviat i pogués ser més, acabar més d'hora pels concerts, que a més al matí tot s'encadena, no? El matí de Sant Bartomeu igual que el matí de Santa Tecla. Però antigament es havia celebrat a les 10 l'ofici i a quarts de 10. Aquí a marge. Perquè encara no es fa l'onada, com encara l'anada d'ofici no es fa, és un acte que s'ha perdut.
0: Exacte.
1: És un acte que s'ha perdut, l'anada d'ofici. Per tant, i la matinal és molt d'hora, és a les 6. En aquest sentit, els nostres avantpassats ja ho feien més aviat. Ja ho feien més aviat i no passava res.
0: Uh-huh. O sigui que seria una possibilitat,
1: El dia de Sant Bartomeu seria una possibilitat i a més, el que dic, sobretot, jo el que he volgut amb l'article és revisar al llarg de la història si hi ha antecedents en aquest sentit, que puguin contextualitzar, que puguin justificar, que en el fons també l'hora en si, més enllà de si volem les dues de la tarda de la vigília, que és una hora molt marcada perquè és l'inici de la festa, això, ha anat variant amb el temps. Ha anat variant, s'ha anat adaptant. El que sí que portem ara, una tongada, diguem, molt llarga de moltes dècades, en què els actes tenen una hora fixada i no s'ha canviat aquestes últimes dècades. Ah,
0: perquè el que, evidentment, deixa clar l'article, i és una realitat que tothom coneix, és que difícilment això canviarà, sinó que el clima ens portarà d'alguna manera o d'una altra a protegir-nos de les hores especialment intenses, i sobretot entenc també a protegir els balls. Els espectadors sempre poden marxar cap a casa seva, sempre poden refrescar-se, sempre poden anar molt més lleugers amb una samarreta, però els balls, precisament per raó de la tradició, van vestits com van vestits, carreguen el que carreguen, fan l'exercici físic que fan, i per tant aquí no hi ha cap altra sortida per ells. Els espectadors, en aquest sentit, ho tenen més fàcil.
1: Els municipis que s'estan plantejant seriosament aquest debat, que ja l'han obert, diguem-ne, Sitges, que jo sàpiga, aquest debat no s'ha iniciat d'una manera ferma. Hi pot estar en converses, com dèiem, a peu de carrer, però aquest debat no seriosament, no,
0: cert.
1: Que jo sàpiga, no s'ha plantejat encara. No? Però els municipis que ho han fet pensen en això mateix que deies, és a dir, amb els balladors, amb la gent que fan els balls, però estan pensant també amb el públic, estan pensant també amb els músics i estan pensant també amb totes les persones al voltant de l'organització, perquè amb unes temperatures elevades tothom n'està afectat. Per exemple, els castells, que és on els castells, diguem, el món de la cultura popular, que seriosament ha abordat aquest tema, que ja s'han canviat diades castelleres, que en lloc de fer-se al migdia, en ple juliol i agost, sí. ja es fan a la tarda, i que han plantejat mesures i això. Aquí es va plantejar molt seriosament perquè hi havia actuacions castelleres, diades castelleres, que començaven amb un fotimer de gent a la plaça i acabaven amb quatre gats.
0: Està clar.
1: Perquè el mateix públic marxava. I llavors, quin sentit té que aixequem castells si no hi ha gent? Quin sentit pot tenir que acabem fent cercaviles i processons si no hi ha gent? Clar, doncs aleshores es planteja per tothom, no? El plantejament que es fa per tothom, amb mesures que puguin, diguem, mitigar els efectes per tothom, que tothom pugui estar més còmode.
0: Està clar. Per tant, d'alguna manera creus, Miquel, que això es posarà... D'aquí uns moments tindrem la regidora, però que aquesta brama del carrer o aquest rum-rum del carrer en algun moment arribarà a la taula de les persones que tenen en la seva... a les seves responsabilitats la gestió de la festa.
1: Sí, el ritme en què està canviant el clima, el ritme en què està afectant la meteorologia a totes les activitats, sobretot les activitats de l'aire lliure, fins i tot que les administracions ja estan prenent mesures, no? Recomanacions de que fins a quins graus seria tolerable fer activitats a l'aire lliure, jo crec que la festa major no en quedarà al marge. Crec que un moment o d'altre se n'haurà de parlar. Mira, a Reus, la festa major de Sant Pere, aquest any ja han fet, diguem unes mesures més puntuals, no? D'algunes cercaviles, fer-les passar en hores determinades per carrers que hi ha més ombra, posar mesures d'hidratació per les persones, tant pels valls com pels que miren. Això ja ho hem fet aquí a Sitges també, que és posar aquestes aquests punts d'aigua, fer que les actuacions durin menys, que siguin exhibicions dels balls més curtes, fins i tot cercaviles en què surtin menys nombre de balls per acabar més d'hora. En fi, ja des d'aquest punt de vista, diguem, d'actuacions més puntuals fins a mesures més transformadores. Per exemple, la festa del Renaixement de Tortosa, que no seria en si una festa major, però que seria una festa, diguem, que per aquesta localitat és important, s'està plantejant en aquest moment canviar de dates. Canviar de dates. És a dir, passem de la festa major de Terrassa, en aquest moment s'està plantejant canviar els horaris, és a dir, avançar-ho molt cap al matí, a primera hora, perquè el migdia fort, que és on te fa més calor o el sol apreta més, doncs aquests actes a l'aire lliure hagin acabat. Per tant, hi ha una varietat de coses que es poden fer que jo crec que un moment o l'altre a Sitges també arribarà aquest debat.
0: No haguéssim cregut mai que ens passaria això, Fer canvis per circumstàncies mil, però pel canvi de temps...
1: Bé, la història ens diu que la festa major s'ha anat adaptant, ha anat tenint molts condicionants, moltíssims. Hi ha actes que han aparegut, hi ha actes que han desaparegut, i per tant, si ara un element més és el clima que està influint d'aquesta manera, el que deies al principi, no? Qui ho diria? Que l'aiguat de Santa Tecla, que sense ser-ho va ser protagonista d'aquesta qüestió, ara doncs, la meteorologia torna a incidir d'aquesta manera. Per sort, a Sitges teníem dues festes majors, com molts municipis, i per tant, possibilitats en tenim moltes, i la història ens diu que n'hi ha hagut moltes.
0: Ara ho exagero, però vinga, ja que estem al vigílies de festa major, o sigui que et podries imaginar, ho exagero, repeteixo, una entrada de grallers el 22 de setembre a les 12 del migdia?
1: Torno-m'ho de la història. L'entrada de grallers institucionalitzada al programa d'actes, no té ni 100 anys.
0: És cert.
1: No té ni 100 anys.
0: És cert.
1: I que era un costum entrar, que els grallers que es contractaven, que venien als pobles a tocar, entraven tocant perquè la gent els anava a rebre a l'entrada del poble i entraven en plan així festiu, tocant peces ben alegres i això, és molt comú a tota la nostra zona. A tot el nostre territori. I qui diu que això no estava reservat només al dia de Sant Bartomeu? No tenim documentació que parli del dia de Santa Tecla. Tenim documentació que els grallers sortien també a la Trinitat, al segle XIX, que anaven al Vinyet també, que els balls també sortien pel Vinyet. Els balls també sortien pel Vinyet. Tot això està documentat. Doncs, qui diu que per Santa Tecla antigament això no passava i que ho poguéssim fer ara?
0: Està clar. Bé, doncs queda sobre la taula. Us recomanem que llegeixin l'article a l'Eco d'aquest passat divendres, l'article de Miquel Forns, contemplant precisament això, la possibilitat que sobre la taula com a mínim es plantegi què pot passar en el futur, de quina forma podem, diguem-ne, resituar la gran festa de Sitges per mort d'aquest canvi climàtic que està afectant a totes les festes populars també i al seu desenvolupament. Miquel Forns, gràcies. Bona festa major, mentrestant.
1: Molt bona festa major a tothom. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: el cert és que si fem també un repàs a la història, les festes majors d'ara no van acompanyades de tanta tensió com havíem viscut anys enrere, amb presidents de comissió que havíem viscut, en fi, aldarulls mil i organitzacions trasbalsades. Tot això en les festes majors abans del protocol, abans de la redacció d'aquest document que ha posat més o menys les coses així una miqueta en ordre. Regidora Martín, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: El protocol que és vigent, hi ha un protocol que d'alguna manera més d'un i més de dos pensen que per alguns aspectes ja valdria la pena doncs donar-hi alguna volta. Acosteu-vos una miqueta més al micro.
1: Sí, perdó.
0: Alguna volta, per exemple, va, comencem pel més recent que hem començat el programa així. El canvi de clima ha de propiciar alguna cosa des del punt de vista del debat sobre els actes de la Festa Major?
1: De fet, crec que el primer que ha de propiciar precisament és el debat. De fet, fa 3 anys, no sé si recordes, que teníem...
0: Era el 23,
1: eh? Era el 23 i encara no sabíem si podíem sortir. Va ser pràcticament a 2:15 del migdia que l'alcaldessa em va comunicar que finalment ens deixaven tirar el castell de foc, no? Que fer les processons...
0: Entre l'entrada de Grallers i la sortida de les dues.
1: Sí, sí, entre l'entrada de Grallers i els morterets, perquè, a més, recordo la conversa. I què fem? Baixem a tirar els morterets? O, va, esperem. I mitja horeta abans dels morterets ens van donar la notícia, no? Bueno, s'ha vist aquesta setmana també a Cubelles. No? Que han hagut de... De fet, el president de la comissió em va enviar un missatge i em va preguntar, això ens pot passar a Sitges? I la resposta va ser, i tant. Ens pot passar, perquè fa 3 anys vam estar molt al límit. No?
0: A Cubelles aquest any el que ha fet és ajornar l'encesa de les colles de foc més enllà de la mitjanit, perquè aleshores diguem-ne que finalitzava el termini que marcava el risc 3...
1: L'alerta alfa, alfa,
0: sí, tot sí. Allò que vostès ja saben, sí. I no volen saber perquè sí. No ens agraden aquestes coses. Però l'any 2023, diguem-ne que va assentar una mena de precedent sobre com ens podem gestionar quan hi ha un entorn tan hostil des del punt de vista meteorològic, gent que es va desmaiar, òbviament més necessitat d'hidratació, espais per on passa la cercavila que poden tenir els seus riscos des del punt de vista del foc, tot això.
1: De fet, va ser el meu primer any com a regidora i Vicenç, sincerament, era com molt angoixant veure com es anava desmaiant gent dels valls, no? Evidentment, en la situació en la que tenim ara, jo penso que el millor que podem fer de moment són donar aquests consells, no? Per prevenir la calor, que si et trobes malament busquis un punt d'ombra o ajuda, perquè la mateixa Festa Major, no? Doncs té tot un pla de prevenció i d'emergència, que es poden trobar ambulàncies, Creu Roja, hidratar-se molt bé, està bé que entre una beguda i una altra ens prenguem una ampolleta d'aigua, no? Portar un barretet que ens tapi una mica del sol. Ara mateix és el que podem fer. Calor per Festa Major n'ha fet sempre, evidentment ara doncs és molt més intensa, no? De fet, aquest any dins de la programació hi ha un debat sobre aquest tema.
0: Exacte.
1: Una exposició que farà
0: el
1: Gori Massip
0: el dissabte que ve.
1: I de fet, és el que et dic, no? El primer que hem de tenir és una mica aquest debat. A mi l'any 2023 hi havia moltes persones que em deien, per Festa Major sempre ha fet calor, ens aguantem i anem tots xocs sortits de la dutxa i no passa res.
0: Cert que hi ha persones que aguanten molt bé aquestes situacions i hi ha persones que no les aguanten tan bé, que no les suporten, però sí que és cert que el futur sembla que va cap a un clima més agressiu en aquest sentit, eh?
1: Sí, tant. I de fet és el que et comentava, també va haver-hi moltes persones que em deien, home, ens ho hem de replantejar, potser l'entrada de Grallers no ha de ser a les 12 del migdia, però això, clar, és un canvi d'estat.
0: I no serà a les 8 del matí, perquè no la comprenem a les 8.
1: No tindria el mateix esperit,
0: sí, sí.
1: Entenc, no?
0: Les coses passen al migdia, a tot arreu, a les festes majors. El migdia és l'hora assenyalada, però està clar que entre la realitat i entre la tradició, en algun moment potser...
1: S'haurà de trobar un equilibri i s'hauran de trobar fórmules, segurament. També és veritat que aquell estiu, aquella festa major del 23 va ser molt calorosa, les altres dues següents han estat una mica més calmades, sí. I ara aquesta setmana ja ens anuncien que baixaran les temperatures, per mi aquesta setmana la por principal no és tant la intensitat de la calor, sinó que no ens plogui en tots els actes, que abans d'entrar ho comentàvem amb en Pitu, no? Sí, que com sí, tenim sí. contacte directe amb el cel a través moltes vegades del Gori Massip, de l'abús que fem de conèixer el Gori Massip, l'altre dia ho comentàvem també amb el president de la comissió, amb el Xavi Salmerón, i sí que és cert que és més aviat encara com per fer una previsió exacta, no? Perquè acostumen a encertar bastant les 48 hores abans, però una setmana abans encara és aviat, però de moment sembla que 23 i 24 no hauria de ploure i que durant els dies
0: de...
1: La prèvia pot caure algun xàfec en algun moment puntual. Sí.
0: Hem començat per aquest punt del protocol, però no ens movem massa del protocol perquè aquests dies també hi ha hagut aspectes que han tingut el protocol pel mig. Per exemple, la xerrada de la Gralla es va parlar de cases noves, de Poble Sec, d'aquesta... Revifalla, va comentar el regidor de Turisme, no tant Revifalla, van comentar des dels organitzadors de la Festa de les Cases Noves, però sobre la possibilitat que el protocol inclogués, de la mateixa manera que inclou la Festa Major de Can d'Àsens o inclou la Trinitat, que les Cases Noves o el Poble Sec, alguns balls de la Festa Major s'hi puguin acostar.
1: De fet, no et vull avançar més del compte perquè és una cosa en la que encara estem treballant, però sí que és veritat que quan aquest Consell del Patrimoni Festiu va començar, i jo mateixa com a regidora també, teníem un protocol en paper que ho aguantava tot. Sí? Amb el pas del temps, amb aquestes tres festes majors que hem anat passant i amb aquest nou Consell, hem anat revisant tots els aspectes que semblava que no acabaven d'encaixar
0: en
1: el carrer i amb el paper. Exacte. També és veritat que paral·lelament al treball que fa el Consell del Patrimoni Festiu s'està treballant també en l'elaboració del protocol i del reglament de corpus, perquè el fet que siguin festes patrimonials doncs implica que hagin de tenir aquests organismes. No?
0: Per tant, el corpus és la darrera que li queda al protocol. Eh?
1: Exacte.
0: Tenim el protocol de Carnaval, el protocol de Festa Major...
1: I un Consell, també.
0: Corpus
1: haurà de tenir un Consell, també.
0: D'acord.
1: Llavors, aquí és on ha començat el debat. Cal que tinguem dos consells que gestionen el nostre patrimoni festiu?
0: Un per Corpus i un altre per Festa Major?
1: Aquesta és la cosa, no? Cal que en tinguem un per Corpus, un per Festa Major? O al final el patrimoni és el mateix i hauríem de tenir un únic consell que integrés les dues festes per poder tractar tots aquests temes? Doncs per aquí ja t'he donat una mica la pista a la pregunta que em feies, no? S'està intentant, no sé molt bé com dir-ho, com universalitzar, no?, aquesta visió que es té del patrimoni, que el Consell no tracti única i exclusivament els temes de Festa Major,
0: sinó que vagi més enllà.
1: Sinó que vagi més enllà i que sigui un conjunt que pugui agrupar altres festes que també són patrimonials, entenem.
0: Sí que és cert que hi va haver un moment, i estem parlant de fa uns quants anys enrere, tampoc molts anys enrere, però fins i tot molt recordaran com aquells cavallets que no seu dia es van presentar van anar a les botigues. La presentació d'aquells cavallets es feia a la Festa Major de les Botigues, perquè el vinyet no s'havia pogut fer, o sigui que les festes majors havien demanat en més d'una ocasió la presència, diguem-ne, dels elements tradicionals o folclòrics de la Festa Major Gran. No?
1: De fet, per Cases Noves participen cada any demanant un ball,
0: i
1: Poble Sec des de fa dos anys també ha recuperat aquell petit partit de sortida d'ofici, no?, després de la missa de Sant
0: però,
1: Joan.
0: Però a la Gralla s'interpel·laven sobre si, per exemple, Cases Noves o Poble Sec demanés als gegants?
1: Clar, jo sincerament, Vicenç, no sé si això està prohibit enlloc. Jo penso que és més un criteri, al final no és el mateix moure un grup de persones que moure figures patrimonials. I al final aquí és on hem de decidir on es posa el límit. Sí que penso que els gegants evidentment han de poder sortir i han de poder participar d'aquells actes en els que es consideri o que la mateixa colla tingui el gust d'anar. Ara, per exemple, aniran a Granollers a finals de mes o aniran a Tarragona també per Santa Tecla.
0: I ho havien fet al Poble Sec fa molts anys enrere. Estem parlant de quan la Festa Major del Poble Sec per Sant Joan tenia una sortida d'ofici en tots els balls, tal.
1: Clar, que ara això s'ha recuperat i surt un ball o dos balls de Festa Major, però no es porten figures
0: més
1: patrimonials.
0: Exacte.
1: Jo, per mi, el debat està només en aquesta línia. A mi, personalment, que els gegants puguin anar a les festes de barri, no em sembla malament, però tampoc crec que hagi de ser una cosa que demanem ni cada any ni perquè sí.
0: D'acord.
1: Si tenim algun motiu més important ara no vull llançar una invitació, però Poble Sec l'any que ve celebra 50 anys, uh-huh. la festa del barri. Doncs és una efemèride prou important com per dir aquest any podem portar els gegants i llavors es valorarà i si la colla està disposada al final doncs...
0: Però vaja, un plantejament més o menys com el que va dir Jordi Bertran, que tampoc és bo anar replicant la festa gran pels barris.
1: Exacte. Exacte.
0: I en canvi sí que seria millor, o que allò ens després com es gestionaria, eh? Que si volen els barris tinguessin un bestiari específic que els pogués identificar. Això és el que més que
1: repetir... I precisament Poble Sec i Cases Noves penso que el tenen, eh? Ah? Tenen figures pròpies.
0: Doncs
1: no?
0: Aquest és un altre pensament que segurament en el seu moment el protocol haurà de tractar o les persones que s'apleguin en aquest, diguem-ne, esperit més ampli del Consell del Patrimoni Festiu.
1: Sí, i ja no només això, Vicenç, ja no, no, per mi ja no és només replicar la Festa Major mm-hmm. en els barris, sinó que els barris tenen identitat pròpia, no? No és el mateix anar a Poble Sec que anar a les Cases Noves. Si al final en tots els barris, quan es fan les celebracions, totes va semblant, ens anem mimetitzant una mica, no? Les festes, al final penso que perden una mica aquesta identitat de barri popular que els diferencia del barri del costat. Ah-ha. No?
0: Veurem com es planteja el debat en el futur. No ens movem del protocol. Segurament el tema més entenem, el tema més important dels darrers dies, que se'ns va plantejar aquí en una de les xerrades joves, en una de la tertúlia jove, i aquí teníem a la Bruna Camps, que ens deia, soc bastonera, de l'Eixo per ballar bastons, aquest serà el meu darrer any a Santa Tecla. I a l'altre costat teníem la Paula Navarrete, bastonera de la colla de bastons de noies, dient-nos que és enorme la quantitat de noies que estan a la llista d'espera per incorporar-se a la colla de bastons de noies. I, en canvi, en el cas dels nois, en més d'una ocasió, els nois han d'anar per tot arreu intentant captar nous bastoners, a diferència de les noies, que tenen una llista i una quantitat de noies amb unes ganes enormes de ballar i que no podran, perquè acabarà Santa Tecla, els acabarà el límit d'edat i allà es quedaran. I la Vinyet Granda, així en veu alta, va dir, potser ja és hora, i la Paula i tothom va sentir, de plantejar definitivament que el protocol plantegi colles mixtes de bastons.
1: Aquí al final és una reclamació, diria, pràcticament històrica de, sí? de les bastoneres. És un 3-1, no? Al final hi ha tres colles de nois i una única colla de noies.
0: En canvi, gairebé per Santa Tecla és a l'inrevés, això, eh? És un 1-3.
1: És que jo no tinc xifres estadístiques, meva sensació és que pugen moltes més dones a sostenir la festa que no pas, sí, sí. Que no pas nois.
0: Només cal anar a la piscina municipal per veure... Per veure els assajos, que, els assajos de les noies amb la gentada que hi ha i amb tota aquesta passió.
1: Al final, tractar aquests temes, el Consell és un òrgan assessor i és un òrgan molt obert i amb aquest nou Consell el que hem intentat sobretot és que sempre que algú tenia algun dubte o alguna inquietud que pogués venir i seure a la taula amb tots els membres del Consell i poder exposar una mica quins són els seus plantejaments.
0: Sí, com diu la regidora, aquesta és una... Gairebé una reclamació històrica.
1: De fa uns anys, eh?
0: Vull de fa uns dir, anys. Sí, però sí. Va, posem què? 3, 4, 5 anys d'abans de la pandèmia?
1: Aquests 3 que porto jo, segur.
0: Per descomptat. Com és que encara no s'hi ha...
1: Perquè entenc que al final el Consell ens reunim un cop al mes i anem treballant com diferents temes. Això al final sí que és com una reivindicació molt popular, però ningú ens ho ha elevat com de forma oficial al Consell. A mi personalment sí que m'han trucat, bastoneres, he parlat amb moltes noies que tenien precisament aquesta frustració de dir, ostres, és que porto des de molt petita sortint per Santa Tecla.
0: Aquesta seria la paraula, frustració.
1: Exacte, sí, sí, és frustració total i les comprenc, i empatitzo molt amb el seu sentiment, a mi em faria una ràbia tremenda.
0: Bé, perquè de la mateixa manera que la Moixiganga va haver el cop d'efecte inicial, però després d'aquell cop d'efecte inicial... no només s'ha incorporat, s'ha interioritzat, sinó que s'ha valorat enormement, que ja no hi pensa ningú en tot això, sinó que es veu la Moixiganga, una Moixiganga amb dones i encantats de la vida tots plegats. Això diguem-ne, hauria de fer més o menys el mateix camí en el cas dels bastons?
1: De fet, de forma natural, jo penso que en alguns moments ja s'està produint.
0: Sí.
1: Perquè sabem que hi ha en alguns carrers que ja s'han creat com una tradició pròpia, no? I que la colla de bastons de noies penso que és amb la jove, no? I ballen conjuntament, si no m'equivoco, el carrer Bonaire, penso que és.
0: I que hi ha un esperit conjunt. Aquest cap de setmana les quatre colles de bastons han fet un dinar conjunt, totes elles.
1: Sí.
0: És a dir...
1: Jo penso que al final això ha de deixar de ser una reivindicació al carrer i que les pròpies colles, ja no només la de noies, segurament si tenen el suport també de les dels nois, que poguessin presentar una proposta conjunta i llavors treballar-la en el si del Consell, que precisament per això existeix.
0: Per tant, no? D'entrada, d'alguna manera, la regidora el que diria és que tot això que... al carrer.
1: Que es formalitzi una mica.
0: Que es formalitzi.
1: Exacte. Per poder realment treballar-ho i obrir un debat
0: i cridar
1: que pugui
0: a les
1: portar
0: persones.
1: Algunes conclusions, sigui que no hem de canviar-ho i que ho hem de mantenir com està, o sigui que potser sí que cal començar a fer aquestes colles mixtes.
0: Des del punt de vista de la regidora, pot haver reticències o creu que això
1: jo és que
0: aniria...
1: penso que és una cosa que està avançant d'una forma com molt natural.
0: Que caurà pel seu propi pes.
1: Sí, sí. A mi potser, si em donessis a escollir, potser sí que m'agradaria més colles de nois i colles de noies en un percentatge igual, no? De dir dues,
0: sí,
1: per exemple,
0: sí.
1: Perquè penso que també és una singularitat pròpia de Sitges. Tu vas a veure...
0: I és veritat que també les noies diuen que diguem-ne, tothom reconeix que té una forma de picar diferent. Òbviament. És a dir, si fos per la regidora veuria més una paritat de colles,
1: és una,
0: no,
1: és una opinió
0: personal.
1: Totalment personal,
0: sí.
1: No per discriminar nois i noies,
0: no,
1: sinó perquè penso que també és un tret singular de Sitges, tu te'n vas a qualsevol altra festa major i són mixtes.
0: Però és evident que la festa ha de poder incorporar tot aquest gruix perquè això d'aquesta cantera, tot molt bonic, i en fem bandera cada Santa Tecla, però després la feina és poder-la anar incorporant aquí.
1: Clar, aquí el matís. La teva frase ha estat, la festa ha de poder incorporar. Clar. La festa no pot incorporar tothom, Vicenç.
0: No, segurament podria incorporar més persones de les que incorpora
1: que sigui...
0: si no hi hagués altres persones que s'hi estiguessin tant de temps, no?
1: Aquest és l'altre gran debat. Que jo personalment penso que aquí sí que s'hauria de començar a treballar en posar algun tipus de limitació, de rotació una mica més obligatòria.
0: Aquesta era la següent pregunta a l'entorn del protocol. L'agrupació va intentar-ho, no se'n van sortir.
1: En algunes colles els està funcionant
0: coses...
1: molt bé. De fet, l'agrupació ara mateix potser seria
0: una mica
1: l'exemple.
0: Que en el seu moment va establir un protocol que no li va sortir, i en canvi les colles, no sé si dic que per elles mateixes, òbviament, amb la direcció de l'agrupació, han trobat cadascuna una forma d'anar gestionant tot aquest assumpte.
1: Sí.
0: Però alguna cosa s'ha de fer aquí, no?
1: Jo personalment penso que sí.
0: Perquè sembla que el sentit comú a vegades costa...
1: Clar, la cosa és on poses el límit. És que saps què passa? Que moltes vegades en festa major no podem parlar de sentit comú, Vicenç,
0: perquè
1: parlem d'una emoció, parlem de pell, no? Parlem de sentiments, d'una herència familiar del meu pare, del meu avi, de la meva àvia, no?
0: Però clar, la pell dels qui volen entrar.
1: Exacte. I jo penso que a més és molt interessant que hi hagi... Tot té pros i contres,
0: està
1: no?
0: Clar,
1: el fet
0: clar.
1: Que la gent es mantingui durant tants anys, al final crea com
0: una
1: cohesió,
0: sí.
1: No? Un sentiment d'equip, de família, que és molt bonic i que es tradueix al carrer i després segurament en els àpats que faci cada
0: està
1: colla.
0: Clar.
1: Però després sí que penso que seria molt important que més gent pogués participar directament de la festa, perquè al final és la forma d'endinsar-te una mica més en el seu coneixement, d'estimar-la com s'ha de... No estimar-la perquè sí. Ma mare diu moltes vegades no me quieras tanto, quiéreme mejor, no?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: És una mica això, no estimar-la tant, sinó estimar-la bé amb coneixement de per què passen les coses, de per què són com
0: són. Ho dic perquè, esclar, té una certa lògica. Els que hagin estat a dins, sigui 3 anys, 4, 5, 10, 15, 20, 25, ja ho han viscut. Mm. Han estat a dins, han tingut l'oportunitat. Mm. En canvi, els que queden sempre fora... tenen aquella frustració de dir, bé, però jo encara ho haig de viure, això. Ja
1: de fet,
0: em sembla molt bé, però encara m'hi haig de posar.
1: De fet, moltes vegades i per mi de forma desafortunada ens emmirallem en Vilafranca, no?
0: Sí.
1: Som dues festes majors diferents, sí, sí, amb les seves bondats i defectes, sí
0: que,
1: cadascuna.
0: I allà tenen,
1: però allà
0: si no...
1: sí que tenen marcat, si no m'equivoco, són cada 5 anys. O sigui, tu pots sortir durant 5 anys amb una colla i al cap de 5 anys pots marxar a un altre ball o a una altra colla, però en la misma, en la mateixa colla no et pots mantenir més de 5 anys. Mm-hmm. 5 anys és prou? Per la majoria no ho serà,
0: no
1: perquè,
0: ho serà.
1: Si, perquè aquí a Sitges s'hi estan 10, sí, sí, 15, 25 i 30 anys.
0: I sobretot
1: anys,
0: per allò que deia,
1: no?
0: La regidora de la cohesió del grup, eh? Que amb 5 anys pots fer grup, però evidentment 5 anys, bé, això és una legislatura una mica més llarga. 5 anys no és res.
1: No és res, passen
0: no és res,
1: volant.
0: No?
1: Sí.
0: Passen volant, no? Però alguna cosa s'haurà de fer?
1: Jo penso que sí, que s'haurà d'acabar amb això.
0: Anava a dir, aquest clam cada vegada, no sé si és més present...
1: Al final és més present perquè la població de Sitges ha crescut, no? Quan jo era petit érem els Sitges dels 11.000 habitants i hi havia moltes més possibilitats, no?
0: A part, els joves ens ho van dir d'una forma tan explícita, tan gràfica, tan clara. Si t'arrossegues per festa major, vés-te'n.
1: Sí. Sí, sí.
0: I ens van dir, és que hi ha gent que s'arrossega per festa major. Doncs els que s'arrosseguen, els que ja no tinguin motivació, els que hi escullen les sortides i diuen aquesta no i aquesta sí... que se'n vagin, perquè ja no tenen ja no tenen l'esperit inicial que els va moure a participar de la festa major.
1: Al final marxar moltes vegades és una decisió personal, però sempre va vinculada a un gest de generositat, perquè sempre podries aguantar un any més, no?
0: Sense que ningú digués gran cosa, eh?
1: Clar, llavors arriba un punt en el que jo penso que has de fer balança i dir, ostres, és que sí, jo tinc ganes de sortir, però el que comentava, ja ho heu gaudit durant 10 anys, i veig gent jove que vol entrar i que ha de tenir aquesta oportunitat, i no només que ha de tenir aquesta oportunitat pel fet de ser jove, sinó perquè també envellim, no?, la participació de la festa, i el que ens interessa, al contrari, no? Penso, és tenir un múscul jove que ens garanteixi que en el
0: dèiem,
1: futur...
0: Que, com dèiem, ja s'està notant amb més d'un ball, el múscul jove.
1: Sí.
0: Pressupost...
1: Ai, pressupost.
0: Encallat.
1: Prorrogat, Vicenç, és que...
0: Qui diu prorrogat diu encallat.
1: Encallat, sí.
0: Agafem el titular de Canal Blau, pas endavant del Castelldefels de Vilanova i pas enrere del de Sitges. Ara que la regidora matisi, perquè amb el dit índex, que és un dit d'aquells que assenyala molt, diu no. Vinga.
1: Aquí jo he de reconèixer que penso que les declaracions fetes a Canal Blau eren una mica desafortunades, partint de la base que la pirotècnia està en el marc d'una licitació. Per la gent que no ho entengui, una licitació és com un contracte que fa l'administració pública amb una empresa, no? I en aquest contracte s'estipulen uns mínims que el contractant, en aquest cas l'Ajuntament, vol... i el proveïdor assumeix aquests mínims i assumeix el preu que paga l'Ajuntament per assolir aquests mínims. Un cop està fet aquest contracte, això no es pot modificar...
0: És per 5 anys, això?
1: Per 4.
0: Per 4.
1: Eren 2 anys prorrogables, 2 anys més. De fet, aquest any estem ja en la segona pròrroga. Per l'any vinent s'haurà de renovar aquesta licitació. I és més, rebobint una mica, en la proposta de pressupost que va presentar el govern aquest any, ja hi havia previst un increment, perquè entenem que al final els recursos cada vegada són més cars i que el preu que es va licitar fa 4 anys avui havia quedat massa just.
0: Tot s'ha encarit.
1: Exacte. Llavors fèiem... hi havia una proposta per incrementar en 20.000 euros el conjunt de la licitació, no només Festa Major, perquè inclou també, o sigui, inclou Sant Bartomeu, inclou Santa Tecla, inclou els mortarets del Poble Sec, de les Cases Noves, el Castell de Foc del Vinyet, no? Inclou diferents aspectes. La licitació nova amb aquest increment la tenim feta sobre la taula. En el moment que hem prorrogat pressupost, això no s'ha pogut portar a terme.
0: I anava a dir, no estan les coses com perquè aquesta tardor es pugui aprovar un nou pressupost.
1: No tinc una bola de vidre, però la intuïció...
0: I jo tampoc la tinc, però...
1: Però la intuïció, Vicenç, no... No. Em diu que continuarem en prorrogat. Bé, no sé, també hi ha eleccions l'any vinent. Potser algun partit pensa que els últims 6 mesos de l'any vinent haurà d'estar governant i amb això volen aprovar, no sé dir-te.
0: Ho dic perquè, bàsicament, no seria fora assenyat pensar que l'any que ve serà igual que aquest any.
1: L'únic que l'any que ve no hi ha licitació, llavors la licitació s'ha de fer sí o sí.
0: S'ha de fer sí o sí,
1: sí, o sí.
0: Però hi haurà licitació, diguem-ne, amb els números actuals, no amb un augment de quantitat.
1: Imagino que es podrà fer algun tipus de modificació de crèdit que potser podrà passar pel ple. Bueno, aquestes perquè... trames administratives, no? D'aquesta burocràcia,
0: sí.
1: Que és com un monstre gegant que a vegades costa molt de traspassar.
0: Torno al titular. Aquest titular que deia Vilanova més Castelldefoc, Sitges menys, perquè Sitges no tindrà els coets des de l'aigua, tal, tal, tal.
1: Sitges tindrà la mateixa quantitat de pirotècnia que s'ha tirat sempre. Hi haurà els coets que es veuen en el mar. El que no hi haurà serà només les estructures dels catamarans, però el Castelldefoc serà bonic com sempre, i a més és que no podem ni dubtar-ho amb aquesta relació d'amor que ha tingut sempre Sitges amb pirotècnia igual, que són els que han fet sempre el Castelldefoc.
0: Ho vestiu bé, però ja ho dic, que hi haurà un element menys, eh?
1: Hi haurà els catamarans. No és un element més, és una zona des d'on es disparava, que ara no hi haurà coets, però en canvi recuperem aquella presència que hi havia més en el passat des dels espigons.
0: Uh-huh. És a dir, perquè tothom ens entengui, hi haurà la mateixa quantitat de coets.
1: Exactament.
0: Però en aquest cas... la part de pirotècnia que es llançava des d'aquests catamarans es llançarà, entenc, des dels espigons o des d'un altre.
1: Exacte, reforça bàsicament els espigons, i també he de dir que aquest any la pirotècnia està fent també un esforç i està tenint especial cura per la restauració del campanar.
0: És que ara anàvem per aquí, després tornarem al pressupost. A veure, vam fer la pregunta quan vàrem tenir l'equip d'arquitectes i els representants del bisbat i era a punt de començar-se l'obra. Si veritablement la nit del Castelldefoc de Festa Major, i val també per Santa Tecla, es podria utilitzar l'entorn de la parròquia com s'ha fet tradicionalment. L'arquitecte, molt llest en aquell moment, molt hàbil, va dir que no estava en les seves mans, que ell creia que, clar, s'ha d'anar amb una certa cautela, amb una obra acabada de fer, amb una obra que deixarà el campanar doncs perfectament arreglat, però que, clar, que això no ho ha de manifestar l'arquitecte, sinó que això s'ha de decidir entre diferents agents, siguin bombers, sigui el bisbat, sigui l'Ajuntament, sigui la comissió, sigui... Hi ha hagut un cert consens amb això,
1: sí,
0: s'ha parlat?
1: Sí. Ens vam reunir parròquia amb l'arquitecte, amb la regidoria,
0: sí,
1: amb representants també de la pirotècnia. Entenc la preocupació manifesta de mossèn Rafael i de mossèn Esteve ara. Des de la pirotècnia els van tranquil·litzar. Han presentat ara, jo no he tingut encara oportunitat de veure'l, però un informe tècnic que especifica exactament des d'on es llançarà i quins elements addicionals es posaran per evitar... Que el llançament dels coets pugui deixar taques al terra o diferents coses, no? I per la resta, en principi, sobretot la parròquia són els que estan més angoixats ara mateix i els puc entendre, però de moment...
0: Per tant, en principi no ha de passar res.
1: No ha de passar res.
0: Es pot desenvolupar el Castelldefoc com sempre, amb mesures específiques per protegir el campanar.
1: Exacte, exacte.
0: D'acord. Tornem al pressupost. En aquesta xerrada de la Granja, el representant de la Vella de Diables, en Xavi Guerrero, tornant a parlar de la pirotècnia, deia, bé, esclar, ens donen 3.000 carretilles i amb 3.000 carretilles fem la cívica i arribem justos. I a partir d'aquí es va desenvolupar aquell debat sobre la necessitat que en el cas de Sitges tenen les colles de fer sortides a fora per poder mantenir, òbviament, un nivell... no només de quantitat de foc que es llença, sinó el seu dia a dia, perquè amb els recursos de l'àmbit públic no n'hi ha prou. Aquí va sortir també una derivada, quan en Xavi va dir que quan van fora se senten lliures, perquè aquí hi ha restriccions per tot. Anem per parts.
1: M'hauràs de convidar un altre dia per poder parlar d'això.
0: Home,
1: eh? Ara ens hi podem posar aquí.
0: Per això
1: estona.
0: Us tenim.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Per això estem. Anem per parts.
1: Anem per parts.
0: Amb aquestes 3.000 carretilles, per dir-ho d'alguna manera, no n'hi ha ni per començar. Sí o no?
1: No estic d'acord. Penso que segurament són insuficients, perquè Sitges té la festa major com dividida en dues dates, no? Tenim agost, tenim el setembre, però és que aquestes també tenim una nit de foc.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que moments de foc a Sitges n'hi ha molt, llavors potser aquest número de carretilles és just. Jo no sé si són 3.000 o són 5.000, Vicenç? Ara no ho sé. Ara em fas ballar el cap. No m'agafaré a la xifra.
0: Diguem-ne que només us dic el que vaig escoltar.
1: Sigui la xifra X, segurament poden ser insuficients. També et diré que penso que no és normal que en una sortida d'ofici davant de l'Ajuntament hagin d'entrar els diables amb 7 carretilles a les masses, per exemple. No? Llavors, clar, si tirem de 5 en 5...
0: Diguem-ne que tornem a estar en aquesta balança. Creieu que en alguns moments es llença més foc del necessari?
1: Sí. I soc de foc i m'encanta el foc, i quan més millor, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí que penso que hi ha moments en els que no cal sortir amb la massa amb 5 carretilles o amb 3 o amb 7. Penso que al final la nostra tradició és una carretilla... Potser a dia d'avui una fa pobra, fa pobra.
0: No podem tornar a la carretilla i els quatre timbals, això ja no hi podem tornar.
1: Exacte, no? Yeah. Però també penso que a vegades aquest desig de foc que té la gent que tracta amb el foc, que ho sabem, que ens agrada, sí, sí, i que tenim aquesta cosa, no? Però penso que sí que hi ha moments en els que es tira. El tema de la llibertat aquí al final sí que és un aspecte que s'ha treballat molt en aquest mandat, i és el fet de... Això, no?, de la preservació de la tradicionalitat de la festa, no? No podem tornar als quatre timbals i a una única carretilla, però el que tampoc podíem permetre era que les processons o els cercaviles es convertissin en correfocs, perquè per això ja tenim la nit de foc o ja tenim el correfoc de les cases noves, vull dir que a més a Sitges hi ha oportunitats, no? Llavors sí que és veritat que hi havia alguna colla, no?, doncs que es posava... complements extras a les masses, sí, sí, i que feien ús d'una pirotècnia que no és ni tradicional dins de l'àmbit de les processons, mm-hmm, no? Mm-hmm. I que llavors es va intentar, doncs, no era tant per prohibir, sinó per intentar mantenir una mica a allò que és nostre, i sobretot això, que les processons i els cercaviles no es convertissin en un correfoc.
0: Que passa que la gent quedava entusiasmada, no?
1: Sí, però és que queden entusiasmats igual, eh? Hi ha hagut colles que mai han posat aquests coets extras al cap de la vila, o aquests tridents, no?, que es posen per sobre les masses. Hi ha colles que continuen fent encesa tradicional, eh? Entren fins dalt de carretilles, però només amb carretilles, i és igual d'espectacular, i la gent que està ballant a sota balla igual, no? I és el que comento, després hi ha oportunitats per poder cremar el que vulguin, no? Tenen la baixada de les escales que porten pràcticament castells de foc a sobre de les masses, tenen una nit de foc on també poden tirar tota aquella pirotècnia que és una miqueta més gran que el que seria la carretilla, i el sortidor, que el sortidor és el tradicional,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: El
1: conegut com a blanc francès o similars, sí que es poden continuar utilitzant, i al final era una cosa en la que penso que havíem d'entrar també. Primer, per preservar el que és la tradicionalitat de les processons i els cercaviles, perquè hi ha altres oportunitats per tirar molt més foc i d'una altra forma diferent, que és com a ells els agradaria segurament sempre, o a alguns dels diables els agradaria segurament sempre, però també hi ha un altre factor, i és una mica també la seguretat, no? Al final no és el mateix que tu puguis entrar en carretilles a la massa que portis com una parafernàlia extra, no?, que s'ha d'empalmar amb pirotècnia, que s'empalma amb una festa que cada vegada està més massificada, i que portem 3 anys que un dia o els dos ens cauen a més en cap de setmana, el que fa que encara hi hagi també molta més gent, no? Segurament aquest tema de la seguretat és molt important, però no va ser tant el principal com intentar mantenir això, no? O intentar evitar que les processons i els cercaviles es convertissin en zones excessivament perilloses i que se sortissin del que seria una processó normal.
0: Torno al pressupost. A la Festa Major li fan falta molts més diners?
1: Li fan falta més diners. Molts més.
0: Ara per Festa Major
1: quan més tinguis, més gastaràs.
0: Ara per Festa Major i Santa Tecla, què sumen les dues? A la vora, números rodons.
1: Que, És una pregunta una mica trampa i segurament alguna vegada ja t'ho han comentat, no? Jo al final el que controlo més o menys és el que movem des de la regidoria de tradicions i festes, que són 300 i...
0: A la vora d'uns 300, eh?
1: Sí, a la vora d'uns 300.
0: No ha canviat, això.
1: No, no, perquè estem amb el prorrogat. I després, evidentment, hi ha moltes altres feines relacionades amb la festa major, que no és el que assumim.
0: Sí, aleshores ja estem en tot l'assumpte de brigada, seguretat, totes aquestes coses, eh?
1: Exacte, neteja, tot, sí.
0: Si parlem d'un pressupost que la regidoria entendria com a adequat, perquè fent cas al que acaba de dir la regidora, com més temps més gastes, això és sí, evidentíssim, però quan diem de fan falta més diners, què diríem? 325? 350?
1: Jo demanaria uns 350.
0: 350 seria un bon pressupost?
1: Sí, saps què passa, Vicenç? Que al final també, per exemple, doncs, tot el tema de la contractació artística doncs, també ha pujat.
0: Sí. Ara, no, tot s'ha encarit, està clar.
1: Tot s'ha encarit i, a més, doncs, ara, des de fa un any, penso, un any i mig, hem fet una licitació també pel muntatge d'escenaris, desmuntatge d'escenaris, posar de cadires. Al final, clar, la festa major té diners, però el problema...
0: Sí, perquè la comissió no acabi sent esclava del seu càrrec. I vinga, posar cadires, treure cadires, i vinga tal, i acabis passant-te la festa major posant i traient cadires. Mm.
1: I al final, tots aquests pagaments que ja estan consolidats, que són els que s'han de fer sí o sí, fan que el que es vegi més reduït segurament és els diners que tenen les pròpies comissions per poder tirar endavant aquelles coses que ja no formen part de la programació tradicional de la festa, no? Sinó aquell toc de gràcia que cada comissió li posa a la seva festa
0: afegint,
1: major.
0: Això que s'ha anat afegint. Sí. S'ha restaurat el Patufet.
1: Ai, s'ha restaurat el Patufet, Vicenç.
0: Què queda per restaurar?
1: Ja estem.
0: Ara sí?
1: Sí, i això em fa molt feliç poder dir-ho, que hem fet un superesforç en anys amb pressupost prorrogat i tot, per poder deixar tot l'imaginari enllestit. Evidentment que hi ha cosetes que es poden millorar, no? Ara després de Santa Tecla farem una petita intervenció al coll del drac.
0: Sí.
1: L'altre dia parlava amb un geganter que em deia: "Ei, regidora, els cavallets dels gegants no us dic, deixem els gegants una mica." Encara poden aguantar uns anyets més aquests cavallets, aturem-ho això ja. No, però està bé, no? Perquè per una banda penses, ostres, un altre cop, no? Però això demostra que hi ha persones que se'ls estimen, que se'ls estan mirant.
0: Bé, de fet, el patrimoni és una despesa contínua.
1: Contínua. Ara, de moment, això és el que volia dir una mica, no? El gruix està fet. No? Tenim els vells restaurats, els nous potser els hi faltaria alguna coseta al cavallet, però també els tenim restaurats, els cubanitos, l'àliga, se li va fer la restauració integral el 2024, ara ens falta aquesta petita intervenció del drac, i el que ens faltava era una mica el Patufet, que ja ens havien dit que quan la persona que el portava, que a dins fins i tot estava com mig trencat i que li feia mal a la cara i tal, no? Llavors, clar, una peça centenària doncs també s'ha de tractar amb mimo, llavors era l'última peça ja de l'imaginari festiu que ens faltava per restaurar, i jo em sento molt satisfeta d'haver pogut fer aquesta feina en un mandat com el que hem tingut, Vicenç?
0: I una derivada aquí, perquè segurament, és clar, entre el no res i el casal de festa major ha quedat l'espai festes, que és una mena d'entremig entre allò que hagués pogut ser i allò que no ha estat. Perquè aquest casal, aquest espai festes, sigui més del que és, què caldria fer?
1: Mira, com és la meva última festa major, jo seré molt sincera amb tu.
0: A l'ataque?
1: Jo em quedo amb la frustració de no haver pogut tirar endavant en aquest mandat, no sé si era un casal de festa major o un centre d'interpretació de la festa, fins i tot tinc en un calaix guardat un document que ja es va fer en el seu dia amb experts, com en Miquel Forz era alcalde, amb la Moixiganga com a fill,
0: i
1: el tinc allà guardadet en un calaix, i a vegades quan obro el calaix me'l veig i em sap greu, perquè m'hagués encantat, perquè penso que és important que puguem mostrar amb orgull les nostres figures patrimonials en qualsevol moment de l'any. Penso que és un atractiu per la gent de Sitges. Molts pares estarien torturats perquè haurien d'anar cada dia a veure els gegants, però també seria segurament un reclam molt atractiu pel turisme que ve a Sitges. En el meu cap, aquell centre d'interpretació de la festa...
0: És gros perquè això continua sent perquè se'n facin una idea, eh? Com que portem molts anys aquí, 2006, que aquest any farà 20 anys, 20 anys del primer 4 de 8 de la Jove de Sitges,
1: per Santa
0: que
1: Tecla.
0: Va ser el 24 de setembre, l'endemà de Santa Tecla del 2006. Veníem aquella tarda de l'escorxador, perquè la regidora Àngels Prés havia inaugurat el que era l'embrió del casal de Festa Major amb els gegants a les vitrines, tot allò que vostès ja saben. Han passat 20 anys i diguem-ne que, com comentàvem amb la regidora, mai això ha acabat de ser allò que molts imaginaven en el seu cap que podria ser, no? Hi ha hagut

0: Sí. El Palau té el
1: tinguin
0: seu espai,
1: un espai per elles.
0: Exacte, que poguessin guardar allà el seu vestuari, els timbals, que poguessin allà a cosir els picarols abans de que arribés la festa major, que quan acabés la festa, si no volen marxar a casa, que tinguessin un espai on canviar-se.
1: Us imaginàveu el mercat?
0: No.
1: No. Què
0: per
1: us imaginàveu?
0: Més gran, necessito un espai
1: més gran.
0: Més gran que el
1: Què hi ha més gran que sigui municipal?
0: És que no sé si tu...
1: Que no dieu que és la vostra última festa major?
0: El meu somni, saps on hagués estat?
1: On?
0: A l'espai de les Brigades, a carretera a les Costes.
1: Uau!
0: Perquè penso que és un espai gran.
1: Tot aquell espai, eh?
0: Tot aquell espai.
1: Tot aquella nau de la Brigada a la carretera de les Costes.
0: I evidentment entens per què no s'ha pogut fer tampoc en aquest mandat, no? Perquè aquell espai evidentment està ocupat i si anem escassos d'alguna cosa a Sitges, precisament és d'espais.
1: No hagués hagut col·legi electoral més bonic?
0: Imagina't.
1: Vas votar allò darrere, tot allò.
0: Clar, perquè penso que és un espai que hagués donat, no, doncs per fer
1: per tot.
0: Aquesta sala, no, en la que tothom pogués trobar-se, unes sales individuals per cadascuna...
1: Pel material de cadascú,
0: exacte.
1: La sala d'exposició per tot allò.
0: Sí. Aquest hagués d'estar... La meva carta als Reis, com encara em queda uns Reis i tinc contactes, els hi demanaré a veure si tinc sort.
1: Molt n'heu de tenir perquè això no sé què val, eh?
0: No, això
1: val molt.
0: Això val molts diners, segurament.
1: És que no sé si hi ha...
0: Però la pregunta moltes vegades no és quan ens costarà, sinó quin retorn podrem tenir d'això.
1: Ja.
0: I jo penso que el retorn seria boníssim. Ja no només a nivell que guanyaríem...
1: El retorn, repetim, que en el cas de... la cultura i les tradicions, el retorn és un intangible que no es pot mesurar, però que després s'expressa al carrer amb els nens i nenes que estan bojos per la festa major i que se la saben tota des del primer ball fins a l'últim, fins als grans que veuen com els poden portar a llocs on poden trobar tot allò de Sitges que molts voldrien explicar i que no poden trobar en altres llocs. No?
0: I és que, a més, és un deliri.
1: És un deliri
0: pels gegants. Jo conec una noia que molt al principi del mandat, el fill petit li va dir: mira, ella és la mestressa dels gegants, no? Ella és la que té les claus d'on dormen els gegants. Mala cosa, li va dir, perquè cada vegada que em veu el nen em pregunta: què portes les claus per anar a veure els gegants? Ja. Dic, no, ara estan dormint, perquè han d'esperar.
1: Sí, estan dormint permanentment, els gegants. Per tant, el casal de festa major, si fos per la regidora Eva Martín, estaria allà, però òbviament després s'hauria de trobar un espai per tota la brigada que està allà. Bueno, queda dit.
0: Queda dit, i espero que algú en els propers mandats em robi la idea.
1: I ja no està en l'idea. Que trobi els diners.
0: Que trobi els diners i que em robi la idea.
1: Que trobi els diners, perquè si el patronat ha costat el que ha costat, es poden imaginar què pot costar adaptar aquella nau, condicionar-la, perquè són peces patrimonials,
0: sí.
1: I les restauradores dels gegants vells ja van dir que això hauria d'estar en un ambient controlat, bla, bla, bla, climatitzat, amb la humitat, bla, bla, bla...
0: Perquè es van utilitzar pintures a l'oli...
1: Exacte. Bé, doncs, desig de futur. Aquest ha estat el primer any en què la comissió ha posat sobre la taula el document de compromís per la qualitat musical de les colles. Aquí al darrere, com saben tots vostès, hi ha hagut també un debat potent, un debat que també ha tingut una part més, com ho podem dir, més incòmoda, que ha estat la resolució de la situació de la colla Maricel dins tot el que s'havia viscut en anteriors festes majors. Com s'ha abordat aquest cas, en regidora? Perquè, evidentment, la comissió hi tenia quelcom a veure, però la regidoria encara hi tenia...
0: No, sí, ha estat una cosa
1: encara conjunta. Encara hi tenia més a veure.
0: Doncs ho hem intentat abordar de la major manera possible perquè tothom tingués oportunitat de demostrar una mica quin era el seu toc, no? Sí que és veritat que amb la colla Maricel els últims anys hem tingut alguns problemes, no tant per la colla sinó pels propis balladors que ens comentaven, no? que la qualitat musical no era suficient i que llavors no volien sortir amb ells. Vam pensar que fer aquesta prova, no? Aquesta observació de realment les colles com toquen, que podria funcionar. De fet, hi ha hagut a Tarragona, per exemple, es va fer una cosa molt similar i mai amb una intenció excloent, al contrari.
1: És a dir, un grup de persones expertes que analitzés la interpretació

0: de les colles de grellers.
1: Jo així en broma dic que és com el mystery shopper, no? A Anglaterra, quan treballes en segons quines botigues, entra un comprador misteriós que tu no saps qui és i aquella persona t'està avaluant, no? Doncs és una mica el mateix format portat al carrer. De fet, és una experiència que a Tarragona ja s'havia fet i va funcionar molt bé, realment va servir perquè les colles que potser anaven una miqueta més endarrerides a nivell musical s'esforcessin per posar-se al mateix nivell o superar fins i tot a les altres. I en el cas de Sitges, donat per com venia el calendari, ara ja s'ha fet aquesta observació dels Maricel. Encara no podem desvetllar qui eren els observadors perquè encara tenen feina per davant aquesta festa major amb la resta de les colles. I llavors, quan tinguem ja com els resultats definitius amb tothom, amb cadascuna de les colles se'ls anirà informant. Amb els Maricels ja tenim els resultats, ja hem pogut parlar amb ells. Una mica la valoració que han fet els experts era que fallaven en algunes qüestions musicals molt bàsiques, rítmiques o de com es parlen entre la primera i la segona veu de gralles i això. Jo no sóc cap experta.
0: No, és l'informe de...
1: És una mica això. Llavors vam parlar amb els Maricel, els hi vam explicar quina era la situació. De fet, ja amb la Marta Castarat en el seu dia els vam aconsellar que intentessin buscar algú que els hi pogués trobar precisament, no?, aquestes petites discrepàncies musicals que tenien quan sonen.
0: És a dir, reconduir algunes coses.
1: Sí, una mica de suport, algú que els ajudés sobretot a reconduir aquestes petites coses que fan que el seu toc no sigui el que hauria de ser. Ara ho han fet aquests observadors, vam compartir amb ells l'informe, evidentment hi ha algun punt en el que ells no coincideixen, és normalíssim.
0: Sí, sí. També és veritat que la colla ha estat gairebé una dotzena d'anys sortint d'una manera o d'una altra, no? Aleshores també és veritat que des del punt de vista de la pròpia colla...
1: Sí, però saps què passa, Vicenç? Que quan comences a abordar qüestions d'aquest tipus te n'adones que no... El que comentàvem abans, el paper tot ho aguanta, però després la realitat al carrer és una altra, i hi ha relacions personals i familiars i d'amistat.
0: Sí, sí.
1: I
0: hi ha una barreja de moltes coses.
1: Llavors, el que intentem sobretot no és tenir aquesta fredor de
0: dir... És desbrossar tot això i quedar-nos estrictament amb la part musical de l'assumpte.
1: Amb la part musical de l'assumpte, exacte. Llavors, els hi vam comentar aquest informe que ens havien passat els observadors, que finalment el que venia a dir era que necessitaven millorar algunes coses per poder participar de la Festa Major. Els vam oferir poder participar igualment de les matinals, i la decisió de la colla finalment ha estat que per sortir només a les matinals, que no, que en principi ara haurem d'esperar, va passat Santa Tecla, que puguem dir qui eren aquests observadors, que a més s'han ofert per poder ajudar no només als Maricels, sinó a qualsevol colla que hagi tingut alguna observació.
0: Ha costat trobar-los?
1: La veritat és que molt més fàcil del que jo m'esperava. Sí.
0: Vaja.
1: D'aquelles coses, jo pensava que em seria més fàcil trobar president de comissió a Carnaval i em va costar més.
0: És que anava a dir, no sé si és més difícil trobar president de comissió. Ara ve la pregunta aquella clàssica de les àvies. Són de Sitges?
1: Dos sí.
0: Dos sí. Quants són?
1: Tres.
0: Tres. Dos de Sitges i un forani.
1: Et diré, ha estat fàcil trobar-los.
0: Pròximament en su pantalla.
1: Hem hagut de demanar-li a diverses persones que no... Bueno, sí que potser alguna persona no s'hi veia fent aquest paper perquè després... Clar,
0: està clar.
1: Hi ha relacions personals, sí, no? Sí, això sí, que dèiem. Doncs
0: eres tu, eres tu.
1: Exacte.
0: Eres tu.
1: Bé, ens arriben noms, ens van dient, no, és aquest perquè el vaig veure. No sé, ja ho veurem.
0: D'acord. En qualsevol cas, el resultat inicial del paper d'aquests observadors ha estat que la colla Maricel quedi de moment... fora, això no vol dir que es pugui incorporar en el futur, però la història és ara que ve Festa Major poder també analitzar les colles, la sortida, les interpretacions, etc, etc, i suposo que també s'adiguin al repertori d'una festa qualificada de tal,
1: exacte,
0: tal, tal.
1: De fet, l'informe ja ens avança que hi ha alguna formació més que també sembla que està lluny del que seria l'objectiu musical.
0: D'acord.
1: Aquí ho deixarem. Espero que ara s'esforcin molt tots per festa major. No, home, no.
0: Però això no se sabrà fins passat Santa Tecla, eh?
1: Clar.
0: Fins passat Santa Tecla es deixen passar.
1: La cosa és que aquest any s'ha hagut de fer així perquè també Maricel portava un any que no sortia.
0: Sí.
1: I una de les condicions d'aquest document que va consensuar el regidor, no?, amb les colles de Grallers anava una mica en aquesta línia, no? que les colles que ja no havien, que havien deixat de sortir, sí, durant un any, estaven com, havien de passar una mica per aquesta observació obligatòriament, i com no sabíem si sortien o no per festa major, doncs s'ha fet en altres festes populars del territori.
0: Aquest també és el darrer any, si no tenim mal entès, de la comissió de Xavier Salmerón.
1: Sí.
0: Bueno, i no sembla que hi hagi intenció de renovar el càrrec?
1: No ho sembla.
0: No ho sembla.
1: Això us ho hauria d'explicar ell, però
0: sí,
1: no.
0: Sí, però no sembla que hi hagi intenció, no? Això vol dir que, de nou, la roda es posa en marxa?
1: Però de moment sembla que potser tenim alguns noms a sobre la
0: sí?
1: taula.
0: Ah, fa cara de tranquil·la.
1: Sí, sí, sí.
0: Per Carnaval no feia tanta cara de tranquil·litat.
1: Però són comissions diferents, per
0: diferents,
1: festa major
0: eh?
1: És molt més fàcil. Saps què passa? Que al final, tu pensa, et crees una comissió de Reis, una comissió...
0: No que sigui més fàcil, eh? Però què genera Carnaval que crea aquest estat de...
1: Jo t'ho explico molt fàcil. Al final tu fas comissió de Reis, Corpus o festa major,
0: jo?
1: Tu et crees el teu propi equip. Tu ets el president,
0: sí,
1: i generes el teu equip.
0: Sí.
1: Sí? A Carnaval això no passa.
0: Perquè part de l'equip...
1: Són les entitats.
0: Són les entitats.
1: I ajuden molt i a vegades doncs, també dificulten molt.
0: I això és el que a vegades fa que algunes persones...
1: Jo ho tinc claríssim, sí. Perquè al final, si tu t'envoltes de 10
0: sí,
1: persones
0: sí, sí, sí,
1: de la teva confiança...
0: Diguem-ne que...
1: Ja pugen al teu vaixell sabent que el capità ets tu, no?
0: Ahà.
1: Al final, per Carnaval...
0: I que pots parlar amb qui sigui, però sou un equip de persones que
1: exacte,
0: té una... Un...
1: I al final això per Carnaval no passa. Tu al final, per Carnaval,
0: sí, sí,
1: tens un petit equip que
0: sí,
1: t'acompanya
0: sí,
1: a tu...
0: I has de tenir un esperit molt més, diguem-ne, no sé si dic conciliador, així d'entrada amb tot.
1: És que a vegades ni la conciliació...
0: Ni la conciliació.
1: Ni l'esperit conciliador serveix. Sincerament, el Carnaval és la festa més difícil d'organitzar de tot l'any, no perquè sigui la més difícil,
0: sí,
1: sinó perquè la comunicació
0: si jo...
1: en el si de la comissió, com està formada per
0: és
1: les entitats...
0: És la més complicada de
1: la
0: totes.
1: La més complicada de totes.
0: D'acord.
1: Però amb diferència
0: d'acord,
1: gran.
0: D'acord.
1: Molt gran, sí.
0: O sigui que en aquest cas, per festa major... ja hi ha d'alguna manera, no direm que un relleu assegurat, però hi ha una certa tranquil·litat.
1: Hi ha variables.
0: Hi ha variables.
1: Hi ha variables.
0: 11 i 28 minuts. Va, acabem amb els noms d'aquesta festa major i si d'alguna manera, jo què sé, suposo que també des del punt de vista de la regidoria, no sé si cada any això és molta sorpresa o no, o la comissió consulta normalment
1: a
0: la regidoria.
1: No, a mi m'ho consulten, sí. De fet, hi ha com una mena de norma no escrita que primer m'ha de comunicar als protagonistes de la festa Corpus.
0: Ah.
1: Llavors jo me'ls guardo.
0: D'acord.
1: Llavors me'ls diu festa major.
0: D'acord.
1: I me'ls guardo.
0: És a dir, primer es comunica pandonista de la Minerva, pregoner o pregonera de Corpus, el cartell de Corpus, tot, i això guardat.
1: Llavors arriba festa major i si no hi ha cap coincidència, jo ja no sé res més.
0: D'acord.
1: No s'ha donat mai,
0: no
1: de moment.
0: No s'ha donat mai, eh?
1: En els anys que jo porto com a regidora, no, però sé que en anys anteriors alguna vegada havien anat a parar amb la mateixa pregonera Corpus que festa major. I per això es va intentar això, no? Com Corpus ve abans
0: sí, sí,
1: i ho tenen decidit abans,
0: sí, sí,
1: ells m'ho comuniquen, jo m'ho guardo,
0: d'acord,
1: i quan festa major m'ho comunica, si no hi ha
0: perquè
1: res
0: no
1: a dir...
0: Perquè no hi hagi tampoc aquells moments tan de dir, ai, que ja ho havíem...
1: Que imagina't que estàs a casa, Vicenç,
0: sí,
1: et ve
0: sí,
1: el president de Corpus, et demana si vols ser el pregoner,
0: sí, sí,
1: i dius així, i al cap d'una setmana et ve el president de la
0: sí,
1: comissió
0: sí,
1: de festa major i et diu, Vicenç, vols ser pregoner,
0: no,
1: i tu...
0: Pare,
1: aturem-ho això,
0: ja,
1: aturem-ho.
0: Aturem-ho, això, baixeu-ho escales avall.
1: Doncs és una mica per evitar això.
0: D'acord,
1: una vegada que jo sàpiga, s'ha donat...
0: Sí, sí, però que es pot donar.
1: Però que es pot donar,
0: com
1: llavors, per evitar aquestes coses...
0: Dels
1: no?
0: regals duplicats
1: exacte,
0: pels aniversaris. Doncs,
1: exacte.
0: Doncs això. Va, algunes paraules per en Joan Roca, per la Maria Dolors...
1: A mi, sincerament, els protagonistes de la festa sempre em fan molt feliç. i aquests anys que porto com a regidora, especialment perquè ha estat casualitats de la vida, però hi han passat protagonistes que per mi són persones molt especials i molt estimades en la meva vida personal més enllà de regidora, no? Tinc moltíssimes ganes d'escoltar la Zoé, perquè penso que és una persona optimista, alegre, simpàtica, que ens farà riure i que aconseguirà que ens evadim una mica i ens portarà al seu univers, que segurament és una mica caòtic però entranyable, no? I llavors tinc moltes ganes d'escoltar-la. Al Joan li vaig dir el dia de la presentació, era d'aquells noms eterns, saps? La Loreto sempre serà reina al Carnaval, no? Tots els anys era reina, i al final cau un any, no? Doncs aquest any amb el Joan li ha passat una mica, no? Era d'aquells noms que tothom esperava i penso que per fi aquest any ha arribat. Penso que per ell és un bon moment també, i s'ho està prenent amb una il·lusió i amb un entusiasme que ja sabem com és, no? A la Maria Dolors, ostres, em va fer molta alegria quan la parròquia ens la va proposar. És una senyora tan amable, tan dolça, amb una marxa que té amb tots els anys que té a sobre, que la veus a la presentació de Corpus i a la presentació de Festa Major. És d'aquelles que està sempre, mm-hmm. no? I a més una persona que ha treballat tant per la parròquia, no? Que és administradora de Sant Sebastià, sí, que podrà exposar allà, que és pràcticament com casa seva, sí, no? Segur sí, que inverteix sí. més temps allà, fins i tot que...
0: Disposada sempre,
1: i una senyora que sempre té un somriure a la cara, no? I penso que ella és d'aquestes persones que s'ho mereixen, però a més, de veritat, no?
0: Va ser el 2023, Sant Bartomeu, Sant Sebastià?
1: Va ser 2023 amb els gegants.
0: Sí, amb els gegants.
1: Sí. Jo personalment, i això la parròquia ho sap, preferiria evitar les exposicions dels sants als centres religiosos, als temples, no? Perquè al final el gest de la festa és que l'església dona el sant al poble perquè el sant estigui al poble. Si va com d'una parròquia a una altra, però tampoc no em posaré primerada amb això ara, no?
0: Sí, perquè tampoc hi ha tants locals,
1: Exacte, és que parlem mal de sempre. De fet, fixa't, aquesta festa major cap dels dos pandonistes exposa a casa seva, perquè, clar, cada vegada és més complicat.
0: En aquests Sitges cada cop és més complicat.
1: Sí. I després estic molt contenta del que comentaves al principi d'aquesta conversa, no? Que la Suburban pugui fer l'ofrena. Penso que serà una cosa molt especial, no? I molt, molt sonora, molt d'emocions. Les gitanes de la vila, que també estan d'aniversari aquest any, i després els mortarets, penso que també les propostes
0: de les bibliotecàries.
1: Clar. Bueno, han tingut el seu aniversari, no? Presència a Corpus, està bé que ara la tinguin per Festa Major, i també les escoles de Sitges, yes. no? En aquest cas Utrillo i Maria Usó, mm-hmm. que són les que celebren.
0: Aquest 50 aniversari, 25 aniversari respectivament.
1: Sí. Llavors, jo és que amb els protagonistes sempre estic contenta. A més, ja saps que sóc una persona com molt empàtica, i quan veig la il·lusió i l'alegria que li fa la gent això, ja saps que a mi em cau una llagrimeta i ja estic contenta.
0: Apreten l'interruptor i ja està.
1: I ja està.
0: I això no falla mai.
1: Això no falla mai. És bonic que ens emocionem per les coses boniques.
0: És bonic en general que ens emocionem.
1: Sí, jo sempre ho dic, el problema no el tenim qui ens emocionem, el problema el té qui no s'emociona.
0: Exacte. Més aviat sí. Bueno, dit això, i després d'una hora de conversa...
1: Una hora portem, Vicenç?
0: Entre una cosa i una altra. Ai. És que tenia aquí la llista de coses que... Fent la llista. Regidora, gràcies.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Ara no sé si dir fins l'any que ve, perquè vés a saber.
1: Home, la de l'any que ve encara la deixaré mig muntadeta jo una mica.
0: No. Anava a dir, això diuen tots, perquè llavors quan és any d'aquests de canvi diuen, no, és que això ja ho va deixar fet a l'altre, ja no ho he pogut deixar. No,
1: jo aquest ego no el tinc, Vicenç, jo deixaré fet i que surti, que la gent s'ho passi bé. Per mi al final la Festa Major i la cultura popular és salut mental, perquè la gent surt i s'estima i s'abracen i celebren i canten. Llavors, més igual que ho hagi fet, que la gent ho gaudeixi, i aquest és l'objectiu. Ja
0: visca la salut mental. Regidora, bona Festa Major.
1: Bona Festa Major a tothom, gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 9 i 20 minuts. On ho havíem deixat? Bé, ho havíem deixat a punt de començar les barraques i amb un article que els continuem recomanant. Si no han vist l'eco del passat divendres, si no l'han llegit, si no l'han vist en versió digital, si tenien massa feina, un article del Tresorer de Barraques, de Llorenç Roca, titulat Un futur per barraques. És un article imperdible, no només pel que fa referència a les barraques i a tota aquesta feinada que comporta les barraques i el que va succeir amb la subvenció de l'any 2024, etcètera, etcètera, sinó per les reflexions que deia que deixa a Llorenç des del punt de vista del paper de la cultura associativa en un poble com Sitges i, en definitiva, quin és el tipus de cultura, quin és el model de poble que Sitges vol per Sitges. És un article molt interessant i era la prèvia a les barraques d'aquest 2026. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Reposat ja una mica?
1: Bueno, encara necessito reposar una mica més, crec, però bueno, ara ja compaginant un altre cop la feina, el dia a dia, preparar festa major amb el reposar.
0: No hi ha temps pel descans, Pol?
1: No. Barraques i just després festa major. fos més allunyat i encara, però si no, impossible. Però bueno,
0: Cada any han estat molt esforçades. Aquest any han estat unes barraques molt esforçades, també? De feina, de...
1: Sí. Més aquest any les barraques... Com a mínim en els 3 anys, les 3 edicions que porto, han sigut les més feixugues de portar, d'organitzar, perquè, bueno, doncs perquè hi ha èpoques doncs, que costen més tirar endavant les coses, però després el durant ha sigut complicat amb les diferents incidències que hem anat tenint.
0: Entenc que des del punt de vista... I ara ho tractarem, però també ho dèiem nosaltres aquí. Volem començar pel fet musical i festiu, perquè si no acabarem anant a parar a les subordinades de les barraques i hem de parlar, òbviament, del festival, de la música. Des del punt de vista artístic, musical, ha anat bé, ha anat com esperàveu?
1: Sí. A veure, al final l'objectiu principal de Barraca s'ha complert, que és portar festa, música i aquest punt de trobada que diem sempre doncs, previ a la festa major. Doncs això hi ha sigut perquè doncs, la gent de Sitges ha baixat, perquè hi ha hagut concerts de música de qualitat variats a la Fregata, per tant, això hi ha sigut, la col·laboració amb entitats, la col·laboració amb colles de festa major, això no falla, diguem-ne. El que hi ha són les subordinades. I potser sí que dins d'aquest tema més artístic hi podem incloure, i això sí que va ser un cop d'orillo a la mitja o menys de mitja actuació d'en Paranoia. Que això sí que ens va saber greu que no poguéssim oferir el concert tal com estava previst, sobretot per la molta gent que va baixar la Fregata per veure'ls.
0: Què va passar? Perquè tenim, bàsicament, sobre la taula el comunicat de Barraques demanant disculpes a totes les persones, com acaba de dir en Pol Vigó, que van anar a la Fregata amb l'intenció, òbviament, i el desig de veure en Paranoia. L'organització de Barraques, textualment deia, és una llàstima que després d'un any de treball, dedicació i molt d'esforç per part de tot l'equip no haguem pogut oferir l'espectacle que estava previst. Ho sentim sincerament i agraïm enormement la paciència, la comprensió i el suport de totes les persones que ens vau acompanyar. I, per altra banda, les declaracions, la publicació del propi grup d'en Paranoia dient que esperàvem una disculpa per la manca de professionalitat del vostre equip tècnic. Aquí no expliqueu el que va passar. No anaven als canals i els tècnics de l'escenari estaven totalment perduts. Una vergonya total i molta tristesa. Esperem que no hagin de passar pel mateix les bandes d'avui. Què va passar?
1: Doncs va passar una cosa que passa, diguem-ne, la prèvia passa sempre. El grup et diu que necessita unes coses i aquestes coses, com que no es viuen sols en el món, doncs s'han de dir, mira, doncs no tindreu això, però tindreu això altre. Uh-huh. Perquè això altre ens permet fer amb un altre grup, doncs, tenir-ho controlat també, etcètera, etcètera. Uh-huh. Aquest any teníem dues taules de so, una normal i una més bona, per, doncs, dos grups en concret, en Paranoia i la senyora Tomassa.
0: D'acord.
1: Aquesta taula de so, doncs, tenia unes... bueno, era doncs, una taula de so complexa. Complexa tant pels propis tècnics com pels tècnics dels grups que venien. Una taula de so que ens havien dit que ens havien donat l'okay des del grup. Pel que m'han dit, també és veritat que jo he tingut... jo he parlat amb els meus. Em falta encara acabar de parlar amb el grup, que tenim segurament una trucada aquest vespre.
0: Uh-huh.
1: Doncs em van dir, ostres, més a més ens van canviar coses a última hora. Bueno, va haver-hi tota una sèrie de malentesos, descoordinacions, que van fer que això, que realment no funcionava. Els uh-huh. monitors d'escenari no se sentien ells mateixos. I entenem que davant de aquests problemes tècnics, un grup pugui dir, doncs, no toquem. Fins aquí,
0: sí, sí, sí.
1: El que a nosaltres ens va saber realment greu i creiem que doncs no hauria d'haver passat, és que un membre del grup agafés el micròfon i fes un discurs allà mateix anunciant que... denunciar-ho tot plegat perquè et deixa doncs, amb el cul a l'aire, dit ras i curt.
0: Mm-hmm.
1: Això és el que no ens va agradar. Després, tota la resta ho podem entendre, tenim la part de culpa de que no es va poder, diguem-ne, tenir perfecte el tema tècnic, però
0: les formes, per dir-ho així.
1: Sí. Creiem que això no hauria d'haver passat.
0: Bé, superat això, com dèiem, la segona subordinada és, i no sé fins a quin punt la gent de Barraques va poder assabentar-se de la situació el dissabte a la nit, el que va passar en el punt Lila. Jo l'explico un Pol Vigó, o que ens han explicat, diguem-ne, des de l'oficialitat, ja en els... diguem-ne, en els minuts finals de les barraques de dissabte, les persones que estaven al punt Lila es van veure, diguem-ne, protagonistes víctimes d'una situació d'assetjament verbal, d'escarni, d'insults, que va propiciar que el protocol s'activés i l'empresa que gestiona el punt Lila té un protocol que diu que en determinades circumstàncies, com la que va succeir el dissabte, el punt es tanca durant mitja hora i al cap de mitja hora es torna a obrir, però aquesta mitja hora va coincidir amb el final de Barraques i, per tant, el punt ja no es va tornar a obrir. Fins on sap, Pol Vigó, què va passar?
1: Mira, a mi em van avisar que hi havia aquesta problemàtica, això, potser aquesta mitja hora, just al poc de decidida que ja no es reobriria.
0: D'acord.
1: Però vaig desplaçar-me fins allà i vaig veure doncs, la situació, que en aquell moment doncs, hi havia les treballadores del punt Lila i bueno, equip de seguretat de Barraques,
0: sí.
1: I el grupet, encara, de nois, sobretot, evidentment, potser eren més nois els que ho feien, però anaven acompanyats de noies.
0: Un grup nombrós, Pol?
1: Força gran, potser jo no sé quantes persones van ser les que realment van participar, diguem-ne, uh-huh. dels actes, però bueno, eren un grup força gran. Jo per allà veia en què s'anaven relacionant així potser unes 10 persones.
0: Sí.
1: Que no vol dir que totes 10 estiguessin allà a la, uh-huh. a la paradeta doncs, arrencant la bandera o tirant material, així, però bueno, que hi havia força gent per allà que per activa o per passiva participava de la situació.
0: D'acord.
1: I això, i em van informar doncs, que això, però encara estaven aquesta gent allà. I això és el que realment, com a Barraques, diguem-ne, no entenem com aquesta gent continuava allà després de tota aquesta problemàtica.
0: D'acord.
1: I ningú els havia apartat.
0: D'acord.
1: És a dir, no ho pot fer.
0: És a dir, Pol, que un cop s'havia activat el protocol del punt Lila i s'havia tancat el punt Lila, aquestes persones continuaven allà.
1: De fet, el punt lila en aquell moment estava en aturada tècnica, diguem-ne.
0: D'acord, d'acord.
1: Aquesta aturada, primera aturada, per calmar els ànims, per deixar precisament que qui pot, doncs, ajudi a dissoldre la situació.
0: Sí.
1: I no es va dissoldre, clar, davant d'això les treballadores van dir, escolta, ha passat la mitja hora aquesta del que marca el protocol, estem iguals, per tant, pleguem. I això ho vam fer. I nosaltres, en aquest cas, doncs, en aquest protocol creiem que està molt ben fet per reduir els danys. Evidentment, pot generar, diguem-ne, un greuge cap a tota la resta de gent, però aquí les atacades,
0: sí, està clar,
1: no era un cas de violència entre el públic o això, sinó elles mateixes. Per tant, també s'han de protegir i trobo que van fer molt bé.
0: Per tant, entenc, Pol, que no només es va tractar d'insults i d'escarni, sinó que es va llançar material, es va...
1: Sí, bueno, exactament el que van fer, però bueno, va ser això, em van dir que havien estirat una banderola que
0: sí,
1: tenien,
0: sí, sí.
1: Que, bueno, que estaven allà. Diguem-ne, el protocol aquest del el que m'han dit, l'empresa que gestiona el punt lila, que és una cooperativa cúrcuma, han creat aquest protocol per casos com aquests, que els hi han passat dos vegades a Sitges, una vegada a Sarrià i una vegada a Viladecavalls. O sigui que són malauradament líders en aquest tipus de situacions, o generem, diguem-ne, reacció a aquestes situacions, cosa que, ostres, ara que citaves l'article d'en Llorenç a l'inici,
0: sí,
1: de què és el que volem com a poble, i ell ho deia com molt més lligat a la cultura popular,
0: sí,
1: a la,
0: sí,
1: música,
0: sí, sí,
1: a barraques, però, ostres, també ens fa pensar aquesta situació de què és el... com què volem socialment com a poble, perquè ostres, ser diguem-ne un poble on passen aquestes coses repetidament, perquè ja va passar per Santa Tecla, m'han dit, va passar per Carnaval i ara passa per Barraques, ostres, preocupa.
0: Deixa'm que pregunti, però sobretot, esclar, ets persona com la gent de Barraques, que heu anat a moltes festes, que heu anat a molts llocs, a molts concerts. No sé si amb el pas dels anys es pogut copsar algun canvi d'actitud amb el públic, allò que jo que sé, que en converses de carrer la gent diu ara és que tothom està molt o hi ha gent que està molt agressiva, molt tenso, que ho heu copsat d'alguna manera, això? O...
1: Nosaltres tenim com dos públics diferenciats. També cal dir que és això, que Barraques, al ser un lloc obert, el anar i venir de gent fa difícil fer un perfil de públic. Però sí que és veritat que hi ha aquests dos moments a Barraques. Un abans de les 3,
0: sí,
1: un després de les 3.
0: Vaja.
1: El d'abans de les 3 realment ve a Barraques a veure els grups, a veure això, a passar-s'ho bé, a estar amb qui troba, allò, aquest punt de trobada. Després, quan s'apropa l'hora dels DJs, entre cometes, que potser no hi ha DJs a sobre l'escenari,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el primer dia no en teníem, però comença a apropar-se tota una sèrie de gent molt més jove, cada vegada més menor d'edat, també ho hem pogut veure a les barres, que és la que es mou pel voltant, que sempre està, doncs, pel voltant de la platja, de la Fragata, més enllà. Potser també coincideix amb l'hora de tancament, que comencen a tancar bars, etcètera,
0: sí, sí,
1: etcètera.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquesta gent llavors és la que ve a veure el DJ i canvia totalment el públic. I és veritat que aquesta gent... més jove, això, ve més beguda, i és la que, sobretot a nivell de seguretat, ens preocupa més. Després hi ha tot el tema social, que sí, que ja ho hem vist allò tot arreu, que hi ha un increment de la... ja no sé si de la violència, però sí del menyspreu cap a... les coses, en general, Si a més aquestes coses són que les podíem incloure dins de coses populars, d'esquerres, ja no et dic, feministes, ja no et dic, però allò de coses...
0: Sí, sí.
1: Tenen, es nota més aquest despreci cap a... Potser abans en diríem rebeldia, eh? Allò dels joves de que rebel·len contra. Però, ostres, jo era d'aquest jove, una mica rebel, però no ho enfocava igual. Mm-hmm. Jo quan tenia la seva edat em rebel·lava organitzant coses diferents, no anant a atacar o a destruir, diguem-ne, el que hi ha. Que hi ha pròpiament és diferent.
0: Sí, sí. per això t'ho preguntava, perquè lliga molt aquest testimoni. En uns moments els llegirem íntegrament el comunicat de la Junta de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, però ha estat, diguem-ne, no sé, una relació causa-efecte, perquè aquest comunicat publicat ahir diu obertament que el 3 de juliol, de matinada, en el moment de recollir les barres, un home va agredir físicament a una de les persones organitzadores, proferint insults de caràcter homòfob. També va mostrar una actitud masclista, sexualitzant i intimidant una noia. Els fets van derivar en agressions verbals dirigides a 4 membres de l'organització. Estem parlant de la festa de les Cases Noves, 3 de juliol. Acompanyades d'una actitud violenta, malgrat la ràpida actuació policial, la persona agressora va fugir. I a continuació diu, i ens sembla que aquest és el paràgraf que enllaça amb la reflexió que acaba de fer en Pol Vigó. En aquell moment vam decidir no fer-ho públic per tristesa i por. Avui, davant dels fets succeïts durant les barraques, considerem necessari denunciar-ho públicament i expressar tot el nostre suport a l'organització de les barraques. Per tant, estem, diguem-ne, en el mateix registre. Un grup de persones voluntàries, un grup de persones d'una associació, un grup de persones que organitza una festa de barri, es troba a la matinada amb una circumstància que depassa la capacitat de poder-la controlar i, sobretot, que segurament fa una mica petar el cap, eh? Que és això, suposo, que el que sí. Ens costa més d'encaixar de tot això, eh?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres ho vam estar... Nosaltres vam emetre el comunicat sense consultar-ho amb ningú, perquè creiem que ho havíem de fer i que no s'entengui com una crítica cap a la Comissió de les Cases Noves, que prou bona feina fa.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però vam decidir fer el públic el cas, potser no amb tots els detalls que la gent reclama, perquè també és una de les coses que també des del grup de noies del Punt Lila ens van dir, escolta, mirem de fer públiques les coses, però no entrem en el detall, sí, sí. En les que pugui la premsa rosa, diguem-ne.
0: Sí, sí. Aquella cançó de sempre, eh? Us van pagar, no sé. Correcte. Què, van dir, sí, sí, és a dir, evitar...
1: Què passa? Però què passa? Uh-huh. Què ha passat?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Evitar tot això. I allò ha passat, però el que s'ha de fer... El que creiem que sí que s'ha de fer és denunciar-ho, d'allò, dir, mira, escolta, ens està passant això. Més, a barraques hi havia tot el motiu, però més a les Cases Noves. I això ja és una crítica que hi ha sigut i que compartim amb diferents entitats, així, que no tenen Punt Lila. No tenen Punt Lila perquè l'Ajuntament ha format algunes persones de l'entitat per exercir aquestes feines. Però no tenir Punt Lila se suma en que és un acte organitzat per l'Ajuntament, és una festa de barri, tot i que tota la feina, o molta de la feina, la fa la comissió. I no, tampoc no té seguretat privada. Mm-hmm. Depèn de la policia local i els Mossos d'Esquadra, que en el nostre cas, en barraques, sobretot els Mossos, no han fet prou. Ostres, et deixa, realment, si en un entorn així, en què aquesta violència, aquests atacs són més habituals, crec que s'ha de treballar molt més en la prevenció. Uh-huh. I no deixar tan... I pot sonar molt fort, eh? però no és, tampoc és una crítica, diguem-ne, cap a l'Ajuntament com ho fet. Però hem d'evitar que quedi venuda la gent que organitza
0: ja,
1: coses.
0: Ja.
1: Quedi amb el cul a l'aire. I per tant, hi hem de fer molta més. I potser ara ho veiem, eh? I potser abans no passava o no hi havia tants incidents, però ara sí que hi són. I per tant, crec que s'han de redoblar esforços de formació, coordinació, presència policial, malauradament, etcètera, etcètera.
0: Per tant, vens a dir que encara que... que els fets van succeir en el cas de Barraques i el Punt Lila, la mera presència de les persones que varen causar aquests fets permanentment allà, sense que ningú els digués res en especial, ni s'acostés, entenc, que cap membre de seguretat per desplaçar-los d'allà o per allunyar-los d'allà, només la mera presència després del que va passar en el Punt Lila ja genera o continua generant una tensió en l'ambient i amb les persones afectades per les agressions que no caldria que això passés, suposo. Està clar.
1: Mm-hmm. Sí, sí, no, és que jo crec que analitzar, i ara hi parlo molt personalment, i em sap greu, jo ahir vaig estar parlant molt amb les noies del Punt Lila i no vaig voler també dir res més del que elles em permetien dir. Avui potser estic una mica més lliure i em sap greu si les contradic o dic algunes coses que no hauria de dir. Però sí, lo greu del fets del dissabte a la nit crec que va ser que aquella gent es mantingués allà. I els únics que podien fer fora allò era la policia, entesa molt general.
0: Sí, sí, sí.
1: El CEG de la policia local va fer part de la feina, o sigui, va identificar dues persones que seguien allà després de que elles tanquessin i, com no sé si seguint-les, però per allà estaven. I aquests van ser identificats, però els Mossos van fer acte de presència i se'n van anar. Això no pot ser. No pot ser. A veure, és via pública, no és un acte tancat. Fer fora algú d'allà pot ser complicat. Era un grup nombrós, era una patrulla només. Ostres, sabem de casos que s'hi posa molt més d'esforç.
0: Sembla mentida, anava a dir, sembla mentida, perquè quan un provoca un acte d'aquesta mena i es manté allà i no se'n va, és perquè probablement té una certa consciència o inconsciència que tampoc passarà gran cosa després. Perquè si no,
1: clar, i
0: diguem-ne que sí, te'n vas perquè saps que aniran a per tu, que et vindran a buscar, que preguntaran no sé què, que passaràs unes hores a no sé on. Però, en canvi, si estàs allà i et mantens allà, vaja, és un pensament d'aquests molt de sentit comú. Si continues després d'haver fet una malifeta, i fem servir el llenguatge de les àvies, i et mantens allà, és perquè ets plenament conscient que no passarà gran cosa.
1: Clar, clar, clar. Això, es van sentir com legitimats.
0: Exacte.
1: Aquí podem seguir. I era molt fàcil identificar-los, com a mínim, fer-los moure, això, dir que passaran unes hores en algun lloc. Ostres, com a mínim, tenir la informació de qui eren. No per això, però, ostres, és que després de tot això van trencar la carpa,
0: sí,
1: del Punt Lila.
0: Sí,
1: si ja els tenies identificats i el poble ara està ple de càmeres, ostres, era mobiliari municipal, allò. L'Ajuntament, més enllà de tot el tema, diguem-ne, d'atac més... contra les dones, contra la lluita del Punt Lila, però, ostres, era mobiliari municipal.
0: Entenc,
1: ja directament multa.
0: Entenc, per tant, Pol, que després de la primera acció, després de dos insults i de les invectives, això va acabar amb la carpa trencada?
1: Sí.
0: Sí. Caram.
1: Sí, sí, estripada.
0: Estripada.
1: Sí, sí.
0: És a dir, hi va haver una nova acció després de la primera acció.
1: Sí, ja quan van marxar les noies i així, tot i que jo vaig dir-los amb el personal de seguretat que estiguessin atents a això, en un moment, clar, com que estaven allà, un comença a córrer, es fa una estrabada, s'estira i marxa corrent.
0: Yeah.
1: Doncs sí, va passar això. I això, és això, I l'any passat el Punt Lila el teníem... Vam fer actuacions, els Mossos van respondre. O sigui, no vull que siguin crítiques a l'aire i que no, sinó, ostres, és dir, hem de coordinar-nos millor, hem de ser més contundents davant d'aquestes situacions.
0: Mm-hmm. Tots plegats. Esclar, això fa dos dies has tingut ocasió com a president de barraques, més enllà de parlar amb les noies del Pont Lila, de poder-ho parlar amb algú, de que aquesta reflexió quedi més enllà dels comunicats també d'alguns partits polítics i de la pròpia Ajuntament. Hi ha hagut algun moment de conversa sobre això?
1: Ahir mateix, doncs, just abans de muntar el Pont Lila, l'últim dia de barraques, no, ahir mateix, no, abans d'ahir, ja no sé quin dia és, el diumenge,
0: sí.
1: Doncs va haver-hi una reunió allà de responsables tècnics, com regidores i regidors i el Pont Lila de l'Ajuntament, i jo mateix, i responsables de seguretat de barraques, diguem-ne. Va haver-hi una trobada allà, ho vam estar parlant i així, però bueno, crec que aquesta reflexió que t'estic fent ara, en aquell moment no va poder ser-hi, diguem-ne, i era molt més, perquè anàvem a, vinga, va, tirem-ho avui endavant, que no passi res, com també molt de què va passar ahir, allò explicar, etcètera, etcètera, els procediments, però bueno, ara crec que hi haurà una feina que s'ha de fer de manera col·lectiva, s'ha de liderar, evidentment, des de l'Ajuntament, des de la cooperativa que porta això, des de drets civils, però aquí també totes les entitats, gent que organitza coses, comissions, cossos de seguretat, s'ha de treballar tot molt millor. Tenim un any per
0: davant. Sí. De tota manera, a partir de nou de la reflexió d'en Pol Vigó, et pregunto, preocupat?
1: Socialment des de fa temps, diguem-ne. Políticament també. I preocupat pel... Evidentment, no, sí, preocupat perquè, ostres, no pot ser que en un entorn que vol ser segur i que vol ser festiu i que la gent baixi tranquil·la a gaudir de la música com és barraques, no pot ser que passin aquestes coses.
0: D'acord.
1: No pot ser que qui lluita, diguem-ne, qui defensa a la víctima es converteixi en la víctima. Llavors estem com... Joder, s'ataca sense també voler fer moltes diferències, però és un atac diferent, allò, ataques, diguem-ne, el col·lectiu que ajuda. És com si anessis a tirar pedres a una ambulància. Ostres, poca gent se li acudeix fer això. Doncs, bueno, doncs passa. I és preocupant.
0: I a continuació et preguntaria, per aquells que puguin pensar, bé, ja ho sé, que per Santa Tecla va passar tal... Fins a quin punt això es pot considerar de nou un acte aïllat o creus que no? Que no s'hauria de prendre aquesta consideració? Tenint en compte la quantitat de gent que evidentment va a barraques, la quantitat de gent que es mou per festes, l'agost, tot plegat.
1: No sé el punt de relació que tenen uns amb els altres, allò, si és la mateixa gent, si no sé què, per tant, però evidentment, jo amb el discurs que t'he fet ja s'entén que no l'estic considerant un acte aïllat. I més quan ja s'ha hagut de crear un protocol des de l'empresa per venir, quan ve a Sitges, tenir-lo en ment, a Sitges i a altres bandes, que també quan la reunió aquesta amb l'Ajuntament es posava molt d'èmfasi, bueno, amb l'Ajuntament, amb representants de l'Ajuntament, es posava molt d'èmfasi en, ostres, però això ho heu fet per Sitges? I deien, no. Però també. A veure, és un problema que no tenim Sitges, el tenim a tot arreu.
0: Sí.
1: I per tant, aïllat, doncs no és. És que no és aïllat. És un problema que tenim a societat ara mateix. I per tant, hi hem de fer front més que en respostes aïllades.
0: Doncs està clar que...
1: Necessito una resposta més a llarg termini.
0: Doncs està clar que a través d'aquesta reflexió caldrà una taula gran i hores per poder... parlar entre tots els agents que tenen alguna responsabilitat sobre això o alguna cosa a dir-hi o alguna estratègia per poder enfrontar una situació d'aquest tipus i sobretot per poder protegir a tots aquells, i en especial tornem a parlar del mateix, perquè els cossos de seguretat tenen moltes estratègies ja, evidentment, però els voluntaris, les voluntàries, les persones de les associacions, molt sovint aquestes situacions, diguem-ne, que superen la capacitat de poder-ho gestionar i, per tant, aquí també, molt probablement, també s'haurà de fer alguna cosa perquè tothom se senti més protegit davant de situacions com la, com les que es van viure a Barraques o com la que van viure, segons van publicar ahir, a l'Associació de Veïns de les Cases Noves. Pol, gràcies.
1: De res, ja a veure si un dia podem parlar una mica més de barraques normals,
0: sí, sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè déu-n'hi-do, aquestes, aquestes barraques en, en, en els dos comunicats han aixecat polseguera i bueno, doncs em sap greu, per una banda, que siguem protagonistes per aquest tipus de coses, però també, ja tancant, les barraques han sortit bé, hem com a col·lectiu organitzador hem treballat molt bé, ens hem coordinat molt bé, crec que les desenes de voluntàries han vingut i s'ho han passat genial. Ahir sempre acabem les barraques amb una foto de grup i hi havia un sentiment de família molt gran, i això doncs també és important i també és barraques, vull que quedi clar.
0: Per descomptat que sí. Gràcies, Pol Balanç, i gràcies encara més per la reflexió, Pol.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Per voler-la escoltar.
0: No, home, no, i ara. Bona festa major. Adéu-siau.
1: Igualment, bona festa major. Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Hem fet servir una boja així, una mica ad libitum, per començar amb una conversa amb un home que quan encara s'havien de fer les primeres eleccions generals a Espanya, el 15 de juny del 77, ja ballava. Que quan en Vicente Ibáñez era alcalde, ja ballava. Que va ballar quan es va casar, quan va tenir les criatures, quan s'ha tornat, en fi. Que ha ballat tota la vida. I a la vida de Sitges han passat moltes coses, i a la vida de la Festa Major també han passat moltes coses, a la vida d'en José González han passat moltes coses, i els bastons continuen aquí. Una Festa Major més després de... Aquesta serà, ell mateix ho diu, la dels 50 anys ballant bastons. José.
1: Bon dia. M'has emocionat ara ja.
0: Home, esclar, és que sempre hi ha hagut bastons, passi el que passi.
1: Sí, sí, la veritat és que...
0: Hi ha hagut algun moment tan dolent en què no has ballat?
1: Sí, quan em van operar d'un turmell.
0: Però
1: vaig ballar
0: banda.
1: Amb una fèl·lula, vaig ballar dos balls parat, però vaig ballar també.
0: Sempre?
1: Sí.
0: Passi el que passi, hagi passat el
1: sí,
0: que
1: bueno,
0: hagi passat?
1: Sí, sempre hi ha l'anècdota aquesta de que amb el contracte meu de l'Andorra posava que el dia 23-24 jo baixaria a Sitges i m'ho concedien, doncs endavant.
0: Per tant... Esclar, quan arriba la Festa Major dels 50 anys, un pensa alguna cosa en especial?
1: Bueno, penso, la veritat, moltes coses. I és un orgull l'haver... Bueno, pertanyar amb aquest ball que és tan maco i tan viu, no?
0: Això va començar...
1: I me'n recordo sempre de molta gent, uh-huh. Segons... Perquè, bueno, soc molt de tradicions i de per on te passem, els circuits i tal, doncs qui hi ha un tal puesto, qui hi ha un altre...
0: Qui passava
1: sí,
0: això, qui passava
1: sí,
0: allò,
1: sí, sí, sí.
0: A la manera, no sé si dir, a la manera antiga de les coses.
1: Sí, sí, sí.
0: A la manera antiga de les coses. Perquè això va començar als 14 anys, per tant.
1: Sí.
0: Com? De quina manera?
1: Doncs pues mira, van sortir... jo vivia a les Cases Noves, a Llavorens, i van fer una colla...
0: No ha canviat massa les Cases Noves, no?
1: No, ja he sigut molt feliç. Llavors van fer una colla allà de bastons, que és la colla jove. Jo no vaig sortir el primer any perquè feia castells, però amb una caiguda em vaig fer mal a l'esquena, llavors em van dir que tenia que deixar-ho perquè em posaven massa baix.
0: Era d'acord.
1: Llavors...
0: Eres massa jove per estar en una
1: sí,
0: posició tan...
1: Sí, exacte. I aguantava perquè era fort i tal, però... Amb una caiguda...
0: O sigui, vas fer castells amb els castellers de Sitges?
1: Amb el Ricard Baqués.
0: Amb en Ricard Baqués,
1: amb Mario, tota aquesta gent.
0: Com no
1: però amb una caiguda a Tarragona va ser forta.
0: D'acord.
1: Amb una torre de set vaig caure sol, llavors, a partir
0: tant,
1: d'allà...
0: descartat els castells, haguessis continuat amb els castells?
1: És possible, perquè ens trataven d'una manera molt maca i estava molt a gust allà.
0: D'acord, perquè els bastons van venir per
1: bueno,
0: què?
1: Vam fer aquesta colla a la colla jove.
0: Però vull dir, t'agradaven els bastons?
1: Sí,
0: haguessis
1: sí,
0: fet
1: sí,
0: alguna altra
1: jo
0: cosa?
1: Jo recordo o... perfectament que Vall Carcas en què hi alabava quan veia ballar els grans. No?
0: D'acord. Per tant, bastons era el teu ball.
1: Sí, sí, però no per influència de ningú ni res.
0: Això
1: no.
0: Em volia preguntar.
1: Bueno, l'única influència és que en Vilanova, de les Cases Noves que va ser el que va formar la colla jove, pues l'any següent no sé ben bé com va anar perquè fa una mica de temps. Però vaig ballar en la colla jove el segon any d'haver-la format. No?
0: D'acord. A casa, la Festa Major, què?
1: És ben viva encara. Tinc les dues meves filles que van començar molt joves també i continuen.
0: Els teus pares eren festa de Festa Major o què?
1: Mon pare va ser el que va formar la banda de Creu Roja d'aquí, que jo encara toco la trompeta que ell té, que li ho unes a casa fortes.
0: Uau, aquella banda de la Creu Roja.
1: Sí, i era quan... Però, clar, mon pare va morir quan tenia 37 anys i jo no tenia 9 anyets i no...
0: Aquella banda que encapçalava la professora als anys 70.
1: Exacte, exacte.
0: I que es feia sentir... Vaja, sí, que guardes... Era una corneta, allò?
1: Sí, guardo tot lo de la Creu Roja i lo de la policia, també. Tot, ho guardo tot.
0: Uau.
1: Ho guardo tot.
0: Total, comences i suposo que allò t'agrada prou...
1: Sí.
0: Com per no pensar en cap moment canviar de ball ni canviar de res, eh?
1: No, el foc em fa molt de respecte, sempre corro
0: sí.
1: molt, vull dir, és
0: a diferència
1: difícil,
0: de germà.
1: Sí, és difícil que em cremi, però no, en cap moment havia intenció, ni mai se m'ha passat pel cap.
0: Mm-hmm.
1: anar a un altre puesto.
0: Allò era la colla jove.
1: Uh-huh.
0: Com vas arribar a la mitjana?
1: Bueno, després em van dir per fer una colla, per fer unes sortides a l'agrupació de Balls Populars. Llavors vam fer una colla i vam fer una sèrie de sortides a Montblanc, a Gelida, vam fer coses. I a partir d'aquí, això aquí va durar poc temps, i llavors ja vaig fitxar per la mitjana i bueno, veig fotos de la mitjana de gent que ja no està amb nosaltres, per desgràcia, i és bueno, és maco.
0: Ets el... anava a dir... ara ets el degà dels bastoners, suposo.
1: Està ja el Fara. Queda està el Fara. Sí. Com veterano, veterano està el Fara, també. Vale. Que
0: va camí dels 50, també, eh?
1: Ja m'has matat. No ho sé.
0: Però és a dir, Fara i tu sou els dos.
1: Sí, els dos més veteranos de la mitjana. Sí.
0: I per tant, tota la vida a la mitjana.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, és... han passat moltes coses bones, coses dolentes, però crec que bueno, tot va evolucionant, com has dit tu, i ara tenim un grup de gent que són una passada, en el sentit de que estan sempre per el que tenen que estar. Els hi dius posa d'aquí, i com són nanos de que jo els he ensenyat des de petit, també saben a tot arreu, no els hi fa por. En canvi, els antics diuen, hòstia, que aquí no he ballat mai, doncs no passa res, no?
0: Ara hi anirem a tot això, a l'estat actual de la colla, com la veus, com et veus a tu mateix. Hi ha una forma de ballar? L'ensenya algú? Te la fas tu amb el pas dels anys?
1: Bueno, clar, és... per exemple,
0: quan és evident que el ball s'ha de ballar d'una determinada manera.
1: Sí.
0: Clar que no tots el balleu de la mateixa manera.
1: No. Jo el que passa que tinc la doble vara, perquè clar, ensenyo els nens que piquen com va ensenyar el capdet i continuen fent-lo així, que són com piquen les noies.
0: A tu et va ensenyar el capdet?
1: No.
0: Qui et va ensenyar?
1: Al Vilanova.
0: Al Vilanova.
1: A la colla.
0: És a dir,
1: el que passa que ho vaig agafar de seguida perquè, bueno, m'agrada molt i vaig posar molt d'interès.
0: Vols dir que d'aquells primers ensenyaments, aviat, no sé si tu et vas fer teu el ball?
1: Sí, tinc una forma de ballar peculiar.
0: Aquí vaig.
1: Que, bueno, no sé si agrada o no agrada, però jo m'ho passo molt bé.
0: Com això t'ho fas tu? T'ho crees tu mateix?
1: Sí, jo crec que sí. És molt important si tens ritme, si tens... bueno, si sempre considerar que si fas esport...
0: Això és relativament...
1: No ho fas bé tot, però no ho fas malament tampoc.
0: És una condició bastant indispensable, eh? Estar bé físicament...
1: Sí, ara podria dir coses...
0: No, ho pregunto, en l'ideal d'un ball de bastons,
1: sí,
0: és indispensable...
1: Sí, però mai hem demanat que amb una persona que sigui... Perquè si no, algun de la colla que està i m'està escoltant no estaria ballant.
0: Però en la teva
1: I
0: colla,
1: es dona igual.
0: Però en la teva colla ideal...
1: Què? No, ni molt menys. Això és com el futbol. El futbol és una escola amb més petits i és l'educació.
0: Mm-hmm.
1: L'educació és el més important, no guanyar o perdre. Ja sé que aquí lluitaríem en segons quins clubs,
0: sí.
1: Però aquí per mi és el mateix. Si ell vol ballar, pot ballar.
0: En qualsevol cas...
1: Sí, jo estaré més estona ensenyant-li, però...
0: Uh-huh. En el...

0: Doncs hi ha, mm. hi ha més d'un que ho fa, però en cosa això d'anar...
1: Ah, donant voltes?
0: Donant voltes.
1: Bueno, aquest això...
0: gir, quan va néixer això?
1: Això és perquè jo, quan era més petit i ballava en les altres colles, jo veia ballar al Vilanova, al Rigoli, en tota aquesta gent.
0: Sí.
1: I la veritat és que hi havia balladors, molt bons balladors, i em fixava en ells. I jo pensava en Josep Maria Valls. Té una manera de picar, fa igual, més voltes que jo, però més fines.
0: És...
1: Jo sóc més bruto, com si diguéssim.
0: Com,
1: no?
0: Com som en aquest poble, que uh-huh. algú ja diu, en Valls balla...
1: Uh-huh. Sí, ell és més fi.
0: Hi ha
1: més,
0: una forma elegant de ballar,
1: sí,
0: no sé
1: exacte.
0: Com dir-ho, eh?
1: Ell és més fi.
0: Hi ha una forma més dinàmica, més contundent, uh-huh. hi ha una forma més elegant, hi ha Federers.
1: I jo he anat agafant pues, coses de cadascú, el que passa que uh-huh. bueno, la meva manera de ballar no és com la del Valls, que és més prim, més, ell més...
0: Sí,
1: més.
0: Sí, sí. Creus que ha variat això amb el pas dels anys?
1: No gaire.
0: No.
1: No gaire. El que passa que la gent pues, s'anima a fer més coses de les que antigament feia. És a dir, posaves amb un senyor, amb un ballador parat i ja es queda ballant.
0: I en el teu cas, creus que ha variat molt, ha evolucionat molt la teva forma de...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: En quin
1: jo
0: sentit?
1: Perquè jo no... Clar, a mi el moment que van considerar que jo tenia que portar la bandera, per mi això era el no va més. Llavors, clar, també considero perdó, que la bandera no la pot portar qualsevol.
0: Quan fa que la portes?
1: Uf, no sé, molts anys. Des de que en Valls me la va passar, va ser...
0: Jo què sé, què? 20, 25, 30?
1: Sí, sí. Sí,
0: sí, sí.
1: Perdó. Clar, és la bandera es té que lluir. Es té que lluir. La bandera es té que veure com gira, com i clar, té un problema, que balles amb un pal. I això, clar, jo porto ja com 3 setmanes, un mes, mirant la tele per la nit, porto una cosa per la mà, per anar apretant, per anar fent força, perquè he tingut problemes de garrotament a les festes majors i bueno, jo crec que preparo una festa major com un triatló.
0: Vull dir,
1: durant tota la setmana vaig beure molta aigua, molta aigua, molta aigua, és com un entrenament, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí. Però això és perquè, bueno, després surt això.
0: És més dur ara que fa 20 anys o 30?
1: Sí.
0: En quin sentit?
1: En el sentit de bueno, ha canviat el temps moltíssim, es nota moltíssim, però, bueno, tens que anar, també tens que anar, jo... Sempre diuen que no deixo de ballar mai cap ball, que no deixo mai la bandera, i això no és veritat. El que me la demana li deixo, però si no me la demanen, doncs jo tiro.
0: Sí, perquè hi ha més d'un de la mitjana que ha portat la bandera.
1: Està clar.
0: Sí, sí.
1: La porta el Mario també, i bueno...
0: Per portar la bandera, abans ho has insinuat, mm-hmm. què cal? No la pot portar tothom, has dit.
1: Vamos, és el meu punt de vista.
0: Sí, home, clar, però per
1: la bandera no pot ser una bandera que estigui allà, que entri un quadre i estigui quieta. Piquem el de davant i ja està, la bandera té que donar voltes, té que girar, té que veure, té que... Si tu la bandera la portes que està penjant, pues no es veu qui la colla és. I si tu gires, la bandera s'obre i llavors jo crec que és més maco, no?
0: És una qüestió de veterania o no?
1: No,
0: no.
1: És una qüestió de saber... Ara jo, quan deixi de ballar, pues...
0: Què dius?
1: Si
0: què dius
1: em diuen... Quan deixi...
0: Ah.
1: Pues serà una cosa que els caps de colla que n'hi ha ara pues tindran que parlar, i potser em pregunten tu a qui li donaries o qui no, i jo puc donar la meva opinió, però ja no és una dictadura, no?
0: Fa dies en aquesta taula es parlava molt de motivació, mm. els joves deien i apel·laven també a persones que potser qui més qui menys en pot conèixer algun, aquelles persones que deien els joves, els qui es queixin a tota hora que no surtin per festa major, els qui escollin les sortides que no surtin per festa major, els qui el dia abans no sentin alguna cosa que no surtin per festa major. Ets d'aquest pensament?
1: Sí,
0: també?
1: Sí, sí, sí, total. A veure, tu Vicent Morando ets de les persones que íntimament em coneix més de la meva vida privada i tu saps com ho visc tot, però no això, sinó en la família, amb l'esport, amb el futbol... Amb
0: no ho has deixat de viure així, eh?
1: No, encara no. començo a notar

0: no sé, algo que choca una mica, no? I llavors al cap, però dic, però encara no.
1: Aquest algú què és?
0: No sé, el fet d'estar a casa, potser, i dic, hòstia, ara tinc que anar a ensejar. I això no m'ha passat mai.
1: Aquell punt de pensar en l'obligació,
0: sí,
1: més que
0: també,
1: la devoció.
0: També m'ha passat un dia.
1: Però jo crec que tots ens ha passat això, no?
0: Sí.
1: A les feines, a la vida...
0: Si te'n recordes amb el futbol, hi va haver un moment que vaig dir l'últim partit, sí. Aquest és l'últim partit.
1: I va ser l'últim partit i es va acabar...
0: Però perquè vaig notar que ja... que era el moment. No vull que ningú em digui, hòstia, com és que aquest senyor pica els bastons si no pot ni aixecar el pal. I això ho nota un mateix.
1: Sí?
0: No vull que, i tampoc vull que en retirin, ja en retiraré jo. No... perquè estic cansat de... bueno, ara ja, sí, la jubilació de la feina. Quan et jubiles això? A veure si em tindré que jubilar.
1: En José està a punt de dir, ja, no cal que em dieu res, que ja
0: sí,
1: sabré.
0: I jo hi entenc
1: que
0: després diuen que té que entrar gent nova, que té, ara tenim una... ha baixat l'edat ara?
1: Entens el debat, perquè és lògic que hi hagi
0: un
1: debat.
0: Sí, i ho respecto.
1: Segurament el debat té bastanta relació amb el que dèiem, que potser hi ha gent que surt que no té les ganes que tenia,
0: o que
1: no té la força que tenia, o que jo què sé.
0: Bueno, ha anat plegant molta gent de la colla, que diu, és que no, ja no m'ho sento, ja és massa per mi.
1: Però vols dir que estàs en una edat en què vas sentint aquesta cantarella?
0: Sí, aquest ronron.
1: Escolta, què passa aquí, que no sé què, tal.
0: Un altre any piques? Pues sí,
1: i?
0: Vine a tu i fes-lo millor, si no...
1: Ho dic perquè té un punt, com ho diríem això? És una mica intangible, eh? Jo ja sentiré quan ho hagi de deixar. És clar, és una mica complex això de poder definir fora d'un mateix, eh?
0: No, és que a mi la vida m'ha ensenyat m'ha ensenyat moltes coses, no? Per desgràcia i per felicitat també, no? I tens que saber en cada moment el que tens que fer. Jo no, només hi ha hagut un moment en la meva vida que no sabia què fer, que vaig perdre el rumbo i gràcies a altres persones pues vaig tornar al bon camí i bueno, jo ja sabré quan tinc que deixar-ho. Ara, la meva època ara és com si els nanos que hi ha nous tinc que ensenyar-li el camí de ballar bastons. Tinc que tornar a que sentin que en la seva llista de prioritats els bastons no estan al número 10. No perquè tingui que anar que hi ha un cumpleanys, tinc que d'anar a ensejar, no?
1: Què tens aquella sensació? No puc marxar sense que hi hagi una colla de nois que hagin interioritzat aquest compromís?
0: Algo així.
1: Alguna cosa així?
0: Algo així. I la veritat és que estem supercontents dels nanos que han vingut.
1: Però encara no s'ha arribat ni a aquest punt, ni en José ha arribat a aquell punt de sentir-se que encara no ha passat això.
0: No, em dóna la impressió que encara sóc útil i que em respecten. Si jo noto que ja no em respecten o que les meves opinions no serveixen per res, jo seré el primer a marxar, no hi ha problema.
1: Sempre has tingut fama de manar, no?
0: Sí, bueno, com
1: això,
0: em dius tu,
1: sí,
0: capità.
1: Això,
0: pues,
1: sí, això és un seminor.
0: Però no me l'he posat jo mai, eh?
1: No, però...
0: I a mi me l'han otorgat.
1: Però diguem-ne que et poses especialment nerviós quan les coses no surten bé.
0: Sí, ara amb el Pitu aquí fora parlant. Vull dir, jo estic ensejant i riuen i fan coses i m'enfado. I hòstia, José, bueno, me'n diuen flic ara, saps? Los listos, és que són...
1: Com t'has enfadat tota la vida, continues enfadant.
0: Sí,
1: les coses no surten...
0: i per desgràcia ells n'hi ha alguns que no ho entenen, perquè mira que els explico, però que sempre, més o menys sempre encarrego amb els mateixos, però són també els que tinc a lo millor més confiança per desfogar-me, per no dir-ho amb un altre, no
1: o sigui,
0: sé què.
1: Però
0: ells no, o no ho entenen o es reboten que no ho entenc, perquè saben que estimo a tots els nanos que hi ha allà, no?
1: Per tant, veus a la colla en un procés de renovació ara?
0: Sí. Aquest any han tornat a entrar un nano nou, l'any passat van entrar uns quants.
1: Que ha costat molt això?
0: El què?
1: Renovar.
0: Moltíssim.
1: D'acord.
0: Moltíssim.
1: Doncs, com que tu has estat enmig de tantes colles de bastons per Santa Tecla i de bastoneres, què ha passat amb les noies que no ha passat amb els nois?
0: Mira, el dissabte jo portava una camiseta d'una colla de noies i de nois, ¿vale?
1: D'una colla mixta.
0: Sí.
1: És a dir, un
0: que
1: dibuix d'una colla
0: de bastons.
1: La vaig
0: portar des de petits, molt petits, que hi havia set noies i set nois. Doncs pues en la foto, que ja plegaven aquell any, hi ha un noi i 13 noies. Sempre es diu, jo no, tampoc ho he estudiat, però és una cosa que tinc el que tinc, però que els nanos, quan comencen a ser una miqueta més gran i ja poden entrar al foc, pues se'n van al foc. És normalíssim, els encanta el foc. Jo, quan veig gent que parla del foc, mon germà es tornava boig. I ho entenc. I ara què passa? Pues que les noies, aquest any em sembla que han entrat 100 noies, però que tenen per escollir.
1: I tant. I
0: tenen per escollir.
1: I per fer una colla més, si volen.
0: I una de les coses que més en rebota en aquest sentit és els típics comentaris de que hi ha llistes d'espera o no sé què, que tal i que qual. Jo he trucat a no sé quanta gent aquest any i esperant, i contesta, em diu, hòstia, és que no sé, és que no sé què. I oye, i ho trobo perfecte. Mira, no, prefereixo això, però que no em diguin que a la colla mitjana no poden entrar.
1: D'acord.
0: El que vulgui, que vingui, provi, i si li agrada, bé, i si no, se'n vagi. Però que no em diguin, que no m'ho digui ningú mai, ja a partir d'ara, perquè entre l'any passat i aquest hem suat per buscar gent, I ara segur que hi ha gent que m'està escoltant, però a mi no m'han dit res. Home, pregunta.
1: Però és paradoxal, Sueu per trobar gent, sí. La trobeu, i les noies tenen un munt
0: però
1: de candidates.
0: Però és perquè de baix surten moltes més noies.
1: Per tant, en fi, després de 50 anys, jo crec que hi ha prou autoritat com per poder expressar en veu alta. Estaries per les colles mixtes?
0: Jo sí.
1: Sí.
0: I ara, bueno, ara més d'un no vegis.
1: No.
0: Però jo suposo també és que jo per mi la dona és sagrada. Vale? Jo tinc un d'això que he tingut la gran sort de tindre des de les meves àvies les millors dones del món, fins a la data. Mm-hmm. Llavors sóc un defensor ferrimo de la dona. I jo faig molts balls amb elles i elles venen a la meva colla. No, jo no tinc cap problema.
1: Per tant, estem a millor de sempre.
0: I a més, la colla mitjana ha fet sortides a Sant Joan, a tal, mixtes. No, jo no, bueno, no tinc problemes.
1: Per tant, estem a millor de sempre. Si hi ha compromís amb el ball,
0: És que
1: no hi ha discussió de cap mena.
0: És que no li busco el què. No,
1: tan simple com això,
0: Sí, és que no, i qui em digui el contrari diré, vale, ho respecto, però jo no... Suposo també que clar, jo, hòstia, el fet d'anar a ballar a la matinal i que em vinguin les meves filles i em diguin, papa, anem a ballar, hòstia, em torno boig, i qualsevol pare, pues, i si arribo a ballar amb els meus nets, imagina't.
1: Mm-hmm. Home!
0: No, hòstia, no fotem. No.
1: Va, com veus el futur?
0: Ara, de veritat, que han entrat uns nanos amb una edat molt jove i si aquests nanos agafen el rol de que visquin el ball, tenim colla per dies. El que passa que també tenim que pensar que hi ha gent que fa molts anys que balla i que anirà deixant, i això no es pot deixar. Tenim que anar trucant a gent, veniu, els que els prova... Bueno, tenen mala llet també aquests que José té, i clar, me'l posen a part i jo començo a picar amb ells,
1: ja està.
0: Com ho fan, perquè tampoc... I, clar,
1: s'ha de començar d'alguna manera.
0: Hi ha hagut gent que ha vingut a ensenyar a nosaltres i ens ha dit, no, jo aquí no puc picar, aquí em matareu. Bueno, que no és tot tan fàcil com la gent es pensa, que si llistes... No, nosaltres teníem una llista d'espera de dos persones, li vam dir i van vindre, i ja està. I una vegada van entrar 9 tios, que ja la vam cagar, sempre ho hem dit, perquè van entrar massa gent. Però...
1: Massa gent de cop no és bo.
0: Exacte.
1: Que no entri ningú tampoc no és bo.
0: Exacte, però a partir d'aquí hem anat i anem durant tot l'any pensant, a veure, i gent que ha ballat, que els agradaria tornar, perquè això és un gran què, gent que ha ballat de petit, però fa molts anys que no balla, a la primera que ve, pues ja l'agafa, no?
1: Aquesta és la festa major dels teus 50 anys de bastoner.
0: Mm-hmm.
1: T'hi veus els 55? T'hi veus els...
0: No, ja saps, em coneix. No, jo vinc ara.
1: No hi ha dates,
0: jo estic disfrutant aquest matí ara aquí amb tu.
1: No hi ha dates.
0: No. Ja t'ho diré, ja saps que ets una de les persones però que t'enteres
1: no, més de... No hi ha cap condicionant de res que no sigui el propi de sentir-se...
0: Sí, és el mateix que l'esport, no? Jo abans entrenava de dilluns a diumenge que feien la competició, amb triatló, estic parlant, ja he deixat tancat del futbol, vam baixar 5 dies, a 4, ja n'entrenem 2 i estem bé, perquè l'edat va manant que... I ara quan fem alguna competició, doncs anem el cap de setmana, anem tot el cap de setmana i és una altra manera
1: de viure.
0: Diuen que no paro d'entrenar, que sempre estic entrenant. Bueno, sí que entrenem bastant, però ha baixat el ritme perquè si abans corria a 4-10, ara vaig a 5,5 el quilòmetre. Però també tinc els meniscos trencats, tinc els creuers de l'esquerra que van com van, els turmells estan als tornillos, bueno, tot això que tu ja saps. I tot això es va condicionant a que... Pues que en comptes d'entrenar i fer molt en carrera, que l'impacte és pitjor, pues només corro una mica entre setmana i si hi ha competició i no entreno més. Pues això amb els bastons és igual. Vull dir, jo me la preparo exactament igual. Estic anant a trotant una mica més, estic fent força amb els braços, perquè clar, costa molt picar. La bandera me la demanen i el segon ball diu, toma, que esto no es pa mi. El costa.
1: 11 i 4 minuts. La darrera, un moment més... Jo no sé si també amb el pas dels anys això ha canviat. Uh-huh. El moment que més t'agrada des del punt de vista del ball, d'estar en el ball de la Festa Major, quin?
0: A veure, hi ha... És que no podria escollir.
1: Yeah.
0: Hi ha el carrer Sant Gaudenci, que allò és sagrat. Uf... Hi ha la sortida d'ofici.
1: Hi ha la sortida d'ofici, que aquesta me la veia venir.
0: Uh-huh. Hi ha l'entrada de Gràcia, és una passada. És una passada. Però el passar pel Rego de la Calma ballant i pujar al carrer Nou és el millor puesto per escoltar els bastons. És
1: sí?
0: Impressionant. El millor puesto per escoltar el pal.
1: Uh-huh.
0: És una passada. I si a sobre...
1: Un carrer estret, poca gent...
0: I si a sobre... ho fem bé com ho estem fent, encara que ells pensin que no, els ensajos m'enfado perquè a vegades no sona com té que sonar, és un puesto que és espectacular.
1: Aquí queda. José, bona Festa Major.
0: Gràcies. M'agradaria dir alguna cosa més. A la comissió, perquè continua fent lo del Nàutic, els del Nàutic, que fan una feina perquè volen, i es van portar de fàbula amb els que van anar. Els que no van anar, ells ho van perdre. Feia molt de temps que no reiem tant allà fent coses d'aquestes i fes-li licitar a la colla de noies que van guanyar i es van passar la mà per la cara en tots. Perquè més val que són molt llestes i van guanyar per això.
1: Dic que de José, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per recordar-te tu també, com sempre, de les meves coses i fins la pròxima.
1: Vinga. I ara el podcast de les cosidores.
2: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: 10 i 28 minuts. D'aquí una setmana haurà passat tot. A veure com haurà passat, eh? Perquè ai, això dels mapes i això de la possibilitat de pluja, no estem en una festa major d'aquelles que per posar una miqueta nerviós, per posar una miqueta de, diguem-ne, de pebre en aquest assumpte. Paula, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinyet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I saludem a la Bruna i, òbviament, també a la Núria, que passin una molt bona festa major, no les podem tenir aquí amb nosaltres. Però ara li dèiem a la Paula, a la Vinyet, i esclar, allò que es va dir en aquesta taula fa una setmana, home, doncs sembla que... Jo no em pensava que tingués tant recorregut, però sembla bastant clar que un dia o altre això caurà com una fruita madura, que deia aquella.
1: Sí, sí, sembla que ha calat bastant fort i que ha tingut una mica de rebombori, ha arribat a la gent i, home, o sigui, no sembla tan complicat com pensàvem. Vull dir, sembla que hi ha una mica de llum al final del túnel.
0: Túnel. Estem parlant de les colles mixtes, eh? Repetim aquest assumpte. Santa Tecla, un munt de noies i pocs nois. Les colles de bastons de nois, a trucar i a buscar gent, i la colla de noies de bastons, que té una llista allà de noies que volen ballar i que no hi ha manera de poder-les incorporar, perquè és clar, perquè només hi ha una colla. I la Vinyeta l'any passat, la setmana passada ho va deixar anar, la Paula també va dir, colles mixtes. Pum. Ve la regidora. Colles mixtes. I la regidora diu, qui en vulgui parlar, només cal que faci una instància al Consell del Patrimoni Festiu, perquè així en començarem a parlar. I suposo que una instància és fàcil de fer, eh, Paula?
1: Sí.
0: I ahir, José González. Cuidau. I en José diu, endavant les atxes amb les colles mixtes. O sigui que...
2: Estupendo, tu.
0: Estupendo, tu.
3: Sembla que tot està fet.
0: Sembla que tot està fet. O gairebé.
2: A veure quan passa de veritat.
1: Bueno, ara cal buscar les valentes, que s'animin i que tinguin les ganes de fer aquest, bueno, tot aquest moviment burocràtic per tirar endavant i perquè puguin, bueno, complir el seu somni o la seva il·lusió de ballar bastons per festa major, que és complicat.
0: Hi ha una part aquí que s'ha de considerar, eh? S'ha de tenir voluntat, ganes.
1: Sí.
0: Perquè no li posaran sobre la taula ningú, això,
1: no,
0: eh?
1: No, perquè no és fàcil. Bueno, jo recordo fa uns anys, perquè la meva colla infantil va ser la colla que vam aconseguir allargar 2 anys el ballar bastons, perquè, o sigui, el protocol fica que es pot ballar bastons a la matinal infantil fins a 16 anys,
0: sí.
1: Però fins fa uns anys era només fins als 14. Llavors, la meva colla de bastons vam recollir moltes signatures, vam estar fent tots els moviments, trucant a la regidoria cada dia i, bueno, fent molta pressió per poder seguir ballant bastons, perquè sabíem que com la possibilitat de ballar bastons a la festa major era com molt baixa, doncs vam dir, doncs hem d'aprofitar tot el temps que tenim i que podem ballar bastons. Llavors, va ser bastant complicat i vam haver estat durant temps fent pressió, donant totes les facilitats tant a l'Ajuntament, a la regidoria, a tothom, per poder fer-ho. O sigui, vam haver de buscar el grup de graiers, vam fer...
0: És com si ens diguessis, vam haver de fer-ho tot per presentar-ho en una caixa encel·lofanada i que només l'haguessin d'obrir i ja
1: sí,
0: no haguessin
1: sí,
0: de fer res més.
1: O sigui, vam haver de presentar, bueno, perquè vam voler nosaltres, però vam presentar un full en el que signaven tant les balladores, ho dic en femení perquè érem tot noies, a part del Pols, el Tó, un amic meu, érem, o sigui, les balladores amb els pares, que ens fèiem responsables de que seguíem ballant aquells 2 anys, de que no fèiem aquest moviment en va, sinó que era perquè realment volíem ballar i que teníem colla per seguir ballant 2 anys més.
0: I que per tant assumíeu la responsabilitat de ballar aquests 2 anys.
1: Exacte.
0: Bueno.
1: I ho vam aconseguir.
0: Aquell punt de la gent jove vol canviar coses i si les vol canviar, bé, doncs s'ha d'apretar.
3: El problema és les traves que t'hi trobis molts cops. Ja no només a la festa major, és en moltes coses, que és trobar fins a quin punt trobes les facilitats o no. No parlo ni d'un ajuntament ni de l'altre, ni d'una institució ni l'altra. Al contrari,
0: i això val per tot, eh?
3: Molts cops hi ha molta gent que t'intenta posar el màxim de facilitats perquè els joves tirem amunt i intentem fer coses, però molts cops també per un altre cantó t'hi trobes més traves que ajudes i llavors és una mica complicat el fet de dir vull intentar fer una cosa novedosa, una cosa que diguis, anem a intentar canviar una cosa, si també, sobretot també hi ha una opinió pública molts cops darrere del poble que ja veus que no agrada o que el fet que intentis canviar una cosa que està fa tants anys així és complicat.
0: Però a vegades sí que hi ha aquesta sensació de que ja, està clar que fa molts anys que es fa així, però cada vegada hi ha més veus d'aquells que diuen, escolta, potser que...
1: És que nosaltres vam haver de sentir més d'una vegada de tècnics de l'Ajuntament, nenes, algun cop a la vida haureu d'aprendre a resignar-vos. És com, no em penso resignar per això.
0: Aquesta frase?
1: Sí, sí, sí. Heu d'aprendre a resignar-vos. I jo vaig dir, no penso resignar-me amb algú que realment vull i que puc i que es pot fer.
0: Bon dia, resignar-vos. Com allò de la resignació cristiana, que passa que ets d'això.
3: Bueno, sovint, si el que tu vols proposar, portar o qualsevol cosa no és una cosa que es feia fa 58 anys, ja no agrada, perquè és una cosa nova.
0: No.
3: Ara, si tu el que
0: les
3: dius...
0: Les coses noves.
3: No, és que, bueno, és que amb els diables els hi volem posar tres banyes perquè tinc una foto del 1942
0: que hi anaven.
3: Que portaven... Llavors, sí, llavors, t'obrim el mar, i posa'ls-hi tres banyes als diables perquè aquesta foto es veu. Ara, si és una cosa... Tres banyes és un sacrifici, per favor, que ningú es pensi que li vull posar tres banyes al diable.
0: Estaries per canviar alguna cosa?
3: Bueno, sí.
0: Com què?
3: Uf, ara mateix no ho sé.
0: Ah, d'acord. És a dir, clar, que, diguem-ne que en general bé.
3: Clar, no. Jo amb la festa que tenim...
0: Bé.
3: Vull dir, es patrones al barret en moltíssimes coses. Però és una mica això de fins a quin punt podem ser una mica més laxes o no, depèn de quines coses.
0: Depèn de quines coses, que és el que ens deia la setmana passada.
3: Bueno, hem de trobar aquest punt mig, potser, no?
0: Sí. Ens ha quedat l'atenció perquè també un pare, i ara els hi comentava amb ells, ens deia, és que la festa major ja és la festa d'ells, no és la nostra. Però no ho diu perquè se senti exclòs, sinó perquè són els joves, són la gent que puja la que ha de prendre el protagonisme de la festa i de, diguem-ne, de com la vol dins aquest marc general de festa patrimonial, tot el que es vulgui, però el que es vol i el que no.
2: Sí, no, hi ha molta gent, jo crec, que avui en dia està molt en el passat i inclús hi ha joves que també
0: estan
2: pensen...
0: molt en el passat.
2: Perquè jo, després de la jove de la setmana passada, també m'he trobat gent de la nostra edat que està en contra d'això també, perquè són idees que els han inculcat els seus pares i que la festa s'ha de veure com es veu ara i s'haurà de veure així sempre.
0: Però estan en contra? Per què? Per una qüestió de tradició?
2: Per una qüestió de tradició, res més. O sigui, no estan en contra de que les noies vagin
0: no,
2: però per una qüestió de que ara hi ha una colla de nois, hi ha tres colles de nois i hi ha una de noies i ja està, i així s'ha de quedar. Jo no ho crec així, però bueno. Això és el que em fa una mica de por, de que no només és la gent gran que algun dia haurà de marxar perquè és inevitable,
0: sí.
2: Sinó que és la gent de la nostra edat també.
0: Això t'ha cridat més l'atenció, eh?
2: M'ha cridat molt més l'atenció, la veritat. Però...
0: Veuen a barraques?
3: Sí.
0: Què tal?
3: Jo almenys molt content, jo he quedat molt content. També és veritat que jo he sentit gent que deia, ostres, és que el tipus de música tal, al final s'ha d'entendre que aquest any barraques ha funcionat d'una manera que ha sigut que l'estil de música era el que era. Hi ha cadascú que tindrà els seus gustos, t'agradarà més, t'agradarà menys, preferiràs escoltar els Figaflaues o preferiràs aquest tipus de proposta musical. Però un cop, o sigui, jo veig les barraques molts cops, sovint, ja no com un festival on jo vull escoltar els Figaflaues o els Detallets,
0: sinó un lloc de trobada.
3: Exacte, un lloc de trobada, vas a fer una cervesa, a part, quan fas la cervesa, contribueixes amb les barraques a barra, si et pots posar voluntari una estona, millor que millor, i ja passes la nit, vas un altre dia i si vols estar una estona més de voluntari també, i si no, pues, estàs amb els amics i realment el que fas és una mica gaudir de l'ambient aquest de prefesta major, diguéssim, que hi ha ganes. No?
1: Sí, Martí, però estem d'acord que el cartell d'aquest any no era per sí, jo crec que un cartell de barraques ha de ser un cartell amb el que tot el públic o tot el poble en algun moment o un altre s'hi senti identificat i vulgui anar.
0: Vols dir una proposta musical més oberta de gustos?
1: Faig referència, per exemple, comparo amb les barraques a Ribes,
0: sí.
1: Hi havia tot tipus de música, grup de versions, una música una mica més així com estil reggae, com aquest any a barraques, hi havia de tot tipus. Llavors, potser un dia no t'agrada la proposta que hi ha, però un altre dia potser t'interessa un concert que potser serà una hora i mitja, però almenys aquesta hora i mitja sé que consumiràs a barra.
0: Si no vas divendres, vas dissabte, si no vas dissabte, vas diumenge.
1: Exacte. Llavors crec que aquest any potser, o sigui, que mai tiraré per terra aquesta feina que es fa a Barraques, perquè és una feinada i han d'haver-hi molts valents que vulguin estar al capdavant i gestionar-ho, però sí que crec que ha estat un error com tancar tant el públic que
0: la
1: aquí
0: proposta.
1: Estava, sí, aquí Vinyet? Estava destinat.
2: No estic completament d'acord amb la Paula, o sigui, jo crec que en certes maneres no és... O sigui, hi ha moltes formes de no portar grupazos perquè vingui un munt de gent com passava fa 3 o 4 anys, no cal, però sí que obrir una mica més les propostes. Un grup de versions ja t'ajuda moltíssim en alguns casos.
1: Un ball de gralles.
2: Sí, algo que sigui del poble, que a tothom més o menys li agradi i que, mira, és el que deia la Paula, vas un dia, vas un altre, potser poses un concert a les 10 i aquella persona va a les 10 i es queda ja tota la nit, perquè ja l'has enganxat d'alguna manera.
0: I ja està allà i s'ho està passant bé i tal.
2: Exacte, i ja està amb els amics i després és el que diu el Martí, o sigui, fas una mica de tot i ja estàs amb els amics i quan no t'agrada una estona la música, doncs vas a barres, consumeixes una estona i vas fent, a poc a poc.
0: Mm-hmm. Vas saber alguna cosa del que va passar al Punt Lila?
3: Mira, m'hagués agradat molt saber-ho, però no ho vaig... Sé que
0: ja,
3: van
0: que va
3: passar
0: bé.
3: Coses
0: sí,
3: que...
0: Sí, sí.
3: Però no ho vaig saber.
0: A nosaltres ens va quedar la reflexió, no ja dels fets en si, sinó el que ens deia ahir en Pol Vigó, gent jove, molt jove, amb un determinat ideari o amb una determinada intenció quan va pel món. I a nosaltres ens cridava l'atenció, i a ell també, perquè deia, bueno, tots hem estat joves i hem estat rebels, però aquí hi ha un punt de... I no sé si en el marc de les festes ja no qui sitja sinó tot arreu hi ha no sé, aquesta tensió o aquesta mena
3: jo,
0: de...
3: El problema que trobo és que és molt, diguéssim, és molt erroni aquesta idea que puguin tenir els joves o aquests nois que van fer el que van fer pel fet de que tu pots no estar d'acord amb uns idearis polítics o pots estar en contra de... una opinió de la gent, al final tothom té un dret a pensar, sempre dins d'uns límits, però tothom té dret a pensar, però atacar contra una cosa que al final és una ajuda per molta gent i és un punt segur per molta gent que realment necessita, ja no, potser no el necessitaràs com a tal d'ajuda, però hi ha molta gent que segurament surt de festa perquè hi és, perquè tu saps que hi és allà i si el necessites hi serà.
0: Sí, sí.
3: I hi ha molta gent que es queda a
0: aquesta
3: casa
0: perquè... Aquesta sensació de protecció...
3: Exacte. Llavors, al final, o sigui, el Punt Lila és una eina i és una ajuda per moltíssima gent. I trobo que al final atacar contra una cosa que... És que si tu no hi vols fer ús, no l'has dit ni de veure. Vull dir, ja està allà per ajudar amb qui faci falta i la gent que hi treballa fa una feina de 12, no de 10, de 12, per intentar ajudar tothom que pugui, per fer de suport de tothom que ho necessiti i atacar amb una cosa que és que no et farà cap mal si tu no... Bueno, és que és impossible que faci mal un Punt Lila, però ja m'entens que si no hi vols fer ús, no ha d'existir per tu.
0: Ens va cridar l'atenció això, ens va cridar l'atenció que immediatament després d'això la Comissió de Festes de les Cases Noves publiqués també una nota assenyalant que el 3 de juliol a la matinada també van passar coses allà que no van ser gens agradables i en les quals hi va intervenir la policia. No sé,
1: jo crec que hi ha un problema de polititzar tot. Vull dir, al final la gent està molt crispada o és molt reactiva segons quines coses i crec que el fet de polititzar tant el Punt Lila com la Festa Major com qualsevol cosa és un error perquè al final són coses que ens han d'unir perquè qui ha d'estar en contra d'un Punt Lila? Ningú. I el fet de polititzar-lo o que molta gent ho relacioni amb segons quines ideologies fa que més gent xoqui i quan realment no hauria de passar.
0: Deixa'm que t'ho pregunti així. Creus que està polititzada la Festa Major? O en
1: potser
0: alguns moments...
1: no tant, però per exemple en el moment de més de referèndum,
0: sí,
1: de
0: sí,
1: més
0: sí.
1: Moviment independentista, jo trobo que sí.
0: Et feia sentir incòmode?
1: Personalment sí.
0: Sí.
2: Bueno, encara així, a la sortida d'ofici, a mi sí que em dona la sensació que està una mica polititzada.
0: Et fa sentir incòmode?
2: No, a mi no, però
0: no.
2: O sigui, sí que ho entenc des de l'altre costat.
0: A tu molt.
1: Sí,
0: sobretot, per això ho preguntem,
1: Bueno, una vegada que vaig estar molt incòmoda, jo vaig ser pubilla el mateix any que la Vinyet i... Bueno,
0: quin any era, Paula?
1: 2019, no?
2: 23.
1: Ah,
2: 23.
0: Per això dic, perquè no ho recordava,
2: no
0: ho
2: sé,
0: en el mateix
2: no
0: moment.
3: Sí, sí.
0: Bé, és igual.
2: Fa menys. Vale, tenia 19. Això sí. Vale. Doncs estàvem al balcó, sempre treuen l'escalada a sortir d'ofici, i jo no recolzo el moviment independentista. Llavors, jo en aquell moment no vaig voler estar a la barana del balcó perquè no m'hi sentia reflectida amb allò. Llavors, una dona em va dir: i tu què fas aquí amagant-te? Si ets pubilla, hauries de ser independentista. Perdoni, jo puc ser el que jo vulgui i és algú que no em representa, per tant, no hi seré al costat i no ho recolzaré, ho sento molt.
0: Apa, quines frases que t'has escoltat tu.
2: Sí, la veritat que sí. He hagut d'escoltar diverses frases bastant...
0: Per tant, et vas sentir incòmode.
2: Sí, sí, m'incomoda perquè trobo que a la festa major hi hem d'estar tots... ens hem de sentir tots representats i que ningú s'ha de sentir incòmode en cap moment.
0: Llavors... deixa'm que faci una derivada aquí, i ara li pregunto també a en Martí. L'any passat ja ho saben que també va ser una sortida d'ofici, em sembla que va ser la de l'any passat, la de la cara del rei cap per avall, o fa 2 anys, no ho recordo. Però en qualsevol cas, estàs més d'acord, per exemple, amb la pancarta que va penjar la Jove de Sitges sobre l'habitatge, sobre el lloguer?
2: Sí.
0: Sí, una reivindicació que sigui més social en aquest sentit? Sí,
3: és que crec que és completament diferent.
0: És completament diferent, eh?
3: Sí, una cosa és una reivindicació política completament, al final cadascú, és el que he dit abans, cadascú pot tenir la seva opinió política, cadascú pot pensar sempre que respectim els altres.
0: Sí.
3: Jo puc tenir la meva opinió política i no per això, per festa major, em llevaré una estelada al coll i la portaré com si fos Superman. Vull dir, hem d'entendre que la festa és de tothom, que la festa la compartim amb tothom, i jo tinc els meus espais de reivindicació política, jo puc tenir les meves opinions
0: sí.
3: les puc portar a l'extrem
0: i manifestar-ho on creguis.
3: A l'extrem vull dir que les puc manifestar al màxim en els meus espais, però hi ha altres espais on t'he de compartir lloc amb molta gent de moltes opinions polítiques diferents, i a lo millor aquesta gent amb la que comparteixo espai, després el dia que jo em manifesti me la trobaré al meu cantó, però en un altre espai que compartim, un espai que és de més gent, no he de... o sigui,
0: per tant, com ho veus això?
3: Jo? Clar, per exemple, el que parlàvem de la Jove de Sitges, al final és una reivindicació que ajuda amb tot el poble.
0: Anem a dividir-ho. Enteneu que la festa major, pel caràcter que té, pot ser un bon context per expressar reivindicacions socials.
2: Sí.
0: Sí.
3: Bueno,
2: sí, perquè al final és un escenari on molta gent ho veurà i...
0: No polítiques, socials. Bueno, socials. Necessitats de la gent.
3: Fa anys que la gent de l'Ateneu, diria, també penja a sortir a les dues una pancarta i tal, i en reparteixen enganxines
0: exacte.
3: Vull dir, és un tema que sovint se'n parla, perquè realment és un problema molt gros l'habitatge.
0: Es pot entendre la festa major en el sentit de reivindicació social en alguns moments... Però, en canvi, l'assumpte de la reivindicació política i ideològica ja us resulta més complex, això?
2: Jo crec que es pot fer mentre ho facis amb respecte. O sigui, a mi el que li van fer a la Paula no em sembla bé, però de totes maneres, o sigui, per exemple, penjar l'estelada en aquell balcó, o sigui, els del Terrat tenen tot el dret perquè ells són els propietaris.
0: És casa particular.
2: Per tant, això a mi no em sembla malament. Ara, parlar així a la gent que no creu en les mateixes idees que tu, això sí que no.
0: Martí? Clar,
3: aquí també el tema és fins a quin punt com a particular pots fer-ho. Si jo, per exemple, per dir-ho algú, jo surto amb l'Àliga, que és un element de la imatgeria de l'Ajuntament, i per tant ja no és meu, no és meva l'Àliga, és d'un ens molt més gran. Llavors, jo aquí no puc jo mateix dir, doncs, a la samarreta, a la màniga, em pinto l'estelada.
0: Sí. No. Bé, de fet, heu fet una extrapolació, La festa és de tothom.
3: Exacte. Ara, que jo...
0: diguem-ne que no és nostre, no és nostre i és nostre.
2: Hi ha colles que dins els seus estatuts tenen ficat que no pot tenir, o sigui, no pot haver-hi cap imatge ideològica o cap bandera d'això, però hi ha altres que no ho fan. O sigui, jo sé, per exemple, que la colla vella de Diables sí que tenen dins els seus estatuts que no, o sigui, cap diable ni cap persona de la colla pot sortir amb cap... emblema,
0: amb algun element que pugui identificar-se ideològicament.
3: També, bueno, és una mica el fet de que tu a casa teva fes el que vulguis, no? Pues si jo al balcó de casa meva per allà passar la processó i vull tenir penjar una estelada, estic en el meu dret de penjar una estelada, i que si just davant hi ha una càmera del Canal Blau, vale, és al balcó de casa meva i puc fer el que vulgui.
0: Està clar.
3: Però en el moment que tu passes a participar de la festa, trobo que t'has de posar en un context molt més gros, que és la festa de tothom, i on tothom s'hauria d'intentar poder... bueno, hauria de poder-se sentir identificat. Després és que aquesta persona,
0: sí, sí,
3: i cregui o no en les festes populars catalanes, o això ja és el problema de cadascú, però tothom ha de poder-se sentir.
0: Pablo, ho veus millor que fa anys enrere ara?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sí. O sigui, va haver-hi moment crític, però també era un moment crític socialment, políticament, a Catalunya, vull dir.
0: Molt, molt intens.
1: Sí, bueno, reflectia tota... la societat, sí, sí. O sigui, al final...
0: El moment que es vivia.
1: La festa major i la vida és, bueno, és que és un reflex de la societat i és el que parlàvem, o sigui, la societat evoluciona, la festa major ha d'evolucionar també. Mm-hmm.
0: Tot això començat pel punt lila de les barraques. Mm-hmm. Us pregunto, us sentiu segures quan sortiu de nit, de festa?
1: Jo personalment no he tingut mai cap problema.
0: No has tingut mai cap problema.
2: Jo Vinyet, tampoc, la veritat, o sigui...
0: Heu viscut prop de vosaltres problemes, conflictes, amistats... De... No.
2: La veritat és que no.
0: La veritat és que no, d'acord.
2: Que em sorprèn perquè no sé, fa poc em van dir que Sitges estava en un dels rànquings més alts de crims i coses, i encara, no sé, moltes coses dolentes, i vaig pensar, ostres, pues jo he sortit de festa molts caps de setmana,
0: no, no,
2: i
0: per això
2: no m'he trobat res d'això,
0: no,
2: la veritat.
0: No he notat res d'especial en aquest sentit, res especial, allò que li diem a Martí, si la gent està més tensa o si està més... No, eh?
1: Jo és que no. A Sitges m'hi sento molt segura. O sigui, no... No m'importa tornar sola a casa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui,
0: sí, sí.
1: Sempre m'he sentit molt bé.
0: Sí, sí, sí. Us agrada el programa, diguem-ne, afegit a la festa major, tota aquesta prèvia, tot el que hi ha?
3: Molt.
0: Molt?
3: Molt. Trobo que fa molt el fet de, des d'avui mateix que hi ha el pregó, cada dia tenir un acte o un altre. També és veritat que s'ha d'entendre molt el fet de que, per exemple, jo trobo que és xulo que el fet de portar la imatgeria a l'Ajuntament,
0: sí,
3: el dia abans de la vigília...
0: Sí.
3: Es converteix una mica més en un acte que la gent pugui anar. No trobo, per exemple, que l'Àliga o el Drac hagin de ballar l'Amparito, però sí que quan van fins allà, i aquí han d'anar des de l'Espai Festes,
0: sí,
3: els nens els puguin veure, i no sigui una cosa que ho portem de secret l'hora que hi aniran, i ens trobem a quatre nens a la porta de l'Ajuntament que estan allà passejant amb els papes...
0: I que ha coincidit.
3: Oh, l'Àliga... No, que sigui un moment que... que és mitja horeta. O sigui, és un quart d'hora més del que seria de normal.
0: No, que molts encara recorden com preguntar a la vigília quina hora vosaltres? I uns una hora, uns altres una altra, vés a saber quan, no sé què.
3: Vull...
0: O sigui, que s'hagin, diguem-ne, col·locat una data, normativitzat
3: aquell
0: una miqueta.
3: Aquell dia i aquella hora, jo crec que tothom que participem de la festa estem al poble. Perquè o estem a un lloc, o estem a un bar, o estem fent una cervesa. Doncs posar-ho dins d'un acte centralitzat i tal... No trobo que sigui un error. Després, per exemple, totes les propostes musicals que ja des de l'any passat la comissió actual ja proposa del tema de la plaça i tot plegat, i una mica de concerts anteriors i tot això, trobo que al final fan ambient. Tot, per exemple, els balls, l'any passat que van fer Gitanes i aquest any que fan Pandaretes,
0: sí,
3: si no ets malament,
0: sí, sí,
3: amb la Fundació de Maria i tot plegat. Ostres, trobo que és una proposta molt, molt positiva, perquè, sobretot per la gent que hi balla, però també per la gent dels propis valls que també dona un cop de mà ajudar, o sigui, és molt positiu per tothom.
1: És que a més el poble ho demana. Home, perquè l'altre dia vam tenir l'assaig amb graies de bastons, jo mai havia vist tanta gent veient un assaig. O sigui, la gent et demana més festa major. Al final són 36 hores que s'acaben volant. Jo crec que la gent doncs, també vol com intentar allargar-ho com
0: bé.
1: Vulgui.
0: La gent demana festa major,
1: sí.
0: I més digués, us està bé tot el que hi ha? Creieu que...
2: Sí, no,
0: encara
2: no.
0: Encara s'hi podria ficar més aquí? O...
1: Jo crec que saturar-ho seria un error.
0: És que déu-n'hi-do que ja ara... Ja,
1: bueno, a mi que estem la proposta de la comissió d'aquest any amb lo de la plaça em sembla brutal. O sigui, em sembla perfecta.
2: A mi el que em sembla molt divertit és el sopar. El sopar,
1: el sopar popular.
0: Aquest sopar popular.
2: Jo crec que és una superbona idea.
0: Que va esgotar els tíquets en res, en vores. Va esgotar els tíquets.
1: Sí, és una llàstima, perquè...
2: S'ha de fer més gros.
1: Sí, és una proposta superxula i al final que fa poble, fa caliu.
2: Exacte.
1: És com quan com el sopar de pam tomàquet al poble sec, o tots, sí, aquests sopars que al final és que és retrobar-te amb tot el poble i és que és això, fa molta caliu.
0: Per cert, com us va anar el dinar de les colles de bastons?
1: Ai, jo no hi era.
0: No hi eres?
1: Però pel que m'han explicat
0: com
1: va ser superxulo.
0: Eh?
1: Sí, sí, s'ho van passar superbé. De fet, ja vam parlar de repetir l'any que ve. I la veritat, és que és això, fa poble, és que fa goig.
0: Dèiem abans de començar aquella sensació ara de... Escolta, de totes les colles per aquí, totes les colles, la gent que va amunt i avall i no hi ha tota aquella ja, sensació mas... de som d'aquests, no som dels altres, tal, no?
3: Bueno, també ara hi ha molt de galiu cada tarda, o sigui, entre la... tothom que va a Sagel, sí, és molt habitual baixar al poble i la gent que fa que toca el timbal va amb el timbal, la gent que balla no sé què va amb l'altre penjat, no sé
2: és
3: què.
2: Que és el que...
3: molta, sí, gent va amb espardenyes ja pel carrer, que això també fa molt, veure la gent amb les espardenyes pel carrer. Si no, hi ha els altres que baixen perquè dilluns hi havia concert de gralles a la Barata i demà
0: sí,
3: anirà a la,
0: sí,
3: gralla,
0: a la gralla.
3: I vas també i fas una birra, llavors ja tal, nosaltres a més que aquesta setmana per exemple amb Castells també tenim molta feina i també tenim assajos i dissabte per exemple fem l'assaig de Festa Major a la plaça d'Ajuntament. Ostres, doncs també és un molt bon espai que segurament confiem, confiança màxima, que molta gent del poble estigui pel poble i digui va, ens acostem, sí, sí, una estona i almenys veiem l'assaig.
1: Els convidem a que s'apropin.
3: Sí, no, clar, clar,
1: però és el que dèiem, la Festa Major uneix, intentem no polititzar-la, no fer que ens divideixi, saps? Perquè és que és això, tothom se sent junts, tothom se sent unit per la Festa Major. Llavors, quina pena com que hi hagin coses dins la Festa Major que ens separin.
0: No. I sí que és bonic en això dels assajos, que no hi ha res programat, estan allà.
1: Sí.
0: I per tant, apareix gent per tot arreu, mira...
3: Ah, no, no,
0: i no hi ha res escrit assajos, en un lloc, tal dia assaig... De... Ningú sap, però... passen coses, hi ha, jo què sé, també infinitat de vídeos dels timbalers de les colles de foc, amb gent allà...
1: Els timbalers del drac que s'estan posant molt les piles
0: amb Instagram. Molt les piles,
3: sí.
0: Amb temes diversos que acompanyen, sí, sí, el drac a les sortides. És a dir, aquesta prèvia us està molt bé tal com està ara.
2: Sí,
0: sí,
1: a mi m'agrada molt.
0: Molt a la mida de, sí, tot el que es fa, eh?
3: Sí, sí, no, jo trobo que és molt acertat. Molt acertat, perquè et dona un, això, el que parlàvem una mica, no, l'ambient aquest previ, aquest caliu de... Ja quasi és Festa Major, no? Podríem dir que el pregó inaugural, que és la Festa Major...
0: Sí, sí, sí.
3: Posem un tracomet, és Festa Major. I llavors, a partir d'avui, ja és non-stop.
1: Sí. És que tots els preparatius... Bueno, jo faig, des de fa molts anys, faig trenes abans de Festa Major... I és això, em passo tot el dia...
0: Això és un món, eh?
1: Veient a... O sigui,
0: el món de les trenes...
1: Sí, sí, sí.
0: Quan, que hi ha molta gent que feu... Perquè no són fàcils de fer les trenes.
1: Jo estaré de 8 del matí a 11 de la nit fent trenes. Amb mitja hora de descans per dinar. No, no, és una burrada.
0: Uau! Quantes noies tindràs?
1: Pues cada mitja hora una persona, pues ja pots comptar.
0: Quin dia?
1: El 22.
3: Anirem a l'excursió a casa seva a veure. Anirem, li farem companyia una estona, sí, anirà venint
0: tot gent. El 22 estaràs fent trenes?
1: Sí. I és això, et ve la gent amb la il·lusió de m'estic preparant ja per Festa Major,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, o sigui, sí, sí.
1: I és superguai. A mi m'agrada molt com anar parlant amb la gent de Festa Major, cadascú té una opinió diferent. És super... A mi m'encanta.
0: Sí, sí, això és una derivada de... Ja que hem parlat tant de cosidores aquesta Festa Major, bé, doncs hi ha qui no cus, però s'està fent trens tot el dia. Però
1: cosí també, perquè tinc alguns amics que... Va, Paula, em pots cosir això? I, jolín,
0: sí, o sigui que tens complet fins al...
1: Sí, sí, sí.
0: Uau.
1: No, lo sí, de les que... trenes, bueno, de fet va ser idea de la Carola, que un any em va dir, Paula, tothom em pregunta qui li fa les trenes a la meva filla.
0: És que...
1: I jo, jolín, pues vale, hauré de professionalitzar-ho d'alguna manera, i sí, sí, des del primer any va ser un èxit, i bueno, sé que hi ha bastantes noies ara sitges que fan trenes.
0: És que per això t'ho dic, perquè no és fàcil fer trenes, o no és tan fàcil com sembla. Bé, bueno, esclar, ara hi tens la mà trencada, no cal ni dir-ho.
1: Sí.
0: Però no deu ser tan fàcil fer trenes, allò que quedin,
1: bueno,
0: que quedin perfectes.
3: Vinyet, tu no et fas les trenes?
2: Jo me les faig jo. Ah. Bueno, ho intento.
3: Això és un altre nivell.
2: O sigui, a una altra persona em surt de cent. A mi mateixa em costa molt estirar el cabell i tal, perquè em faig mal. Però bueno.
0: D'acord. Et demanen hora?
2: Sí.
3: Sí, és que és
0: que és molt bo, això.
1: No, o sigui, ahir m'escrivia una noia i li dic, si vols venir a les 7:30 del matí, però és que ja no em queden més hores, és impossible, o sigui, ja no puc apretar-ho més.
0: O sigui,
1: a les 12 de la nit...
0: No, Paula, no. La vigília no fas altra cosa que això?
1: No.
0: No pots veure, no pots anar a veure cap acte? No,
1: bueno,
0: pots...
1: he d'anar a provar-me la disfressa de carnaval. És veritat. I ja està. Sí,
0: la vigília de Festa Major t'has d'anar a provar la disfressa,
1: sí, bueno,
0: de carnaval?
1: Sí, hem d'anar dos cops.
2: Dos vegades.
1: Un cop pel matí i un cop per la tarda. Després faré peron per anar a l'assaig de Castells i ja seguir fent
0: trenes. I no es podia trobar un altre dia? per provar les disfresses de carnaval? Bé, és un parlar, eh?
1: Nosaltres no manem. Bueno, mira que ja, suposo al final
0: ja.
1: Quan coincideixen les modistes.
0: Està clar. Tens assaig de castells també.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Quantes coses feu alhora? Que això no passava abans tampoc. I que ara hi ha multitasking.
1: Bueno, sí, al final és això, a Sitges qui fem coses quasi sempre som els mateixos. O sigui, som tots els tot arreu, que ens diuen.
0: Bastons i castells, tu.
1: Bastons, castells, ells... carnaval, diables arribes...
0: Sí, però tot. Vull dir, d'acord. Àliga i castells.
3: Efectivament.
0: Aleshores, la vigília com t'ho fas?
3: La vigília...
1: Perquè arribes... Això parlàvem venint.
0: Ah, a les 6 de la tarda al cap de la vila, què? Si arriba o no s'hi arriba?
3: Bueno, és que és un dubte que tenim...
0: Existencial.
3: Haurem de parlar amb la tècnica a veure...
0: Per veure què és...
3: Com encabim. No, és complicat, perquè... Bueno, ho parlàvem ara pujant.
0: Repetim, sí. Entre els canvis de quan nosaltres érem joves o petits amb ara. Abans era d'un ball. S'ha acabat la discussió. Ara no.
3: Si la...
0: Per tant, aquest debat que té en Martí és un debat que fa anys enrere no existia. Estàs aquí i estàs aquí i ja està.
3: Clar, si la processó, per exemple, no ho sé, la processó de la bandera comença a la meitat del carrer Jesús, estigat fins a les 7 menys 3 minuts als castells que arribes. Però clar, aquest any ha coincidit, bueno, ha coincidit l'any passat també.
0: Sí, que te'n vas allà dalt.
3: Te'n vas allà dalt, clar, què passa? Vas molt just, t'has de canviar de roba també, clar, no vas igual vestit. Canvia't, arriba, enfaixa't, comença, no arribis tard perquè, bueno, és...
1: Jo trobo que és inviable.
3: És molt complicat.
0: Bingo!
2: Jo ho he vist fer, la veritat.
0: Tu ho has vist fer.
1: Sí, però quin ball feien? Perquè, clar, si tu surts amb els gegants o surts a les primeres colles de foc, és completament inviable.
2: O sigui, sí, és veritat que el Martí té una mica més complicat.
1: Clar. Si veies panderetes, veies bastons encara i arribes, perquè el foc dura una gran estona.
3: O la moixiganga, eh?
1: Sí, clar.
2: Home,
3: vas volant.
1: Hi ha veïs que és completament inviable. O sigui, és que no hi arribes. Vull dir, si fas tres rondes i ja que hi hagi un peu desmuntat, ja l'hem liat.
2: Però clar, també ja, depèn del ball, perquè per exemple, si tu ets geganter, que no, o sigui, pots arribar 10 minuts tard, que estaran ballant altra gent,
0: sí, vols dir que...
2: i els hi pots dir, ei, que arribo 10 minuts tard perquè estic fent castell.
1: I després la logística que tinguis, perquè t'has de canviar on et canvies, perquè la gent ja no viu a Sitges o al centre.
0: Bona pregunta.
1: Clar, és que és això també. On et canvies, on deixes les coses...
0: On deixes la roba, on deixes les coses?
2: Al Palau.
0: Sobretot que no et deixis res.
2: És que no,
0: on deixes les claus?
1: Aquest també és un gran problema, la logística. Vull dir, no... On deixo les coses, on em canvio... És complicat.
0: Trenca molt el coco, això, de la logística?
3: Trencar el coco potser no tant, perquè al final jo crec que tots arribem a una conclusió, que és, no arribo tot, perd-te alguna cosa, o deixa passar alguna cosa.
0: Ei, per fi.
3: Vull dir, no... Jo crec que, o sigui, el coco arriba fins on veus que és inviable. Vull dir, si hi haguessin 2 hores, llavors, bueno... Si va una mica més ràpid, arribo més amb temps.
0: Som una mica com la pel·lícula, eh? Toda la vez en todas partes, eh?
3: No.
1: És que si has d'estar en un lloc ansiós per arribar a l'altre, no gaudiràs cap dels dos.
3: Sí,
0: però no sé si és una mica marca de l'època que vivim, de molta gent a molts llocs i a tot arreu. I no sé si això és una forma també de viure la festa d'una manera molt, molt singular, estar a molts llocs, a tot arreu, no voler perdre allò del FOMO, no voler perdre's res. Sí, la vinyeta senteix també.
2: Jo crec que sí.
0: És que sí, eh?
1: Sempre, a mi sempre em fan la broma de no saps el que és el FOMO perquè estàs a tot arreu. I al final és que ho penses i dius estic a tot arreu i no estic enlloc alhora.
3: També és veritat que...
0: És que has dit aquell concepte de gaudir de les coses. I evidentment, potser algú les gaudeix anant d'aquesta manera, però ho dius en el sentit de gaudir, escolta'm, estic aquí...
1: Estic present,
0: deixa mòbil, passa-t'ho bé, que aquí estàs amunt... I no sé si això ara és...
2: Però és que jo crec que això és herència de festa major, al final, o sigui, ens hem condensat la festa en 36 hores, fent cada vegada més coses i més coses. Llavors ha sigut una evolució que jo crec que va...
0: Ha vingut sola, vols dir, eh?
2: Sí,
0: ha vingut així. Tot ho portat així, anaves a dir, Martí?
3: No, que jo el que volia dir és que també és veritat que s'ha d'entendre una mica en què participes. Vull dir, una cosa és participar, per exemple, en un ball de festa major, com ho fem els tres, cada una amb el
0: seu,
3: i l'altra, per exemple, és en una colla castellera, que al final... Tot i que la colla castellera pugui tenir en alguns dels seus dies grans la festa major, però la colla castellera, a part de que és un lloc oberta a tothom i de participació de molta gent, o sigui, no és...
0: És més compatible, que, vaja.
3: Clar, no és que ballen 16 persones i tu ets una de les 16 a bastons, a panderetes, a la Moixiganga i a no sé on. No, és que tu ets un dels 16 d'un ball, com elles dues poden ballar els seus balls, però després ets un més de 70, 80, sí, 90, sí, 100 sí, persones sí, sí, sí, a una colla castellera. Jo crec que és completament compatible el fet d'entendre que els balls de festa major, tot i que tu tens la responsabilitat d'estar en aquest ball durant tot l'any, perquè pots tenir sortides fora, perquè pots tenir qualsevol cosa, però la colla castellera és una cosa una mica diferent al que és un ball de festa major pròpiament.
0: D'acord.
3: Llavors trobo que també s'ha de tenir una mica un enteniment de que jo, almenys en la meva opinió, sí pots estar en els dos llocs. Després l'altra és...
0: És més conciliable, és més combinable.
3: Després l'altra persona que et diu que vol estar a tres balls de diables diferents i coincideixen en un correfoc. Aquí ja planteja tu si realment pots estar a tres balls de diables diferents, de tres pobles diferents, i els tres et coincideixen al correfoc de Canyelles. Llavors planteja't si realment això és el correcte o no. Ara, estar en una colla castellera en la que tu t'hi sents perquè ets del poble,
0: sí,
3: o el que
0: sí,
3: sigui,
0: sí, sí, sí,
3: i estar en un ball de la festa major del poble, crec que això
0: perfectament
3: no, ha
0: compatible, no ha de ser
3: incompatible.
0: Sabeu, suposo, de gent que està fent doblete o fent...
1: Molta gent.
0: Triplete.
1: A la jove, molta gent.
0: Molta gent.
1: Sí. Som uns quants.
0: Som uns quants, eh?
1: Sí, no som músics o fan la Moixiganga, si no veiem bastons, si no surten amb el foc, o sigui, hi ha molta gent que participa de les dues. Mm-hmm.
0: Esteu patint per la pluja o no?
1: Com jo no vull pensar-ho.
3: Gens.
0: Gens.
3: No plourà.
1: Si fos Santa Tecla potser sí que patiríem, però...
3: No, aviam, les previsions són les que són i ens ho trobarem.
0: I ja està.
3: Però jo sóc de pensar que fins que jo no vegi una gota de pluja, aquí no ha de ploure.
0: Endavant i ja està.
3: És que
0: ja
3: si hi ha a 5 dies vista...
0: Sí, sí, paranoia de pluja, malament res.
3: És que no arribarem. Si jo de
1: ho estarem casa, manifestant. I no.
3: Si jo he de sortir de casa pensant que quan poso un peu a terra m'atropellaran, no sortiria mai de casa. No, anem, arribem aquell dia
0: i ja en parlarem
3: quan
0: sigui.
3: Quan arribin les 12, a mi m'arriba un missatge que diuen les gralles no sortiran perquè està caient el diluvi universal. Vale, pues, joder, gran. Quina merda que m'han fotut l'entrada de gralles. Arriben les dues i tampoc, quina merda tampoc, però fins llavors...
0: Ah, farem aquí la subordinada, eh? Que consti que ha de caure el diluvi universal. Si no cau el diluvi universal...
3: Ah, vaja.
0: Adelante.
1: Confiarem en el massís del Garraf.
0: Veus?
1: I que ho freni tot.
0: Adelante. Us han tocat alguna en pluja, suposo, no?
1: Sí, jo alguna matinal infantil.
0: Una matinal infantil.
1: I a mi ara em fa molta pena quan plou a les matinals infantils. Ja.
0: I és veritat que també això està resolt, eh? Perquè aleshores trasllades al matinal, a la festa major és una altra història,
1: sí,
0: amb els nanos...
1: I menys mal, eh? I menys mal. S'ho mereixen, o sigui, es mereixen sortir.
0: Abans això no passava, eh?
1: Yeah.
0: Te'n passaves la frustració, ja?
1: Sí, sí, sí.
0: Fins l'any que ve. Era un, diguem-ne que era un ensenyament en un altre aspecte.
1: Sí, bueno,
0: però ara és veritat que també, si pots evitar disgustos, sí, millor que sí.
3: Quan plou és molt perillós, perquè al final tothom té ganes de festa, i més si plou a la vigília... I s'ha d'anar molt en compte perquè tothom té ganes de festa, tothom té el timbal a casa o els bastons a casa o la pandereta a casa, i a la que deixin de caure quatre
0: gotes...
1: I hem vist cercavila sota la pluja, eh?
3: No.
1: Perquè jo recordo quan mon pare veia bastons, alguna Santa Tecla, que la colla mitjana havia sortit a fer tot el cercavila i arribava a casa i es tirava a la piscina, tal qual, amb tota la roba, i diu, bueno, és que està tot per tirar. I
0: sí,
1: era,
0: sí.
1: Ja està
0: sí, sí, veritablement... Veritablement, això s'havia viscut, eh?
1: No, jo ho recordo.
0: Ara està molt més organitzat, però en aquells moments en què... Vinga, va, fodi, que això
2: no, tenia... No, jo he viscut festes majors així, de no fer tot el recorregut, però que estàvem just sortint, començar a diluviar, i que tothom tornés a l'agrupació ballant. O sigui, i és igual, què més dona? I les cosidores pensant, ai, mare meva, els tretges. Tipo, allà, veient els tretges tots mullets, i la gent gaudint un munt... La veritat és molt divertit.
0: Aquesta frase del que més dona, això també...
1: És que
0: és
1: les
0: una...
1: festes mesos improvisades grades... per la pluja són molt divertides.
0: Són les millors, eh?
1: Sí.
0: Martí, bona festa major. Paula, bona festa major.
2: Igualment.
0: Vinyet, bona festa major.
3: Igualment.
0: Que la passeu molt bé i, òbviament, en parlarem quan tot això hagi passat.
3: Bona festa major.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: El patufet que, com ens diu la Beli Artigas en el seu blog, l'origen d'aquest element festiu ens remunta a l'estiu del 1922, quan el matrimoni format per Antoni Canals i Josefina de Casa Coberta, coincidint amb l'obtenció del permís d'obres per aixecar la gran casa familiar del carrer Jesús, és aquella casa patrimonial històrica que està molt a prop, perquè vostès ens entenguin, ben a prop de la Cruïlla, amb el carrer Santiago Rossinyol, amb el carrer de la Palma, casa maca, una casa d'aquelles de família impossibles, eh? Bé, doncs, pel fet d'haver aconseguit el permís d'obres per aixecar aquesta gran casa, bé, doncs, el matrimoni va voler mostrar el seu vincle familiar i personal amb Sitges, regalant 4 cabeçuts nous que s'estrenarien en aquella festa major. Els cabeçuts els van encarregar a l'Ingenio, com no pot ser de cap altra manera, i en aquells moments l'Ingenio estava dirigida per la família d'escultors Escaler. Es van decantar el matrimoni per adquirir 4 peces seriades, les quals trobem conformant el patrimoni folclòric i festiu a diversos pobles de Catalunya, i que representaven una parella de vells, un home amb ulleres rodones i la figura d'un personatge molt popular en aquell moment. En Patufet, gràcies en part a l'èxit de la revista infantil, era aleshores un dels cabeçuts més coneguts, i no només a Sitges, sinó arreu de Catalunya. D'aquí que a l'Eco de Sitges del 27 d'agost del 1922, diguem-ne que no li agradés massa al cronista el fet que s'haguessin agafat aquests capgrossos. Los cuatro enanos nuevos, adquiridos para el municipio, adolecen de la falta de originalidad, ya que son modelos sobradamente conocidos. Això és el que deia l'Eco. A l'agost del 22, què ha passat? Que dels altres 3 cabeçuts se'n va perdre la mena i ens queda el Patufet, que és, ara per ara, el cabeçut més veterà de tots els cabeçuts que surten a la Festa Major. El fogall d'aquesta Festa Major, l'Adrià Saumell i la Judit Berlant, diuen, entre altres coses, que el que hem vist a Sitges no és pas una excepció, sinó que també trobem cabeçuts Patufet

0: obrir afegits de paper de diari, de fibra de vidre, de cartró i altres materials en diferents parts que havien modificat la forma de la cara. Tots aquests afegits contemporanis s'han tret per recuperar la fesomia més fidel a l'original i s'han substituït pel material primitiu, el cartró pedra. Tantes eren les capes de pintura afegides al llarg dels anys que les faccions de la cara havien canviat per complet. El Patufet, que es presentarà també en aquesta prèvia de Festa Major, i l'any 2022, a la tardor del 2022, pels vols de Santa Tecla, el grup d'estudis sitgetans va presentar un quadern dedicat al Patufet, un quadern que havien escrit en Francesc Parra i en Miqui Marçal, a l'uníson. En Joan Totosaus va conversar amb ell i, per tant, si volen saber una miqueta més de la història del Patufet, que aquest any tornarà a prendre protagonisme, aquí us deixem aquesta entrevista molt interessant amb en Miqui Marçal i amb en Francesc Parra.
1: Vet aquí que fa molts anys, en un poblet molt petit, vivien un pare i una mare que tenien un fill, eixerit com un pèsol, lleuger com un esquirol, alegre com unes pasques i bon noi com el qui més. Només que, això sí, era menut, menut, tan remenut que no aixecava un pam de terra. Els seus pares ja ho deien.
2: Ai, Maria, l'arauet se'ns ha quedat ben patufa.
3: Menut com una baldufa és el nostre Patufet.
1: Patufet per aquí, Patufet per allà, van començar a anomenar-lo així, en broma, i el nom li quedà per sempre.
4: I així comença el conte del Patufet. No té 100 anys aquest enregistrament, però bé, va de camí. El Patufet fa 100 anys, ha fet 100 anys aquest any, i el grup d'estudis doncs ha elaborat un quadern sobre la història, que ha anat a càrrec la seva confecció d'en Francesc Parra i d'en Miquel Marçal. Francesc, Miquel, bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Anava a dir, ens agafem a la pàgina web de l'Abel Artigas, que explica com a la Festa Major del 1922, Antoni Porta i la seva esposa Josefina van regalar a Sitges 4 cabeçuts nous: en Patufet, en Bernat, en Bartomeu i la Tecla, els quals van ser apadrinats pels fills grans del matrimoni, Jaume i Isabel, que amb els anys en tindria uns quants més: la Josepa, la Montserrat, en Ramon, l'Eulàlia, en Ramon, un altre Ramon, i en Rosari. 100 anys ha fet en Patufet. Hi ha molta informació sobre aquest Patufet, sobre el nostre Patufet?
6: Bueno, primer de tot, no ho sabem si hi ha molta informació. Bueno, Francesc ha investigat molt més, però el quadern no és la història dels cabeçuts a Sitges, sinó que és una primera aproximació a la tradició tant del Patufet com dels cabeçuts.
4: D'acord.
6: Doncs clar, nosaltres no hem fet una investigació a fons, sinó que hem aprofitat dos textos nostres que havíem fet i els hem posat al dia. Segur que hi ha més informació, sobretot a la premsa local, i que va deixant constància de la presència d'aquest ball a Sitges. D'això n'estem segurs.
4: D'acord. Perquè el Patufet fet arriba al 1922. El Patufet no és, a diferència, no ho sé, del drac, dels gegants, dels moros, no és una peça específica de Sitges, sinó que era una peça, diguem, de fàbrica. I que se n'adquirien i...
5: Es va construir l'Ingenio, i així com altres cabeçuts són originals, aquest és de sèrie, diguem-ne, que també n'hi ha a altres poblacions, com per exemple Mataró, no?
4: D'acord.
5: Sí, sí.
4: El que passa és que, clar, que una peça, encara que sigui de sèrie, hagi perviscut 100 anys, ja té un punt.
5: Sí, sí, a més hem anat seguint les fotografies dels anys 40, 50, 60, i veiem que el cabeçut que es mantenia era el Patufet. Després n'hi havia d'altres, però que els altres anaven substituint-se, però el Patufet ha anat seguint tots aquests anys.
4: Per tant, tenim una petita joia en la nostra iconografia festiva, a part d'altres, amb aquesta peça, pel fet de que hagi aguantat doncs tots aquests anys.
6: Sí, sí, té un valor patrimonial dins del

0: Cal seguir si festiu.
1: A veure, aleshores, em comentava en Miquel, el quadern no és en si una investigació específica. Què hi ha en aquest quadern? Què podem trobar?
2: Bueno, en principi hi ha una mica d'origen i història dels cabeçuts, des del fet de que s'origina tot en el Corpus de Barcelona, i a partir d'aquí doncs, hem anat fent resseguiment també de cabeçuts d'altres poblacions històrics de Catalunya.
1: D'acord. Que és una peça, és una fórmula amb molta tradició a d'altres llocs. Hi ha llocs que el cabeçut és gairebé és peça fonamental de la festa?
2: Bueno, trobem el cas, per exemple, de Berga, trobem el cas de Capellades, Hi ha Manresa, hi ha poblacions que tenen aquest punt important, Vilafranca, per exemple, també.
1: Que tenen un punt d'importància, tot i que més que Sitges, en el sentit que Sitges, i abans de començar l'entrevista amb en Miquel ho comentàvem, a Sitges em deies és com el Guadiana, no? De cop n'hi ha molts, de cop gairebé no surten.
0: Sí, és un ball que té molts alts i baixos, però tot i així doncs, té certa continuïtat, però no és com aquestes poblacions que ha dit el Francesc, que és un ball molt amb una coreografia molt concreta, un vestuari, una tradició. Aquí, bueno, sempre han anat una mica sobre la marxa.
1: Per cert, una qüestió terminològica. A Sitges se'n diuen cabeçuts, encara que cabeçut no és normatiu.
0: Sí, és un terme que, bueno, ja forma part del nostre imaginari col·lectiu, i tot i que no és normatiu, bueno, doncs ja tant el programa com el protocol, com, bueno, a nivell popular s'utilitza, i en certa manera el reivindiquem també.
1: D'acord, és a dir, no li diem capgrossos, no li diem nans,
0: no.
1: Li diem cabeçuts,
0: amb
1: ser trencat i tot.
0: Sí, és com traducció del castellà, cabezudos, així com... Vull dir, traducció literal, que no és correcta, però bueno, és el nom que nosaltres fem servir.
2: És un nom popular.
0: Sí.
1: Un nom popular per definir aquesta peça, que no deixa de ser un cap molt gros, posat a sobre del cap d'algú, que a més doncs, acostuma a disfressar-se amb un vestuari específic per tal de representar a algú, en aquest cas doncs el patufet del comte que hem sentit al principi.
0: Sí, això del vestuari específic és més cap aquí,
1: sí?
0: A finals del segle XX abans anaven amb una túnica que podia anar florejada o ratllada, però que no tenia res a veure amb el personatge del cabeçut.
1: D'acord, és a dir que amb una túnica ja ho mataven.
0: Sí.
1: I ara doncs diguem ja es busca una miqueta més la identificació entre el cap i el cos del portant.
2: Sobretot des de que s'han fet aquests capgrossos, aquests cabeçuts a modo d'homenatge de sitgetans, també van d'acord amb el vestuari, d'acord amb el personatge, no? Que és el que últimament veiem.
1: Això dels cabeçuts d'homenatge, molt, molt tradicional també a Vilafranca, per exemple, que en van traient de tant en tant.
2: Exacte.
1: I aleshores doncs, formen part d'aquest seguici. Els podem... anava a dir, diferenciar d'alguna manera els cabeçuts, hi ha cabeçuts específics sobre història popular, sobre tradicions d'un poble, sobre alguna cosa?
0: Aquí...
1: En general, és a dir, el cabeçut, a què respon, a què es fa un cabeçut?
0: Bueno, originàriament eren una mica contraposició als gegants. Els gegants eren doncs, majestuosos i bueno, eren en presència, i els cabeçuts eren com burlescos. Llavors, bueno, cada població una mica els ha adaptat a la seva idiosincràsia, però normalment eren personatges exagerats.
1: D'acord.
0: I normalment lletjos, o sigui,
2: grotescos.
0: Més aviat grotescos i lletjos.
1: D'acord. Es busca, per tant, doncs això, la contraposició amb la majestuositat de la peça del gegant.
0: Sí. I, bueno, hi ha llocs que s'identifiquen amb una època en concret, en el segle XVIII o segle XIX, i el vestuari d'aquesta estètica ha perviscut fins a l'actualitat, i en canvi d'altres doncs, s'han anat posant més al dia.
1: D'acord, és a dir que tot ha anat evolucionant com tota la festa en si evoluciona, doncs el personatge del Cabeçut, que per cert sempre ha estat un personatge, diguem, molt estimat, especialment per la canalla, els Cabeçuts, no?
2: Sí, això des de sempre, quan veus els gegants, bueno, sempre s'associés això, no?, els gegants amb els Cabeçuts, i antigament, doncs, per exemple, bueno, doncs, sortien... Bueno, ara m'he quedat en blanc.
0: Bueno, que formaven part d'un mateix sí. grup. Els gegants i Cabeçuts, era com un apèndix
1: d'acord.
0: dels gegants, no eren sí. un ball més, sinó, bueno, aquí fins i tot s'havia dit, sortiran els gegants i els Cabeçuts, anaven afegits.
1: D'acord, és a dir
0: que... Temps ja han tingut, doncs, una entitat pròpia.
1: Que se'ls ha separat, però en principi sí. anaven, eren part, diguem, com si diguéssim del mateix ball.
0: Sí, sí, sí.
1: I hi havia peces musicals específiques per Cabeçuts o...?
0: Aquí diria que no, fins als anys 80, que es fa un... Em sembla que en el moment que l'agrupació fa una colla de Cabeçuts, els turistes, els modernistes, els medievals, es crea una coreografia i una música pròpies que s'acaba perdent i després es recupera, i fins llavors jo diria que no, que bueno, anaven amb la música dels gegants mateix, amb les músiques típiques de ball de festa major.
1: Els Cabeçuts acostumen a sortir sempre per les festes majors, no? No
0: Bueno, sí, aquí segur. I a altres llocs en principi també.
2: Bueno, a Berga surten per Corpus, però
1: és la seva festa gran, també, de Patum. Per tant, doncs, acostumen sempre a sortir en aquests moments específics que, doncs, això, de la festa major. Bàsicament en el... Deixes el quadern, perquè una miqueta així podem anar repassant, doncs, això, aquest patufet que hi ha moltes imatges històriques d'aquest patufet aquí a Sitges?
0: Déu-n'hi-do, no és que hi hagi una gran quantitat com sí. pugui ser d'altres valls, però n'hem trobat
2: sí.
0: i de diferents èpoques, dels anys 40, 50, 60
1: I, i per tant el que trobarà la gent en aquest quadern és bàsicament un recull de diversos escrits vostres que al voltant, diguem, de les figures dels Cabeçuts en
0: sí,
1: general.
0: Sí, sí, és una primera aproximació en general a la història dels Cabeçuts.
1: D'acord, perquè aquest va venir de l'Ingenio. En aquella època s'agafaven tots de l'Ingenio, com funcionava això? Què se'n sap?
0: Bueno, en aquell moment l'Ingenio era un taller amb molta anomenada en la construcció de gegants, Cabeçuts, decorats de teatre, i de fet, bueno, molts s'encarregaven a l'Ingenio perquè fessin l'original, i l'Ingenio després, bueno, el reproduïa, i suposo que amb el permís, no? Però vull dir que l'Ingenio creava Cabeçuts també.
1: D'acord.
0: I
1: els anava distribuint allò que comentàvem, com el cas del Patufet, al sí. final acabaven distribuïts per totes les festes majors, és a dir, vostès poden anar a una festa major de vés a saber on.
0: Bueno, passa amb dos Cabeçuts que surten en una fotografia de l'any 22, que no formen part de la colla, sinó que es van llogar per acompanyar els quatre Cabeçuts que es presentaven.
1: D'acord.
0: I són precisament la reproducció de dos Cabeçuts, bueno, ja a Pamplona, que en diuen quiliquis, d'aquests Cabeçuts de Pamplona, que l'Ajuntament els va encarregar a l'Ingenio. L'Ingenio va fer els originals amb les indicacions de l'Ajuntament de Pamplona, però després en va fer reproduccions i els venia i els llogava a les poblacions que els volien.
1: Que els demanaven. I per tant, s'entén allò que comentava abans en Miquel, amb el permís de l'Ajuntament.
0: Clar, se suposa. Una mica també va passar amb els gegants el 1897, que hi ha aquestes rèpliques, o que no se sap ben bé quins són els primers, però bueno, que hi ha diverses parelles que són iguals que els d'aquí, perquè l'Ingenio ho feia, això.
1: De dir, mira, ja tinc el model, ja tinc el motllo.
0: Ja tenia el motllo, doncs.
1: Doncs aprofito i tiro milles amb, sí, amb sí. Això. I això permetia també una distribució d'aquestes peces doncs, a tot arreu. Has comentat Pamplona, per tant estem ja sortint de Catalunya, és a dir, que distribuïa a tot l'estat.
0: Sí, bueno, almenys a Pamplona sí que doncs,
1: també
0: van carregar uns cabassuts.
1: Per què en Patufet?
0: Bueno, jo crec que en aquell moment el Patufet era un personatge molt present a la cultura catalana.
1: Això que hem sentit de l'inici del conte.
0: Exacte, primer hi havia la rondalla del Patufet, que després hi ha també el Pulgarcito, en castellà, diguéssim, que seria el seu equivalent. Però a part de la rondalla, a principis del segle XX, Aureli Capmany funda la revista Patufet, amb la voluntat de que totes les classes socials del país tinguin accés a la llengua catalana i tinguin un lleure cultural en català. Sent qui era l'Aureli Capmany, crec que tria el nom de Patufet per alguna cosa, perquè ja és un personatge de l'imaginari col·lectiu. Jo crec que amb això l'Ingenio hi troba una manera de, bueno, de vendre més o de que els seus cabassuts tinguin més sortida, no? També que, no sé, això ja és suposició meva, però l'alcalde d'aleshores, Josep Planas Robert, era una persona doncs, que la cultura popular i la cultura en general la tenia molt present.
1: Sí.
0: I potser a l'hora de pensar amb els cabassuts van pensar que el Patufet seria un bon... Vull dir, de fet, des de bon principi es destaca que hi haurà el Patufet.
1: És a dir, no sabem si van anar allò, si van comprar per catàleg o van decidir directament i escolti'm, jo vull un Patufet.
0: No sé si en aquella època hi havia catàlegs, amb el sí. Que entenem com
1: allò, catàleg, sí, però que allò que l'Ingenio tingués, no, és que jo, a veure, tinc això i això.
0: Ah, bueno, pot ser que en el moment de tenir conversa dius, mira, tinc aquest, si us agrada o...
1: I aquest Patufet que ens va arribar, que ara ha fet 100 anys, va quedar molt marcat en l'imaginari cultural popular de Sitges, és a dir, queda clara la peça que arriba i llavors se l'estimen els nostres avantpassats?
0: Jo crec que no fins no fa massa temps.
1: D'acord. És que una miqueta la sensació la tenim, però clar, no saps mai què passava en aquella època.
0: Jo crec que ha anat pervivint per ell mateix, vull dir, sí que d'alguna manera se'l devia valorar, però no es feia ostentació de que, ostres, aquest cabassut, sinó que ha anat pervivint amb el temps i ha sigut ara, sobretot amb el centenari, però ja una mica abans també, perquè ja hi havia dades a principis dels 2000 que aquest cabassut era de l'any 22, vull dir, és a partir d'aquesta època que bueno, que comença a agafar valor.
2: Sí, sempre hi ha hagut un apreci amb aquesta figura.
1: Sí, però que gairebé l'hem començat a valorar més a partir del saber que té una antiguitat i que
0: sí,
1: per tant
0: s'ha de... Sí, jo crec que sí.
1: Perquè al final és una peça, clar, sortien les festes, veus passar els cabassuts i era una peça més que passaven aquells, però clar, ningú li veu una etiqueta de dir, no, és que aquesta és més vella que totes les altres.
0: Sí, jo crec que amb això no. Era un mes i, bueno, ha anat aguantant.
1: Està bé aquest Patufet? És a dir, aguanta bé per...
0: Sí, jo crec que sí, no? Que l'agrupació el cuida bé i fa, bueno, em fa un bon manteniment.
1: I per tant, doncs, aquest Patufet podem pensar que té garantida una existència mínimament llarga, és a dir, no és com aquelles peces que quan arriben a una determinada edat dius, ui, és que si l'agafem no sé com ja se'ns trencarà i millor tenir-la al museu ben exposadeta i si no cal treure'l del carrer aquest Patufet.
0: No, jo crec que està bé.
2: De moment està ben conservat, sí.
1: I per tant, doncs, hem pogut celebrar el centenari d'aquesta peça, com s'ha celebrat el centenari del Drac, d'unes peces que són museus vius, que poden sortir al carrer i que, per tant, doncs, encara poden gaudir-se i poden contemplar-se.
0: Sí. Una cosa és que ens plantegem de fer una rèplica i guardar l'original. però bueno, mentrestant...
1: Si ens plantegéssim de fer una rèplica, trobaríem qui ens la pogués fer?
0: Sí, jo sí? crec que això no hi ha problema.
1: D'acord, sí, sí. Perquè dius... Perquè, clar, aquest patufet està fet fa 100 anys amb tècniques de fa 100 anys, amb materials de fa 100 anys, i això sí. també, clar, ara s'utilitzen uns materials que no són els que...
2: No, però els artesans treballen amb tot aquest material orgànic i, i la veritat és que això continua, sobretot, bueno, veiem el cas d'exemple de l'estoració dels gegants, sí. no, que els han fet a Solsona, doncs treballen amb uns materials que són els originals, diguem-ne.
1: D'acord, i per tant doncs, es pot garantir que les restauracions respectaran la peça original.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I podem continuar-lo tenint. Anava a dir, d'on us ve l'interès pels cabeçuts, perquè clar, al final tothom s'interessa, no? Els gegants, el drac, no tal.
0: L'interès nostre?
1: Sí.
0: Bueno, en el cas meu va ser a través d'un encàrrec pel Fogall
1: sí.
0: i per la Xarmada sobre el patufet. I mira, com que a mi m'interessen aquests temes de la festa major, doncs, bueno, m'hi vaig abocar i ja està. No tenia un interès especial amb els cabeçuts, però bueno, a partir d'haver escrit sobre el patufet, doncs... Bueno.
1: Anava a dir, te'ls mires amb uns altres ulls.
0: Sí, sí, sí.
1: Francesc, ha passat el mateix?
2: Jo, bueno, arrel del meu interès amb els gegants, doncs bueno, també m'ha interessat el tema dels cabeçuts i fa anys vaig fer un article també, i a partir d'aquí doncs, bueno, va ser interessant, bueno, interessant per poder investigar i tal.
1: Podríem definir un cabeçut com un germà petit d'un gegant?
2: Un germà petit, sí, un acompanyant, un... sí, sí.
1: És a dir, que aquí, encara que actualment siguin doncs, colles i grups diferenciats, evidentment hi ha un lligam estret entre unes peces i unes altres.
2: Sí, sí, sí, sí. Originàriament també des d'antic que sempre s'havia associat els gegants amb els cabeçuts.
0: No, i a l'ordre de les cercaviles i processons van darrere els gegants.
1: Van així, sí, sí, sí. No,
0: junts.
1: Això no ha canviat al llarg del temps. Ja, el 22 ja devia ser així, no?
0: Sí, jo crec que sempre han anat junts.
1: En conjunció amb les peces del davant. No sé com devia anar el foc, perquè clar, a la majoria de llocs el foc va davant, aquí el posem al mig, però...
0: Sí, jo crec que sempre ha anat al mig.
1: Però bueno, en aquest cas, darrere del que serien els cabeçuts, que és on els portàvem. Escolta, veient una miqueta el vostre quadern, clar, feu referència a casos específics de cabeçuts d'altres llocs. Veig el cap de llúpia de Vic, el cap de lligamosques d'Olot. És a dir, sí. que aquests casos són encara peces que surten al carrer, són casos històrics?
2: Sí, són casos històrics i la veritat és que molt, molt, bueno, amb molta pes dintre de les poblacions, no? Per exemple, el lligamosques d'Olot és el qui obre la cercavila de les processons de les festes d'altura d'Olot, per exemple, i tenen molta importància.
1: D'acord.
0: Bueno, a vegades també els cabeçuts han fet aquesta funció d'obrir el seguici, no? D'anar indicant a la gent que comença la processó o la cercavila. Llavors van amb una mena
1: de vara,
0: de vares, o... amb unes bufetes inflades i van donant cops a la gent. I fan també a vegades aquesta funció.
1: Cosa que aquí no és.
0: No.
1: Nosaltres aquí
0: no.
1: Ja tenim una imaginaria, una idea clara de la ubicació d'aquestes peces dintre del seguici, però hi ha d'altres llocs que a més tenen una funció específica d'obertura del cercavila.
0: Sí.
1: I a fora se'ls estimen també, no? Els seus, cadascú?
2: Sí, clar, cada poble doncs, té la seva estimació amb el seu imaginari. Sí, sí.
1: Una cosa, aquest cabeçut és del 22, és el més vell que tenim?
0: Sí. Sí,
1: però, sí. Però abans ja n'hi havien?
2: Bueno, n'hi van haver. La referència més antiga que tenim és del 1877, de quan les dues matinals i quan apareixen uns nanos, però clar, també pot ser que existissin de més antic.
1: I eren peces, o devien ser peces d'aquí, o eren peces que podien venir de fora?
2: Això no ho sabem, no tenim tanta informació d'aquella època.
1: Tenim la informació que van deixar escrita.
2: Sí, exacte.
1: I la que van deixar escrita és això, que van sortir al Cercavila unes peces que portaven aquest nom.
2: Exacte. Sí, posteriorment trobem ja el 1899, i a partir de principis del segle XX també trobem ja la informació de que hi ha uns cabassuts propis.
1: Com és que Sitges ha anat pujant i baixant? Ha tingut a vegades pujança i ha tingut a vegades decreixement, el fenomen del cabassut?
0: Bueno, això deu ser una mica de l'atzar, perquè doncs, hi ha valls i valls, i els cabassuts, doncs, bueno, potser no trobaven gent per treure'ls al carrer, llavors sortien uns quants, després hi havia més gent per portar-los, llavors se'n compraven de nous. Hi ha una incorporació important als anys 50 de l'Ingenio, de personatges d'aquests típics dels hermanos Marx, el Gordo i el Flaco, que eren cabassuts que estaven molt bé, estaven molt ben fets, però eren de sèrie de l'Ingenio. Però bueno, eren de l'imaginari col·lectiu.
1: Molts d'aquests acaben desapareixent també al llarg del temps.
0: Sí, deixen de sortir. Jo crec que hi ha com un grup que a vegades surten uns, a vegades surten uns altres, n'hi ha cap pel que sí, acaben desapareixent, llavors se'n compren de nous. És molt irregular.
1: Per tant, en aquest sentit, la pervivència al llarg d'un segle del Patufet té especial rellevància.
0: Sí, sí, sí, té molt de valor.
2: Té molt de mèrit, perquè sí, sí.
0: En una situació com aquesta d'interinitat i d'improvisació, doncs que n'hi hagi un que aguanti tant de temps és molt important.
1: La figura del cabassut s'estabilitza a partir també dels anys 80, amb què doncs, l'agrupació comença a fer-se en càrrec, o ja d'abans hi ha...
0: Bueno, potser una mica abans, amb el Gall Groc, que fa uns cabassuts. Després també l'agrupació mateixa, amb disseny d'en Jofre Vilà, uns cabassuts, però aquells no tenen molt d'èxit. Sí que això ja representa una llavor, però sí que és veritat que l'any 83, amb la construcció dels cabassuts, que encara surten molt d'això que dèiem abans, dels turistes, els medievals, els modernistes, ja agafen molta identitat pròpia. I jo crec que és a partir d'aquest moment que doncs això, es van separant dels gegants i ja van agafant aquest espai propi.
1: Un espai propi que han mantingut fins ara, on ja són una colla bastant estable, que acostumen a sortir, repetint-se bàsicament els mateixos, les mateixes peces, i encapçalades per aquest Patufet.
0: Sí, sí.
1: Que és, sens dubte, doncs, la peça històrica de més valor de les que surten en aquest ball. Aquest Patufet que enguany ha fet 100 anys, el cap de setmana passat hi va haver doncs, un Cercavila per Sitges, doncs, amb colles convidades i això. Miquel Francès, moltes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes explicacions al voltant doncs, d'aquesta peça doncs de l'imaginari popular de Sitges. Tots dos, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Sí.

Què li hauria de dir en Patufet que el 2026, en ple 2026, el personatge es faria viral? Han matat en Patufet, ha sigut en Mohamed, una lletra irònica nascuda de la inventiva de Naïm Smaili Kalabi. En Naïm va néixer a Avinyó, al Bages, i s'ha fet extraordinàriament viral aquest estiu per cantar cançons dins d'un cotxe amb companys, amb amics. A Cargol treu banya, en Patufet, en Joan Petit com balla, bé, tot el nostre imaginari de ben petits. I aquí va aquest Patufet amb Naïm Smaili.

0: marge de la ciutat.
1: Les cançons porten també un missatge, i així ho diuen totes les cròniques, i ho llegim de Wikipedia, cançons que tracten els temes del racisme, la xenofòbia i l'assenyalament de la població d'orígens marroquins, i aquest missatge que de tant instituït es combat amb ironia i humor amb lletres que juguen contra els tòpics discriminatoris. Naïm Smiley i aquesta versió de la cançó clàssica del Patufet.

0: Doncs el que dèiem, senyores i senyors, què tal, com estan? Bona nit i salutacions cordials, com sempre, com cada 19 d'agost, a les 10 del vespre, des de la plaça de l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament que està a punt de viure el que és el primer dels actes oficials de la Festa Major d'enguany, de la Festa Major del 2026, amb una xafogor horrible, horrible. Ja ho deuen saber, perquè si han caminat per Sitges avui i han vist que la temperatura no ha baixat de 30, ara sí, estem a 29. Estem a 29 amb un 80 llargs per cent d'humitat, és a dir, que facin números i la temperatura de xafogó és bastant elevada. I la temperatura d'intensitat, home, doncs déu-n'hi-do. Més que res perquè banda i banda, és a dir, la banda del davant de l'Ajuntament i la banda del lateral de l'Ajuntament ja no queden cadires per seure a aquesta hora. S'han anat omplint i manca això d'un quart d'hora per les 10, doncs ja no en queden. Si arriben ara, o són autoritats, que aquestes encara no estan plenes, o realment ja no podran seure. I al nostre costat, probablement una persona amb nervis per avui i amb nervis pel que ve més endavant. El president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Xavi Salmero. En Salvi Salmero, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Nervis?
1: Una mica bastant. Ara ja diguéssim que ja des de fa una estoneta, ja quan he pogut anar a casa després del pregó satíric i m'he passat una mica d'aigua, tot això, ja se m'han passat una mica més. Però sí, nervis de que tot vagi bé, que no hi hagi cap tipus de problema, que la climatologia en respecti. Avui fa xafogó, però crec que prefereixo aquesta xafogó al risc que hi hagi pluja d'un dels pròxims dies. Però diguéssim, bueno, també diré, una festa major sense calor i xafogó, què és, no? Vull dir, ja forma part també del nostre dia a dia. Però bé, sí, nervis, i perquè tot surti bé i que tot funcioni, i sobretot els protagonistes, la pregonera avui, pugui pregonar, començar la festa, que la plaça vagi molt bé, i sobretot els actes tradicionals del 23 i 24.
0: Ja ho has dit, fa patir la previsió meteorològica. Aquest any no ens ho posen fàcil.
1: No ens ho posen fàcil perquè és poc previsible. O sigui, ens diuen molt que pot ser que hi hagi tempestes, que plogui, però ningú l'encerta, tot són suposicions. Ens diuen que pràcticament en 24 hores no poden dir del tot cert, pot ser que plogui al centre de Sitges pel poble sec, no. Aleshores, poden ser xàfecs una mica estranys, aleshores, bueno, anirem una mica sobre l'expectativa.
0: Anava a dir, hi ha plan B per les coses, o algunes en tenen i altres no tant?
1: Sí, som una comissió que d'alguna manera ens agrada molt treballar en múltiples escenaris i podem dir que pràcticament tenim un escenari B i C en funció també de com es vagin desenvolupant, si més no, els actes previs a Sant Bartomeu, perquè els actes tradicionals, bueno, ja sabeu que són unes hores molt intenses, que poc marge hi ha, i aleshores allà en funció de què passi, doncs ja es prendrà la millor decisió possible.
0: I més enllà de la meteo, què preocupa el president de la comissió?
1: Doncs ens preocupa molt certes actituds que avui com a comissió municipal hem publicat un manifest a les xarxes socials, certes actituds que estem veient en les últimes festes populars que ja tenen lloc a Sitges, vull dir, recentment a les barraques amb el Servei Municipal del Punt Lila, a les Cases Noves, al Poble Sec també va haver problemes. L'any passat a la cívica, molt poqueta gent ho sap això, però l'any passat a la cívica de Sant Bartomeu, aquí a la plaça d'Ajuntament, va haver un conflicte greu, que va començar a haver una esbaralla multitudinària quan estaven passant el Vall dels Cercolets. I això fa, d'alguna manera, estar preocupat per la deriva, no? D'alguna manera, que algun sector de la societat entén, no?, que és la nostra festa o com ha de ser la nostra festa a partir de la violència. I crec que això no ho podem permetre, per això nosaltres hem fet un manifest, ens preocupa el fet de prou de fer assenyalaments posteriors, sinó que actuem in situ, no? I si detectem comportaments incívics, aixequem la mà, avisem a la policia, als membres de la comissió i assenyalem aquelles persones que no respecten les altres persones.
0: Anava a preguntar què és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer és això, bàsicament assenyalar i buscar, doncs...
1: Sobretot crec que hi ha un punt ara que és la sociabilització de la gent, no? Sobretot que aquestes persones, que costa fins i tot dir les persones, se sentin vergonya. I això, sentir vergonya és assenyalar mai sense arribar a més enllà de la violència, però sobretot assenyalar, dir, ei, això no està bé, o xiular, això no està bé el que esteu fent, i evidentment, si hi ha un cas més greu, evidentment, hem de trucar a la policia, que són les persones que poden intervenir. Però sobretot, no quedar-nos callats i sobretot denunciar. I si al mig de la processó o al mig d'entrar a Grallers hi ha crits racistes o misògens o feixistes, doncs que d'alguna manera la gent, el públic, pugui mostrar el seu desacord amb el que està passant.
0: Una altra qüestió, com està funcionant la plaça?
1: La plaça bé, o sigui, nosaltres estem contents ara, ja dic que quan acabi el pregó també, ja vam dir-ho també en una entrevista a Ràdio Maricel, que aquest any penso que és la plaça que haguéssim volgut fer l'any passat. Diguéssim que l'any passat va ser aquesta prova pilot, penso que va agradar a molta gent, i aquest any hem pogut fer aquest pas, que a la vegada és el pas màxim, vull dir, ja no podem fer més, vull dir, les comissions, si volen continuar aquest projecte de la plaça, saber que al final no podem fer més actes perquè l'espai és el que és i l'horari, els horaris són els que són, no? Aleshores, crec que més enllà de l'activitat que es desenvolupa, que es concentra tot allà, crec que aquella idea de que la Festa Major va més enllà de les 36 hores de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que ens podem retrobar els ciutadans i ciutadanes, tenir aquella conversa, traslladar els nervis previs a la festa o els posteriors i de trobar-nos, no?, una mica i sentir-nos una mica, pues, aquests dies que estem vivint una cosa molt maca, que és la nostra festa, i que siguem feliços, no?
0: Doncs, Xavi Salmerón, a suar i a patir.
1: A suar, gràcies.
0: Moltes gràcies al president de la Comissió de Festa Major. Doncs, com passava per aquí...
2: Sí, passava per aquí.
0: Joan Roca, felicitats i moltes gràcies per...
2: Teva, gràcies.
0: Escolta'm una cosa, nervis?
2: Bastants. Sí, perquè saps que si el temps, que si plourà, que si no plourà... Mira, jo he posat ciris a la Mare de Déu del Vinyet, a la Virgen del Carmen, a tothom ja. Escolta'm, a ma mare també li he fotut ciris. Dic, mama, que no plogui. Crec que no plourà, espero que no.
0: Esperem. Creuem molt els dits, oi? Creuem del tot els dits.
2: Serà una Festa Major molt màgica. Sí, jo veig que sí.
0: I, escolta, com paeixes la calor que fa avui?
2: Bueno, pues mira, vano. Un vano que m'ha fet l'arròs i Llorenç, ens ha regalat amb els cordonistes i el pandonista, i estupendo. I amb sombreros de la Cristina López, tu. I vinga.
0: Escolta, serà una Festa Major diferent per tu?
2: Per mi sí. Molt, molt diferent.
0: Tens un programa ja estipulat?
2: Bueno, està estipulat. Jo que he ballat i he sortit amb el Sant i he fet de tot, els horaris m'atabalen amb el tema de pandonista, clar. Però bueno, és combinar-ho bé. Bueno, no sé, són nervis, carinyo.
0: Nervis. Escolta'n, Joan, doncs et repeteixo, moltes felicitats, que gaudeixis molt, que el cel respecti,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, ens respectarà, jo crec que sí.
0: I molt bona Festa Major.
2: Bona Festa Major. O gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la Festa Major.
0: Doncs moltes gràcies, Joan Roca, el pandonista d'enguany, també. Aquí també hem pogut saludar. Ara, doncs, just abans que comenci aquest acte oficial el primer dels actes oficials d'aquesta Festa Major. Un primer acte oficial, tot i que, com bé saben, i demà ho podran escoltar per la ràdio, o si volen ja la poden recuperar, hi ha hagut aquest pregó previ, aquest pregó satíric a l'agrupació de balls populars, que doncs obre de manera gairebé oficiosa sempre abans que comenci la Festa Major. Però, com dèiem, ja han arribat les autoritats, les cadires d'autoritats també estan plenes, ja a aquesta hora falta, doncs bé, un minutet per arribar al punt de les 10, l'hora que en principi està previst que comenci aquest pregó 2026 a càrrec de Zoé Puigivet Masó. No ho hem explicat, però bé, l'empostissat és molt simple, hi ha dues pantalles verticals, una taula i un micròfon, i darrere doncs, uns cubs que presideixen un altre petit empostissat que hi ha davant de l'estàtua del doctor Robert. Això és tot el que hi ha en aquesta escenografia de la plaça de l'Ajuntament, que com sempre està plena de gom a gom, a banda i banda, gent dreta, tant a la banda de Can Sabater com també gent dreta darrere de la palmera. I molts vanos, molts, ja ho hem dit, 29 graus de temperatura, no és una temperatura habitual pel pregó. Per tant, doncs, la cosa apunta de moment, fent, doncs, com ha fet durant tot aquest estiu, una calor que espeternega. Sentim ja el campanar, com marquen els quarts i les campanes de les 10, i per tant estem just a punt de començar aquest pregó, el pregó de la Festa Major 2026 a càrrec de la Zoe Puigivet Masó, que doncs ha de comparèixer, entenem, d'aquí a ben poc, perquè tothom està, també les autoritats, també el senyor rector. Veiem l'exalcalde de Punyent, veiem l'exalcalde Forns, és a dir, que baixa la llum, s'apaga la música i, per tant, comença el pregó de la Festa Major.
3: Benvingudes a aquesta plaça de l'Ajuntament, on avui escoltarem el pregó de Festa Major 2026 a càrrec de la Zoe Puigivet. Saludem a l'alcaldessa de Sitges, a la regidora de Tradicions i Festes, regidores i regidors de l'Ajuntament de Sitges, autoritats que ens acompanyen, president i membres de la Comissió de Festa Major, mossèn de la parròquia, els nostres protagonistes de Festa Major d'enguany i especialment a tota la ciutadania i a la nostra pregonera. Sense més, convoquem a l'escenari l'alcaldessa de Sitges, la senyora Aurora Carbonell, i el president de la Comissió de la Festa Major, senyor Xavier Salmerón.
4: Bona nit a tots i a totes. Ja us veig que tots aneu molt equipats, jo també, amb el barret, que així comença a demanar la Zoe. Per tant, tots preparats per aquest fantàstic pregó. Bé, el pregó és l'inici de la nostra Festa Major. Moltíssimes gràcies per estar tots aquí, per mostrar aquesta participació que tenim tan activa en la nostra Festa Major. Amb moltes ganes, no? Perquè és el tret de sortida i, per tant, amb moltes ganes d'iniciar un any més la Festa Major 2026. Em fa especial il·lusió, a més, amb tot aquest grapat de dones que aquest any són protagonistes, entre el cartell, el poema, la pregonera, em fa molta il·lusió, la veritat. I només dir que esperem tenir una Festa Major, com sempre, cívica, festiva. Ens encanten les tradicions, ens encanta defensar la nostra identitat i que, sobretot, lluitem contra aquells que no volen que la festa sigui així, aquells que a través d'agressions o a través d'actituds que són contràries al que nosaltres defensem, sobretot contra aquests, encareu-vos, denunciem-ho, no ho deixem, perquè la identitat sitgetana és això, és la nostra Festa Major i és allò que ens representa. Per tant, a gaudir-la molt i a disfrutar-la, aquesta Festa Major. Visca la Festa Major 2026.
1: Gràcies, alcaldessa. Benvinguts i benvingudes a la plaça d'Ajuntament. En primer lloc, explicar-vos que saltaré una mica el protocol. Sobretot saludo aquí a la Loreto, que està des de casa, i sé que m'estarà enviant un WhatsApp queixant-se de que vaig amb calça curta i no amb pantaló llarg. Però dit això, era el meu últim any de president de la comissió i per tant volia trencar una mica també aquest protocol per agrair sobretot a les persones que m'han acompanyat, que és la comissió municipal amb els 15 que som, que, bueno, ja us podeu imaginar, som una de les costures festa, però que estem allà al peu del canó durant tot l'any, durant 2 anys, treballant per aquesta Festa Major, que realment és un regal, que aquí també vull agrair sobretot a la regidora Eva, que ens va proposar que fóssim, va proposar al ple municipal que fóssim aquesta comissió, perquè és un regal i us encoratjo a tothom que qui pugui formi part de voluntariat o de comissions municipals, sigui la Festa Major del Carnaval, el Reis, perquè és un regal poder viure de debò organitzar una festa que s'estima tant la gent. Així que aquest primer missatge jo volia ser d'agraïment sobretot cap a la comissió. I sobre...
4: Visca la comissió.
1: I que la festa, d'alguna manera, doncs, evidentment, forma part, o sigui, perquè pugui funcionar, doncs, és aquestes costures que hem parlat i que hem presentat des del primer dia, no? D'alguna manera, des de les cosidores, des de... De fet, abans estava pensant que avui, precisament, aquest matí, pràcticament s'han vist totes aquelles costures invisibles movent-se, no? O sigui, la brigada muntant escenaris aquí i a la plaça, cadires, el pregó satíric, balls que estan assajant allà a l'Espigó, etcètera, etcètera, no? Vull dir, crec que l'essència d'aquesta festa és que, en veritat, no és de ningú, però és de tots, i la fem entre tots. Per tant, també com ha dit l'alcaldessa, defensem-la. Vull dir, crec que a la nostra festa major no hi ha lloc per discursos d'odi, per violència cap a altres persones, pensin el que pensin o d'alguna manera sentin el que sentin, i per tant crec que hem de deixar-ho fora i de disfrutar-la i defensar el que és la nostra identitat i la nostra festa major. Agrair també, perdoneu, que trenco una mica el protocol, també agrair sobretot a la meva família i al meu marit, perquè, pobres, són els que pateixen més també formant part de la presidència de la comissió, i als meus amics, perquè, bueno, són moltes hores de dedicació. I dit això, què dir de la pregonera, no? Avui voleu escoltar la pregonera i, evidentment, doncs, tenim moltes ganes. Crec que és un goig veure la plaça de l'Ajuntament plena, o sigui, per tots els cantons possibles, i crec que ella, precisament, quan parlàvem de costures, crec que molts dels que som aquí som públic de la festa, perquè no tothom tenim el privilegi de poder ballar en un ball o tocar en un instrument. Per tant, crec que és una costura necessària que es pugui defensar, valorar i sobretot reivindicar. I sobretot que el públic ho disfruta de moltes maneres diferents. I el de la SOE és un concret que espero que ens explicarà. Així que moltes gràcies a tots, bona festa major, visca Sitges i visca Catalunya. Gràcies.

Bona nit, polítics, mossèn, comissió, personatges de la festa, amics, família, gent de Sitges i gent que no és de Sitges. Bona nit a tothom. Soc la Zoe. La Zoe Puigivet i Masó, amb una S, no de la pastisseria Masó, que és amb doble S, eh? Molts i moltes de vosaltres em coneixeu. I si no és a mi, és algun membre de la meva família, n'estic segura. Però el que també és segur és que després d'aquest pregó encara em coneixereu una mica més. Doncs l'essència d'aquest pregó és 100% Zoe, 100% no. Escrit i parlat des del meu cor. Senzill i sense grans parafernàlies, alegre, festiu i positiu. No serà cap pregó superinnovador i és probable que molts de vosaltres penseu: això ja ho va fer el Jordi Janios, això diria que ja ho va dir el Marquill, o era l'Alba. Bé, doncs sí, és així, i és així com em sento còmoda i contenta, i així és com us ho vull transmetre. Bé, ara potser riureu. Des de fa uns mesos que estudio un curs de DJ. Sí, sí, dels que posen música a les festes, d'aquests que porten cascos, tipus el meu tiet Pep quan era diable de la jove, època en què el Genís Montaner a Lucifer. I pensareu, però què té a veure això amb la festa major? Doncs, tirant un temps enrere, el Xavi Salmerón i el Gabri em proposen punxar per Santa Tecla. I amb aquesta excusa, el divendres 22 de maig, sí, sí, divendres, que fos divendres és important, després ja sabreu per què. I sí, maig, que tela, eh? Perquè jo he sentit el pregó de l'Alba i diu que li van dir al març. Eh? Comissió? Home, més pressió per mi. Però bueno, en fi, en Xavi Salmerón em convoca a una reunió a l'Espai Jove. Jo sortia del gimnàs, així una mica com ara, tota suada. Res de postureo, res. Entro i em trobo quasi tota la comissió i l'Eva, la regidora. Total, que la qüestió, estem parlant i en resum que estem xerrant i de cop el Xavi diu: bé, i que si vol ser la pregonera. I jo, com? Però què dius? De què parles? Ens vam quedar així en silenci i amb riures nerviosos, cares d'alegria i espant a la vegada, sense saber si jo podria fer aquesta feina, òbviament, no podria dir que no. Són d'aquelles coses a la vida que si t'ho proposen s'ha de fer check de la llista de coses a fer a la vida. Tenir una llista de coses a fer a la vida, perquè s'ha de tenir, eh? Així que avui mateix, personalment, faig un super check. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. I a tota la comissió, que és realment magnífica, per donar-me aquesta oportunitat, aquest regal, aquesta responsabilitat, aquest privilegi, aquest supercheck. Llavors, la pregunta que em va venir al cap només començar pensant avui, i que potser també us heu fet vosaltres, era: però per què jo? Per què m'han triat a mi? No sóc política, no sóc historiadora, no sóc músic, no tinc cap bar, no surto cap ball, almenys no actualment. No sóc periodista, no sóc artista, no sóc figura pública, sóc veterinària. I sí que n'hi ha moltes de bèsties i animals d'aquest poble, ja m'enteneu. Però clar, no sé, jo no ho veia una raó suficient, no? Llavors vaig seguir reflexionant i sembla que ja em va venir al cap. En primer lloc, sóc sitgetana. 3 o 4 generacions per part de mare, 3 generacions per part de pare. De petita vaig ser de les primeres gitanes de l'agrupació, per Santa Tecla. De fet, l'altre dia recordàvem amb la Marta Soler que no hi havia manera d'entrenar la cinta. Es veu que no eren massa bones. També vaig ser timbalera de Diables i ja de més gran vaig fer un any de gitana quan l'Adriana Mata sortia, però que ja justament no va poder sortir, però sortia el Joan, el pandurista de gitano, eh? Home! I després ja vaig ser diablesa de l'agrupació. Però m'he plantat aquí, ja que el que veig que més m'agrada és ser públic, estar amb la meva gent i, bueno, i amb tothom en general, no? Llavors, per altra banda, el que també sóc és una persona que en castellà es diu fiestera. És a dir, sóc una persona celebradora, eh? Molt amiga dels meus amics i alhora també molt familiar.
I sí, qui em coneix més podrà dir de primera mà que m'agrada celebrar i m'agrada festejar, ja que la vida són dos dies. I què és la festa major? Doncs això, una festa. I de 36 hores, que si fa o no fa, són dos dies. Total, que així és com vaig trobar la resposta a per què jo. Sitgetana celebradora.

Bueno, ja està. Seguim. El pregó que avui esteu escoltant pretén mostrar la festa major des dels seus engranatges. No? Aquest any sabeu que el que es vol ensenyar en el fil conductor de la festa major és les costures d'aquesta festa. Totes les persones que hi ha darrere, que cusen, que fabriquen, que munten i desmunten i que fan una feinada que nosaltres ni ens n'adonem, segurament. Amb el pregó vull donar la volta a la roba, metafòricament, i ensenyar les costures de la festa, que per mi es tracta de les persones que formen part del teixit del públic. Les reunions familiars, les reunions d'amics, des del carrer, des dels balcons, des de les cases, des de les finestres, les taules dels menjadors i dels rebedors. Serà la meva festa major, però de ben segur que us sentiu reflectits en moltes de les coses que diré, ja que al final compartim el mateix sentiment per la festa. Comencem, doncs, les 36 hores de la festa major.

0: els colors de festa major s'inicien quan començo a veure les banderes de Sitges penjades als balcons.
1: Jo sempre sóc l'última en recordar-me de penjar-la, la veritat, ho he de reconèixer.
0: Però és bonic, no?, anar caminant pel poble i cada dia anar veient més banderes penjades. Sembla que ja se senti l'olor alfàbrega.
1: Les primeres que sempre veig són les banderes dels Ferrer de Querol, que són veïns i posen la bandera de Sitges i també posen la del Drac, clar. Llavors és quan jo trec la meva, que encara no està del tot descolorida malgrat el sol, i també la penjo tot adornant l'hort de Can Fals, preparant-nos pels versos, vermuts, concerts o simplement per saludar-nos de balcó a balcó per dir-nos bona festa major. Que per cert, parlant de veïns, aquest any trobaré a faltar la Sílvia Pasqual i els seus fills que se'ns han mudat. Sé que trobaran a faltar el balcó per poder veure la moixiganga i també trobaran a faltar la seva terrassa per veure els focs artificials. Ja sabeu que sou benvinguts sempre, tot i que el meu balcó no dona al carrer Major, però potser la Montserrat, la Soler, la dona del Corella, us deixa treure el cap pel seu. El següent sentiment ansiós que tinc és el 22 a la nit, que per mi és com la nit de Reis. Emoció, nervis, felicitat, però amb ganes de que passi ja i sobretot de no despertar-me abans d'hora, perquè si no, ja no podré dormir més. Però llavors, arriba el gran dia. La meva àvia, el cel sigui, l'Antònia López, la Toni, tenia la tradició de portar nardos a les seves nores quan anàvem a veure l'entrada de Grallers al Xatet. Quedàvem allà els meus pares, la meva tia Cris, l'Artur no, pobre, que sempre estava al seu salito, el Pep tampoc, perquè es preparava pels diables, i segurament hi havia pues, algú més. La meva àvia portava un nardo a cadascuna d'elles i aquella olor, cada cop que la sento, em fa recordar la iaia. Així que aquesta tradició l'hem anat mantenint. Primer la Cris li portava la meva mare a casa seva i ara li porto jo. M'aixeco al matí, vaig a Calaxut i vinc a nardo a la mama. I l'entrada de casa de la meva mare queda adornada i aromatitzada amb l'olor de nardo, l'olor de la iaia. I després, l'esmorzar. L'ànsia ineguit de que comenci ja ens pot a tots els sitgetans i sitgetanes. I per tant, quan més aviat quedem, doncs millor. Cerveses i clares preparades a les neveres, als porrons, a les taules de les cases, del Retiro, del Prado, al carrer, al Barón, al Cable, a la Gralla, a la Seu, al Racó, és igual. Esmorzars de forquilla, barbacoes, entrepans o croissants, però tots esmorzats. Perquè arriba el que per molts és el millor moment de tots de la festa major, l'entrada de Grallers. Hi ha molts punts claus per veure'ls, i tothom del seu. El meu és el cap de la vila. El moment de dir bona festa major a tothom. Bona festa major! Bona festa major! I així 300 vegades i si cal 400. Si cal 400. Aquí, jo quan tenia 17 anys, vaig començar a anar amb el setè crit. Important destacar que el que tinc entès dels primers que van fer samarreta de grup. Després tornarem aquí, després tornarem. Anàvem amb neveres de platja, ens instal·laven davant dels Jànios i ala, a omplir porrons de cervesa i de clara. Ei, de tant en tant pujàvem a omplir-nos els Jànios, no fèiem botellón tot el rato, Jordi, no pateixis. Llavors els repartíem, ens els bevíem i algú bueno, també se'l tirava per sobre. Feia calor, però potser no tanta com ara, Perquè ara, entre que no cabem, perquè tot i que la natalitat va a la baixa, jo no sé d'on surten tan joves, i la calor, no passa més coses perquè Déu no ho vol. Uns toldets o uns ventiladorets, doncs potser ens anirien bé. O potser canviar l'hora d'entrada.

Actitud, crida i aixeca els barrets al so de la música. Braços amunt, barrets de palla, tots al ritme de les gralles. Cridòria! Buf, és que és un moment màgic. Pèls de punta. Això és una de les coses que volia representar en aquesta plaça avui quan us vaig dir de portar els barrets. Així que ara, qui vulgui i qui ho senti, és el moment d'aixecar els barrets i fer-los ballar sentint aquesta cançó com si estiguéssim a l'entrada de la graella.

개헌에 나오네.

Bravo. Gràcies, Mayol. El meu cosí, eh? El meu cosí. I companyia, clar. Que bonic. Bueno, i ara tornem a les samarretes. Abans he comentat que les primeres samarretes de festa major de grup les van començar a fer el setè crit. Aquestes persones van fer de mi part de la persona celebradora que sóc ara. Ramon Artigas, Edu i Xavi Santís, Àngels, Meme Rafecas, Marc Neumann, Carles, Pere, David, Juanca i més. I no deixar-me, per suposat, a la Carmeta Milà. Mil gràcies per ensenyar-me els valors que tinc ara de la festa major i moltes altres coses de la vida. Bé, doncs això, parlant de samarretes, vull fer un incís i parlar de la moda actual festa majorenca entre els més joves. He fet un treball d'investigació entre les meves cosines i els meus cosins, que són tots més petits. Així que comencem, doncs, l'evolució de les samarretes de festa major.

Bé, als anys 90 i 2000 portàvem la samarreta normalment sencera, no? És una samarreta. Amb un disseny maco o no, que et podria agradar més o menys, amb el nom o no, però vaja, que la funció entre els més amants del foc doncs la feia, no? Que era tapar les espatlles, el coll, el pit, tot plegat per tapar de les espurnes dels diables i bèsties. Bé, doncs si seguim recorrent els anys, el 2008 la meva cosina Serena em diu que ella amb 16 anys no es tallava la samarreta. De fet, les feien a impremta. Però que a partir del 2009, ja se les customitzaven més. I es feien, per exemple, una butxaqueta, una tela de sac, el drac brodat, floretes de gitanes... Però mai se les tallaven, com a molt, les mànigues una miqueta, si feia molta calor, i una miqueta, doncs això és el que ve a ser a baix, a la cintura. Però llavors es veu que el 2017, la meva cosina Iris, amb 12 anys, i els seus germans Max i Hugo, la Mar també amb 16 i el Víctor, ja es tallaven les samarretes, diguem, casaco. Nois i noies, eh? És a dir, es tallen mànigues per fer-se tirants, coll, cintura, i clar, s'havien de fer alguna tira per aquí per tapar-se una miqueta el sostenidor per no cremar-se. Llavors es firmaven el que quedava de samarreta entre els amics i ara, al carrer. A la meva cosina Tessa també li va

preguntar. I ella diu que entre els seus amics hi havia de tot, però que sí, que sí, que també se les tallaven. Per tant, jo no sé ben bé què va passar entre el 2009 i el 2017. Si un canvi climàtic i una pujada de temperatures bestial, o que les hormones d'adolescència van afectar més, però vaja, que la gent jove d'ara, almenys fins al 2025, segueix anant amb samarretes tallades així. I el més curiós és que et posen sota el foc. I a veure, que sempre s'ha sabut que els sitgetans som uns valents al foc, no? Anem amb pantalons curts, samarreta de màniga curta i tal. No com a Vilanova i a Vilafranca, que van amb collal. Vaig? És veritat, és veritat. Home, però clar, igual no cal tant tallar de tant, no? No ho sé, no ho sé. Però bé, la veritat és que si a ells els agrada, jo ho respecto, no? Perquè això és el que hem de fer entre tots. Respectar-nos i respectar la festa. Per tant, ei, endavant i a cremar-se, tu. Home, i tant. I tant. Bé, ara tornem a l'entrada de Grallers. Ja és la una, aproximadament, per situar-nos. És en aquest moment que amb la meva família, ja fa uns anys, vam començar una tradició nova. I és que jo, quan tenia 10 anys, al mig del xatet, amb la gentada i la calor, em vaig marejar quasi fins a desmaiar-me. La meva mare em va portar a casa i em va posar sota la carxofa de la dutxa amb aigua freda i em va fer dos ous ferrats. Des de llavors i fins ara, després de l'entrada de Grallers, la meva família ens reunim a casa, el meu tiet Macari, i fem el tradicional aperitiu barra dinar de festa major, just abans de la sortida de les dues, perquè ningú més es desmai. Empanades, patates, fuet, formatge, truita i cervesa, molta cervesa, i vi per ma mare i les meves ties, que no falti. Agafem forces i marxem cap a la sortida de les dues. Ara, al carrer Major, fent veïnat, podem tenir base a casa, perquè per si fa falta alguna cosa de la nevera. Ojo! Que simultàniament hi ha la ballada del Sardà al cap de la vila. Més d'un i un haurà anat a practicar les passes que ens va ensenyar l'Aurora. Ara sí, situeu-vos. Estem al carrer Major, a baix, I es veuen els gegants girar la cantonada. I llavors ja traiem el barret, taps per les orelles i ulleres de sol, perquè el foc s'acosta. Olor a pólvora i fum, molt de fum, que amb la xafogor que ja queda ben concentrat, així, a peu de carrer, i et queda el nas així, negre, després, Doncs, la sortida, que nosaltres, amb els meus amics, veiem tots els balls, vale? Però, en general, el que fem a les altres sortides és anar amunt i avall perseguint el foc. Perquè, clar, a mi m'encanta el foc, per si no ho sabíeu. De fet, ja he comentat abans que fins i tot vaig ser diablessa de l'agrupació fa uns anys. I ara m'agradaria obrir un parèntesi aquí un momentet per fer una crítica constructiva, una reflexió que ens hem de fer tots plegats des de fora i des de dins de les colles. Els balls són això, balls. Són el cor de la cultura popular catalana. En el nostre cas, de Sitges. Popular. Per tant, vol dir del poble. És a dir, que res ni ningú et pot prohibir a sortir a cap ball per coses de la teva vida personal. És igual si ets dona, si ets home, o t'agrada la gent del mateix sexe. Com és igual si et cases, si et separes, si t'ajuntes o si tens amants, és igual. Els balls són de tots i la vida personal és de cadascú. Per tant, respectem-nos i deixem de costat el tema personal i gaudim i celebrem la festa a través d'aquests balls tan estupendos que tenim i que tant podem gaudir tots i totes. Aquest amor pel foc no l'he tingut sempre, no. Quan era petita em feia por. Però per perdre-la, per una banda, el meu tiet Pep tirava carretilles al jardí per jo poder-me acostar una miqueta més. I per altra banda, el meu pare, amb l'ajuda d'en Ros, me la van fer perdre, diguem que, d'una manera una mica bèstia. Tant com ho és el propi drac. Va ser una prova de xoc, no?
Ara això estaria prohibidíssim, perquè clar, ens ho prohibeixen tot. No? Segurament era la mateixa època que el drac i els diables entraven a Las Vegas o al cable, quan el drac, en Cesc, compinxat amb el meu pare, molt bé, em va perseguir pel carrer Sant Damià i per poc no em moro. Però val a dir que potser va ser teràpia. I ara potser per això sóc enamorada del foc. Qui sap? Inclús el meu cosí Didac segueix a les meves passes. És que no us passa que se us erissa el pèl quan noteu l'olor pólvora i quan sentiu el pum, pum, tum, pum, pum, tum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Això. Mira-ho.

Molt bé, Lídia, gràcies i companyia. Bé, i vinga, va, seguim avançant en la festa. Acaben de passar tots els balls i pugem a casa meva. Aquí ens podem fer la pregunta si Hort de Can Fals o hospital. Jo fa uns anys que, com visc a l'Hort de Can Fals, pues s'ha convertit en el campamento base d'aquesta festa. Bueno, hi ha moltes, vaja. Cervesa fresca i pizzas al forn. I si sentim els versos des de casa, doncs, escolta, fantàstic, que ja comencem a tenir una edat i s'està molt bé assegudetes i fresquetes. Aquest és un dels moments que només em queda deixar la porta de casa oberta perquè no para d'entrar i sortir gent de casa, a refrescar-se, a veure, a explicar-te coses, anècdotes, pit-stop, hi-hi, ja-ja, i a seguir. I així anem fent temps fins a la processó cívica. Llavors, clar, a la processó cívica ja estem tots una mica celebradors. Celebradors, la veritat. Grans, joves i no tan joves, anem allà on sigui. Si és a prop d'un bar, d'una casa o d'alguna cantonada estratègica per on passi la processó. Si t'agrada el foc, et poses als entrecreuaments de carrer perquè saps que hi haurà una encesa. Si t'agraden els balls i et fa por el foc, et posa un carrer ben ample per apartar-te o que tingui alguna sortida controlable. I els turistes, bueno, que facin el que puguin, tu. Igual. Aquí, si tens contactes o coneixes algú, potser et deixen tirar alguna carretilla. Bé, ara ja no, perquè també està prohibit. Però, per favor, aprenguem a dir que la massa no és un me dejas el palo, bro? Home, per favor. És que així no et deixaran mai la massa, òbviament. Home, per favor. És que... ensenyem bé i aprenguem bé el vocabulari Festa Majorenc, home, que perquè la gent que va dient això és de Sitges, tenim un problema. Que greu. Bueno, passen les hores i no te n'adones, però s'acaba la processó. I bé, un altre moment màgic de la Festa Major, el castell de focs. Veure'l des de la platja de la Fragata o inclús des de la Segona, per mi és increïble. No? Sembla que estiguis dins del castell i que hi formis part. Aquesta posició és impossible o molt difícil per Festa Major, però per Santa Tecla és el moment dels sitgetans. Si et deixen anar a una terrassa, a primera línia, o a un terrat, pots tenir també la mateixa sensació. Tres avisos. Apagar llums. Pèls de punta. I som-hi. Comença l'espectacle. Canvis de llum al cel, carcasses que pugen fent efecte de tronc de palmera i rebenten. I oh, tots els sitgetans alhora. Un segon de silenci i continuem. Tornen efectes de colors, flaixos, pums i pams. I ara no és una sola de palmera, sinó tres. I llavors els espigons. Arriben a vegades dels timbals de Festa Major. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. I no deixem els aquàtics, o bueno, ara sí. I vinga, amunt i avall. Ara xiuladores que pugen. Fiu, pum, petits cucs que baixen fent com crec, crec i fent zigzag i s'acosta. I el gran finale. Palmeres de colors, vermelles, blaves, verdes, sorolls, xiuladores. Pum, pam, pim. I ara sí, la traca final. 30 segons d'explosius non-stop. El clímax del castell de foc. Bravo. Bravo. Bravo. Cada any, en aquest moment, penso com m'agrada ser de Sitges.

0: Però bé, no ens podem entretenir massa en aquest moment. No ens podem bocabadats amb la màgia del castell durant massa temps, perquè ja està aquí la baixada de les escales. He de dir que per mi aquesta sortida ha anat prenent importància al llarg del temps. De fet, ara mateix, no sé si potser de les més maques que hi ha i que jo, personalment, no me la vull perdre. Veure baixar els gegants per aquelles escales, que semblen fetes expressament per ells, no? Poc a poc, però amb decisió. Jo pateixo, ho he de reconèixer, jo pateixo, però és veritat que la confiança que els geganters és plena i sempre penso, tranquil·la, Zoe, que estan ells, els geganters. I què dir dels balls que baixen ballant per les escales o els que baixen muntats? Sembla una cosa espectacular. L'altre dia vaig veure un vídeo a internet i uau, també, us recomano veure el vídeo fet des de l'aire amb drons. Increïble. Bueno, i baixa el foc. Què puc dir? Quin moment, que bonic. Les colles es posen les millors gales, és a dir, el foc que faci més bonic i que ompli millor les escales. I vinga, espectacle, un altre cop. És que quin festival de poble aquest, eh? Quin festival. En fi. Aquí, després d'això, ve un moment delicat de decisió. O te'n vas a ballar la música que hi hagi el passeig, o te'n vas a casa a dormir. Aviam, qualsevol decisió és bona aquí. Però poca gent desitges veuràs si decideixes anar al ball. Això és així. Però és veritat que va bé per fer temps si el que vols és esperar-te a la matinal. És cert que si després de la matinal vols fer un bon esmorzar i anar a ofici, millor anar-te'n a dormir. Bueno, fer una becaïneta, perquè tampoc tens massa temps. El que està clar és que la matinal s'ha de veure. El que més recordo de petita és els meus pares despertar-me i anar tota adormida a la platja Sant Sebastià. I, de fet, la meva família continua fent. Punt de trobada de bon matí, davant del monument a Santiago Rusiñol. És el moment que, quan vas cap allà, que sents els picarols de les persones dels balls que van cap a la punta. I allà és on et despertes i ets conscient que la matinal està a punt de començar. I vinga, va, com no l'hem tingut prou, tornem-hi. Quan passen ja a la platja Sant Sebastià és el moment de buscar algun lloc per fer el primer mos, amb cafè o algun envalentonat, doncs amb cervesa. De petita anàvem a la Marta del Pa, al carrer Major, a menjar croissants. Ara ja de més gran, doncs toca esperar que obri el Roi, la Granja, Can Sabater. Veus cares de gent que s'allava tard, de cansats, de dormits, de gent celebradora, gent amb rams de flors que ja ha replegat dels carros de cavalls i també algun borinot pues, fent el burro. No? Que dic jo, tu pots ser tot el celebrador que vulguis, vale? Hi ha diferents maneres de celebrar, totes vàlides, però sempre que no molestis els altres, que n'hi ha cada un i cada una que té la, eh? A la matinal té la. Bueno, llavors a esmorzar. Les colles van a esmorzar, les famílies i els amics pues, també. És un bon moment per agafar forces. Jo, si em trobo la meva mare, em pregunta, que has esmorzat? Vols alguna cosa? Compro un entrepà? No, mama, gràcies, ja he menjat, no pateixis. Aquestes mares, eh? Sempre patint, tinguis l'edat que tinguis. I arriba el moment de que qui vol anar a donar les gràcies a Sant Bartomeu per tot aquest festival que tenim muntat, doncs és ara, la missa d'ofici. La meva àvia hi anava, segur com moltes àvies i avis sitjatans, jo les pelava fora amb centenars d'altres persones. I de fet aquí torna a ser punt de trobada familiar. Ens retrobem, fem un xin-xin, ens diem que estem prou bé i vinga, fins després. Llavors aquí has de triar si blanc o negre. És a dir, si et poses tocant el panyella, posa't protecció solar, ventilador, portàtil, barret, ventall i molt de líquid, ja que hauràs triat estar a la solana. Si et poses al costat de l'Ajuntament, esculls olorar i probablement tocar la suor del costat, ja que està doncs com més atapeït perquè hi ha ombra. Això ja és qüestió de prioritats i gustos, o bueno, també dependrà del temps que faci. I ja que parlem del temps, és un bon moment de fer un parèntesi. El meu cosí, Gori Massip, m'ha fet el favor de fer-me un vídeo on ens informarà de la meteorologia d'aquesta Festa Major 2026 I així no cal que el pareu pel carrer i li pregunteu tota l'estona què temps farà. Vale? Vinga, endavant, vídeo.
1: Volem saber el temps que farà per festa major? Doncs va, som-hi. Tot començarà aquí, a l'entrada de Grallers, quan esperem una mica de... A les sardanes i a la sortida de les dues, compte, perquè esperem una mica de... La processó cívica arribarà el dia de la vigília amb una mica de... I arribarem a la nit amb el castell de foc i la baixada de les escales, quan esperem que l'ambient sigui més... A les 6 del matí de Sant Bartomeu arribarà l'alegre i festiva matinal, que ens portarà una mica de... Per la sortida d'ofici, com sempre, el que hem d'esperar és... La processó en honor de Sant Bartomeu ens portarà una mica de tot, una mica de...
0: Sí?
1: I tot acabarà aquí, a la ballada final, quan esperem un temps una mica més... Apa, ara que ja sabeu el temps que farà, molt bona festa major.
0: Bé. Moltes gràcies, Gori. Tot i que llàstima de les interferències, llàstima, que no ens han deixat que quedi massa clar quin temps farà aquests dies. No? Bueno, ho deixem així, a l'aire. Deixem a l'aire. Bueno, bé, on ens havíem quedat? Ah, sí, a la sortida d'ofici. Estiguis a un costat o l'altre de la línia que separa l'ombra i el sol, el que està clar és que és una sortida que l'has de gaudir a tope, perquè és així, pim-pam, esglés d'Ajuntament, però d'aquestes intenses. Els gegants de la vila entren ballant, seguits dels cubanitos amb les estimades cubanites i també els gegants moros. Després, els cabassuts, però els seus saltirons. I ja s'acosten els timbalers del drac i amb ells l'olor a pólvora. Llavors, el drac entra tot encès, amb ganes de cremar, i el segueix l'àliga també encesa amb les mateixes ganes o més, donant pas per poder agafar aire als timbalers de l'àliga. I el que ve ara és maco, maco. Les tres diableses juntes, els tres lucifers junts. I vinga, fon-li foc, tots els diables allà com si fossin una onada de foc que arriba des de l'inici de la plaça. O què dic una onada? Un tsunami que envaeix tota la plaça. Un minut de pums i pams i d'espurnes que no saps d'on venen ni on van. No saps si t'estan entrant per darrere, per davant o per la bamba. Però vaya minut, vaya minut. I amb somriures a la cara i noves cremades a les samarretes... Venen els timbals per ja després deixar passar els balls. Clic-cloc dels bastons, picarols, gralles, castanyoles, panderetes, espases d'angelets, banda i copla i la solemnitat de la mossiganga ara envaeixen la plaça. I tots van ocupant el seu espai. Un pilar dels nostres estimats castells també s'apropa i es col·loca al seu lloc. Tots amb la seva música, veient els gegants com ballen i celebrem tots que avui és Sant Bartomeu. I al final acabem l'acte cantant tots junts els segadors. Que bonic. I tot i que la gota caienta per l'esquena i ves a saber per on més, aplaudiments i pell de gallina un altre cop. Una emoció més d'aquestes 36 hores. Bueno, va, que l'emoció d'aquest moment ja està, però hem de continuar. I tornem a fer un reset. És el moment del vermut. Cable, retiro, prado, casa, família, amics. Doncs aviam, com tota la festa major, i com he anat dient, l'important és celebrar. I és per això que en aquest moment jo, personalment, intento anar al retiro i saludar per fer algun xin-xin amb qui encara no he pogut o no m'he trobat. No? Per exemple, l'Òscar Ferret, l'Abdon Vidal, el Janis Montaner, el Mingo o la Valentina. Suburban o coble, segons l'any, calor, xin-xin, i després a dinar i descansar. Descansar o no, això ja cadascú que faci. I ara sí, recta final. Arriba l'esperada processó de Sant Bartomeu. Com cada any, nerviosos perquè ja és l'última sortida i tot i estar cansats, volem aprofitar-la i gaudir-la al màxim, ja que a més, facis el que facis, passa volant. Segur que tothom té punts claus i estratègics per on posar-se. I potser coincidim en algun. Jo ja fa molts anys que faig la mateixa ruta i tot i haver canviat de grups amb qui anar, seguim fent el mateix. El primer. A les 7, el cable. Fa ambient, aquest punt. Ben atapeït, tot. Quasi no pots ni entrar dins. Però tard o d'hora aconsegueixes entrar i aprofita per saludar el Manel i el Francesc. Ei. No saps si demanar Coca-Cola o cervesa, però acabes optant per cervesa, clar. I vinga, va, tornem a arrencar. Veiem els gegants al final del carrer Barcelona i se sent la gent dient, ja venen, ja venen. I així és, ja estan aquí. I les graies toquen el gener. Els gegants ballen separats i en parella. I de tant en tant es tiren els trastos. Ai, ai, saben que aquesta nit potser hi ha castell de focs, eh? Ja m'enteneu. Després, enceses. Algunes amb més parafernàlies que altres. I un cop s'acaben i decidim quina és la que ens agrada més, escoltem els últims timbals i seguim. El segon punt clau, parada tècnica al retiro, que fa molta calor i tenim set. És una parada bastant pim-pam, ja que tenim pressa per arribar al cap de la vila, abans no arribin els gegants pel carrer Sant Francesc. Llavors, enceses i més enceses, gent que emputxa i et trepitja, que penses, ei, si no t'agrada el foc, posa't al costadet i ja està, i deixa els altres. I bé, i després seguim els diables, baixem al passeig i entre espurnes, diables, bèsties i alguna salutació d'última hora, intentem avançar-los, sense que ningú s'enfadi, per finalment poder entrar dins la plaça del Baluar. I allà ens quedem. Al lateral esquerre de l'església, cara al mar, esperant a que vagin venint tots els balls i es vagin posicionant, mirant l'església per saludar i donar les gràcies al culpable de tot això, Sant Bartomeu. És un moment de reflexió, no? De rebobinar mentalment aquestes 36 hores i pensar, que bé que m'ho he passat. D'observar la meva gent i pensar que ben acompanyada que estic. De sentir la meva família a prop i pensar quina sort que tinc. I sort de pertànyer a aquest poble, com tots nosaltres. I pensar quina gran festa major. I entre tots aquests pensaments, per fi se sent de lluny la banda. Ja arriba el sant, ara sí. Pèls de punta. Música dels balls, banda, diables encesos, drac i àliga, unes palmeres de colors i traca final i llagrimeta mentre el sant entra a la parròquia on tornarà a reposar fins l'any que ve després d'aquests dies tan moguts, tan festius i tan emotius. I corrent cap a l'Ajuntament que ens toca encesa final i ballada final. Moment de rematar totes les forces amb les carreties del drac i l'àliga i acabar ballant i saltant el so de les graies amb els bessons destrossats, amb trepitjades, enganxaments de suor, però traient tot el millor de nosaltres, perquè sabem que això s'acaba. I així és. Arriba una cançó que és l'última i els gegants marxen. S'ha acabat. Cares de tristesa, cares de cansament, però també cares de felicitat, d'alegria i abraçades entre la gent que ens quedem allà com si estiguéssim esperant a que tornin a sortir els gegants. Som feliços perquè ha estat un altre cop la millor festa major de totes, com cada any. I feliços també perquè encara ens queda Santa Tecla. Òscar Ferret. I bé, ara arribem a la part final d'aquest pregó. Per acabar, hi ha motiu de festa i celebració, que és el que he volgut transmetre des d'un principi, m'agradaria acabar amb un brindis final. Ja que què és una festa major sense brindis? És per això que ara uns quants voluntaris us repartiran ara una llauna de cava per cada un. Sí, una llauna. Cortesia de l'empresa Glass Can Wines, empresa on treballa el meu cosí David, que en fi, ara ho provarem tots junts i em direu què tal. I si cal, us passo el contacte. Mireu els voluntaris, com em recordava. Que maca, eh? No l'obriu encara, eh? Que ja l'obrirem. Vaya, vaya, tu. Vinga. Semblen un exèrcit. És que són 800 llaunes, 800. Vaya, vaya. Bueno, mireu. Mentre seguim repartint aquestes llaunes, que són, ja us dic, que són com a 800, o 800 i pico, us volia proposar una cosa. A veure, no sé si tothom sap que cada divendres faig un vídeo per Instagram on explico els esdeveniments i festes que passaran i que potser jo assisteixo al poble al cap de setmana. Si no ho coneixeu, no patiu, no patiu, que he escollit un recull de vídeos perquè us feu la idea. Vale? Vinga, va, endavant, vídeo.
2: Resum. I els divendres! Que bé! Quina il·lusió! Ha sigut una setmana curteta, eh?
3: Què passa aquest cap de setmana? Perquè avui treballo 12 hores, em vaig a Barcelona a treballar, veieu? Vaig amb la fam de la feina, amb el bol, i m'imagineu-vos.
2: Divendres plujós, per això el gadget aquest, eh?
3: Que es nota, perquè a més es nota, perquè hi ha mogollon de plans, però mogollon, sí o no? Mogollon, mogollon!
2: És Nadal! M'encanta Nadal! M'encanta Nadal! Avui fem sopar de nenes! I vaya divendres un altre cop.
3: Sabeu què passa? Que aquest poble no em deixa fer detox com Déu mana, perquè sempre hi ha coses.
4: Ai, senyor, quins nervis, serà una gran nit, una gran nit.
2: Demà, si s'acaba, si s'acaba, i tinc un pedazo, que després ho explico. Però, a Sitges, el que es pot fer és anar a la galla, fer el vermut, a la platja i tal. Pumba, xumba, xumba, vull tocar xumba, xumba, xumba. Demà, relax.
4: I sabeu què? Què és el més important d'aquest divendres? És que falta un mes per Sant Bartomeu.
2: Ai! Quins nervis, quins nervis. Bueno, bueno, ens veiem al cap de setmana que ve. Vale?
0: Doncs ja us heu situat, no? És una miqueta. Cada divendres faig aquests vídeos. Doncs el que m'agradaria fer ara és un vídeo que emetré aquest divendres, 21, i que el vull fer doncs, amb tots vosaltres. Moment, un altre cop, de treure el barret. ¿Vale? L'únic que m'heu d'ajudar una miqueta, al principi, faré, sabeu les cantants que fan aquella típica foto? Bueno, doncs farem això i diem... Ja és divendres, farem veure que és divendres, vale? Ho diem tots junts, jo diré quatre tonteries i quan acabi direm bona festa major i s'acabarà el vídeo i el veureu divendres penjat a Instagram. Anem a fer la prova, va. Aviam, si me n'ensurto. Sí, sí, amb els barrets. Hòstia, l'any com pesa. Aviam. Ahà. Sí que va, sí que va. Aviam. Ah, mira, mira si que us veieu. Que maco. Vale, perfecte. Vale, m'ho veig, farem un, dos, tres i, Començo a gravar i ja l'editaré. Vale, va. Un, dos, tres. Ja és divendres! Molt bé, amb els barrets, escolteu aquest cap de setmana, què podeu fer? El vermut, el racó, el vermut a l'Ateneu. Diumenge i dilluns ja sabeu què fer, tu, que ja sou grandets i és festa major. Vinga, va, som-hi, que ja és festa major! Aé! Allà també! Toma! I ara sí, diguem bona festa major tots. Una, dos i tres. Bona festa major! Tomba, i aquí ficaré música, vale? Ja ho editaré. Heu de fer veure que balleu. Vale. Molt bé. El tenim, m'encanta, tu. Crec que ha quedat perfecte. Sempre gravo a la primera, eh? Ui, això és així. Bueno. Com va el cava? Com el tenim? Vinyet? Tot a punt? Suposo que sí, no? Vinga, va. Bueno, abans de fer el brindis, Ai, que tenim set, eh? Bueno, va, obriu-lo, va, proveu-lo, perquè així tenim més temps per dir el David si està bo o no, va. Tens raó. Mira, saps què, tu? Jo també. Una miqueta. Salut. Jo me'l guardo. Vinga, ara una miqueta de romanticisme. Vinga. Vale, un moment, que ja acabo. Abans de fer el brindis, no us l'acabeu. I ara, bueno, toquen els agraïments, una miqueta. Vale? Vull agrair a la meva família, tant Puigivet com Masó, per ensenyar-me i fer gaudir de la festa major. I els meus amics, que no els anomenaré perquè són i han sigut uns quants i no em vull deixar cap, perquè sense ells no podria gaudir-la ara. Aquest pregó no hagués estat possible sense el recolzament dels meus pares, òbviament, dels meus tiets Jordi i Zoé, de la meva tia Cris, dels meus cosins per ajudar-me sempre en tot el que els demano i sobretot els meus amics Adriana Matas i Xavi Huete, que des del primer moment que em van anomenar pregonera han estat i estan al meu costat assajant cada setmana, fent-me recolzament moral, donant-me idees, fent de regidors ara mateix i emocionant-se quasi més que jo que estigui aquí dalt. I tant. I molta sort. Els timbalers del Drac, els grallers, el Vedell, el Mico, el Víctor Bregante, que tot i ser un rondinaire, sempre està disposat a ajudar amb els seus vídeos i les seves animacions, i l'Òscar Ferret, perquè el tocar un teclat de màgia et converteix una sardana en una melodia electrònica. I principalment, gràcies a la comissió per oferir-me aquest càrrec, per confiar en mi i per posar-me les coses tan fàcils i ajudar-me tant. Mil gràcies, de veritat. Gràcies. Bueno, arriba ja el moment del brindis. Aquest brindis el farem amb cava en honor a la meva àvia Montse, la Montserrat Maluquer, resident ara de l'Hospital Sant Joan, però una de les persones que més li ha agradat el cava a la seva vida. I fins i tot ara, a vegades, encara s'ho pensa que beu cava, tot i que és suc de préssec el que li donem. Brindarem pels que estan, però també pels que no estan. I aquest any, en especial pel Salva Serra, joder... pel Salva Serra, el pare de la meva cosina Serena, que tots els seus amics, la Resu, la Serena, l'Enzo, l'Oliver i tots el trobarem molt a faltar per festa major. Ens costarà molt no tenir-lo fent xin-xin amb nosaltres. Vinga. Per tu, Salva. Vale. Bueno, però brindem per la celebració, brindem per la festa, brindem perquè la vida són dos dies i la festa major, 36 hores. Així que aprofitem cada moment, celebrem cada moment, cadascú a la seva manera, amb la seva gent i sempre des del respecte pels altres i per la festa. Sitgetans i sitgetanes, ara sí que brindem. Oh, gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa!

0: Doncs fins aquí aquest pregó, aquest celebrat pregó, ben bé uns 50 minuts o més, de la Zoe Puig i Bet Masó. Un pregó molt des del cor, però molt teatral alhora. I ara el públic, tot dret, tota la plaça, celebrant després d'aquest petit castell de foc tirat des del terrat de l'Ajuntament. I ara el president de la comissió, la regidora de festes, l'alcaldessa, pugen a dalt també l'empostissat per oferir un ram de flors a la pregonera que ens ha declamat aquestes 36 hores de la Festa Major de Sitges. Abraçades. I ara entenem, sentirem encara alguna doncs consideració final per part de les autoritats, com dèiem, tothom dret.
1: Aquí puc parlar?
2: Hola.
0: Un perfil.
1: Mireu quin record.
0: De la punta.
1: Ah, vale. Mireu quin record que
0: va. El veiem de perfil, el veiem bé.
1: Gravat i tot. Que bonic. No, molt bonic. Gràcies. Moltes gràcies. Ah, més coses?
3: Sí, clar.
1: Ai, el pin.
0: Per el pin, clar.
1: A la dreta o a l'esquerra? A l'esquerra.
0: Sí. I fan entrega també la regidora Eva Martín del PIN de l'Ajuntament.
1: Que maco.
0: I per últim, Xavi Salmerón, que també amb una abraçada li entrega un ram de flors a la pregonera.
1: Que bonic.
4: Moltes gràcies a la Zoe, un fort aplaudiment per aquesta fantàstica pregonera i aquest fantàstic pregó.
1: Bravo! Gràcies. Moltes gràcies.
0: I ara de nou...
1: Pues ja
0: doncs, yes. Aquí un... Pues ja està.
1: I tant. A la plaça, sentir rombeta de la bona i com la cava. Tornem, més cava. Avui sortirem macos, avui, tu. Celebradors, celebradors.
5: On tindrà lloc concert de la Caleta, gentilesa del Bar al Cable. I on us oferirem
0: estem
5: una copa de cava per cortesia
0: si
5: de la
0: Sintetana. Zoe... Baixa una mica, perquè ara mateix encara està doncs, conversant amb la regidora, amb l'alcaldessa, després de la declamació d'aquest pregó. Zoe, vinga, abans que baixis. Felicitats, primer de tot.
1: Gràcies, quina emoció, tu, quina emoció. M'ha parlat tant.
0: Escolta, no era llegit, eh?
1: No era llegit. Tenia peus, no? Tenia peus, però me'l sabia bastant, sí. Bueno, molts dies assajant, sí.
0: Això és assaig, això bàsicament és assaig.
1: És assaig, sí, i també és com jo, que algunes coses eren mig improvisades també, no? Però sí, assaig.
0: La gent t'ha fet cas amb els barrets.
1: Pues sí, escolta, hi ha hagut una imatge preciosa i la veritat m'ha fet molta il·lusió que tothom em fes cas. Molta il·lusió. Molt
0: esperaves aquest seguiment, és a dir, al final has volgut seguir les 36 hores de manera gairebé cronològica, però la gent ho ha entès perfectament.
1: Clar, al final jo he fet la meva festa major, no? Però la festa major per tothom són les 36 hores, no? I llavors ho volia fer així perquè la gent també anés pensant com ell participava en aquestes 36 hores.
0: Ara anava a preguntar pel vídeo del divendres, però clar, ja l'ha resolt.
1: Exacte, ara ja el tenim, l'arreglaré una mica, però serà aquest, 100%.
0: El que no serà igual seran les 36 hores.
1: No, aquest any canvia i molt. Tot això que he explicat avui no ho faré aquest any. Serà des d'una altra perspectiva, però que també tinc moltes ganes perquè al final no ho faré potser mai més a la vida i llavors pues, ho gaudiré al màxim, segur.
0: Doncs, Puig i Bet, moltíssimes gràcies, moltes felicitats i molt bona festa major.
1: Moltes gràcies i bona festa major per tothom. Gràcies.
0: Vinga, ja et deixem. Merci. Ja pots baixar.
1: Merci.
0: Doncs la Zoe, molt contenta. I ara que ara fa el posse, oi? Perquè doncs, li facin també encara alguna imatge final en aquest empostissat que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament. Estem ara a dalt naltros i realment es veu molts barrets, és a dir, que la gent doncs, això s'ha seguit al peu de la lletra aquest consell de doncs, tenir la... Ja està. Ah, sí, ja està. No, no. Avui em complica.
4: Molt bé.
0: Escolta, d'entrada, bona festa major a l'alcaldessa.
4: Igualment, molt bona festa major.
0: Què us ha semblat el pregó?
4: Doncs fantàstic, la veritat, molt divertit, molt, com ella diu, no? Molt disfrutona, jo li dic, amb molta alegria, amb moltes ganes de festa. Ens ha descrit tota la festa major des d'inici i final, un caràcter molt sitgetà i molt de festa, no? Que és el que ens agrada.
0: A més, la festa major del públic.
4: Exacte, la festa major del públic, el públic és molt important, la festa major. Jo també en soc molt de públic i ens agrada molt trobar-nos, saludar-nos, desitjar-nos festa, bona festa major, per tant, m'he sentit molt identificada, la veritat.
0: Dos detalls d'aquesta festa major. Primera, el temps. Segona, doncs, la qüestió a la que heu fet referència abans, a la prèvia del discurs. Què us amoïna?
4: Bé, el temps ens amoïna sempre, perquè els incendis, per la calor, per si plou, ara també estem pendents, evidentment. Bé, el Gori ens ho ha dit molt clarament, el que passarà. Per tant, bé, amatents, a veure què passa. I, per altra banda, malauradament, aquestes actuacions que ens hem vist en els darrers, jo diria en els darrers temps, perquè també ens ha passat, desgraciadament, aquests festius com Carnaval o alguna festa major, que hi ha aquests grupúsculs de gent que ataquen, per exemple, en aquest cas van atacar un servei públic, no un servei públic que a més està per prevenir, per prevenció, amb tots aquests atacs masclistes o xenòfobs o homòfobs, i per tant això nosaltres hi hem d'estar a sobre, com no pot ser d'una altra manera, des de drets socials, drets civils, des de la policia, evidentment que farem actuacions des de l'Ajuntament amb les denúncies que calguin, i hem d'estar a sobre, i això, com jo he dit també, jo crec que entre tots els sitgetans i les sitgetanes nosaltres hem de lluitar contra això, sobretot amb pedagogia, amb la gent jove, amb pedagogia per respecte a les tradicions i a les festes, i assenyalant els que ho fan això, perquè no el poden quedar impunes, s'han d'assenyalar a la gent que vol malmetre les nostres festes, no?
0: Doncs més enllà, Aurora Carbonella, alcaldessa de Sitges, moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
4: Moltes gràcies i gràcies als mitjans de comunicació, que tingueu bona festa major també vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: franquista, anem segurs. Està pitjor que la cornisa del cap de la vila, aquest edifici.
1: Home, sí, no?
0: Serà un pregó de risc.
1: Hosti, tu. Ni a la platja es pot anar, quina gentada. Ni a la guingueta amb els preus que cobren hem pogut fer la pera. Sort que nosaltres anem preparats.
0: És un prego boomer, tantes modernures, passa el que passa.
1: Tu vols gel?
0: Sí, sí, sisplau.
1: No et xisclis, eh? Hòstia! No hi ha un racó tranquil en aquest poble. No esperàvem ningú. Si arribem a saber que tenim públic, hauríem pas... Més. Culleres. Si ho arribem a saber, anem a casa a canviar-nos i no fem el ridícul amb aquests banyadors vintage.
0: Faríem el ridícul si haguéssim vingut amb una americana verda i demanant els personatges del Carnaval 27.
1: A nosaltres ens passa que tenim nostàlgia dels Sitges d'abans i les seves platges. Allà, amb un patí, un tendal o un matalàs, en tenies prou per passar les hores.
0: En canvi, ara, quasi no hi ha espai a la sorra. I no és només per les llevantades. Tanta guingueta, rentapeus, dutxes, massatgistes, venedors de pareos, classes de zumba, lloguer de caiacs i paddle surf, hamaques, llits balinesos.
1: Haurem de passar-ne una mica de via, no sigui que vinguin els castellers a fer l'assaig especial de festa major.
0: I saps si vindrà la Eva a assajar per fer d'en Janet el Pilar de Dos, aquella foto de no sé...
1: Hosti, no ho sé. Li preguntem després, que veig que està per aquí. Us comento. Aquesta gent de la Junta de la Grupa no ha trobat ningú per fer pregó satíric. I nosaltres ens convides a una perol i ja no sabem dir que no.
0: Amb un vermut o un xecolí també hauries dit que sí.
1: Ai, un rodolí.
0: Aquesta dona li puja molt ràpid l'alcohol.
1: Que no he començat.
0: I això encara.
1: Sí, sí, és veritat. Però bueno, primer saludem, perquè jo, que vaig a molts actes públics, he vist que primer se saluda per ordre. D'importància?
0: Si és d'importància, comença tu.
1: Vale. Presidenta de l'agrupació, junta de l'agrupació, cosidores, pubillatge, balladores i sòcies, amigues i amics.
0: Presidenta de l'Ateneu, que l'he vist abans... No sé si hi ha algun president o presidenta més per aquí.
1: Algun d'escala?
0: Ui, d'escala impossible. Pensa en tot aquest jovent que ens ha vingut a veure. Si no poden ni pagar el lloguer en aquest poble, com han de comprar un pis i ser presidents d'escala?
1: També tens raó.
0: Ai, mira. Les millors veïnes del carrer Sant Sebastià. Les bessones. I Jordi Sorià, soci fundador de l'entitat. Sense ell ara no estaríem aquí. I aquesta colleta d'aquí, també, salutacions.
1: Molt bona tarda a tothom. Espera, que estic aquí amb l'operació aquesta.
0: No teniu pressa, no?
1: Així, quan ho parlàvem a casa, era com més fàcil aquest
0: sí,
1: cros,
0: sí.
1: Eh?
0: Ja està, ja està.
1: Però bueno, va. M'he perdut, Martí.
2: Un pregó s'anuncia a la festa.
1: És veritat. Un pregó és anunciar la festa, explicar-ne el motiu. Pot ser solemne, humorístic, reivindicatiu, o totes tres coses alhora. Serveix per obrir la festa i convidar tothom qui vulgui a participar-hi.
0: Uf, quin patracó. Però a veure, mirem, aquí tenim, si hem de parlar de tot això, sobre el programa Torneig de Dominó. És un acte...
1: Ho diu.
0: Rellevant?
1: No sé.
0: No sé.
1: Posa el programa.
0: Hi ha un altre aquí que surt. Samarretes de festa amb això. Això ja ho veurem el dia 23, no cal que,
1: sí,
0: que ara parlem un quart d'hora.
1: Sí, sí.
0: Hi ha un altre. Jazz de festa amb això. Ja en vam tenir prou amb el pregó de l'any passat, no?
1: També.
0: Mira, haurem de fer-ne via, si no això serà més llarg, que el pregó d'en Japet Petit i el regidor de turisme.
1: 58 minuts que va durar, eh?
0: Sí, sí, no?
1: Anem a fer un repàs del programa de la festa.
0: Ah, i així no li traurem el suc al... el bienvenido Mr. Marshall que es van marcar els gegants de la vila, el Drac i l'Àlia?
1: No, el tour té un protocol diferent. Dos coses us hem de dir. La primera és que rescateu de les publicacions stories d'Instagram de la grupa d'avui l'ordre de les generacions. Potser us pot anar bé per entendre una mica tot això. I en segon lloc, dir-vos que aquest és un pregó sostenible. No us tirarem paperets ni us regalarem joguinetes de plàstic. Què et sembla? Som-hi?
0: Vinga.
1: Presentació de la imatge de la Festa Major i Santa Tecla.
0: Això ja es va fer fa més d'un mes. És el primer acte de la festa on el més important són les reaccions, el postureo i les publicacions a les xarxes socials. Fotos infinites de la paradeta del mercadillo, aquelles. Reaccions elucubratives sobre els motius. I tots els ets i uts de les diferents formes de cosir la festa. Si vols la meva opinió...
1: No, no la vull, la teva opinió. A part de la plasticitat de la imatge, que no es pot negar, es tracta de fer un homenatge a les persones que dediquen molt de temps a vestir les 36 hores amb un nivell d'excel·lència remarcable en gairebé tot el seguici. Ara bé, si ho has d'anar criticant tot, seleccionarem una mica. Si no, presentació de la Festa Major.
0: Ah, és l'acte, un acte amb un gran desplegament de coixins que la regidora vol conservar, no sé si el sofà de casa seva, però desitgem que no es perdin en un forat negre de l'Ajuntament. Aquí també es presenten els secrets del programa i els personatges, els protagonistes de la festa. El pandonista em sembla fantàstic. Qui millor? Felicitats, Joan. Com vas dir a la presentació, la Victòria, allà on sigui, estarà orgullosa.
1: Seguim. Quinto de Festa Major, organitzat per les colles Jove i Vella de Diables.
0: Però no en tenen prou a les festes al carrer Bonaire?
1: Sí.
0: Encara volen més calés per pagar unes enceses de lluïment que diu el protocol que no es poden fer en perdó.
1: Doncs espera, que n'hi ha més. Quinto musical de Festa Major.
0: El quinto no era cosa de Nadal.
1: En aquest poble és tot l'any, noi. Qualsevol cosa serveix per fer un quinto. Barraques de Sitges. Una iniciativa acordada per les entitats culturals del poble. Darrerament reconduïda als seus orígens.
0: Aquesta mena de festival d'estar per casa... no són...
2: No són menors.
0: No són què?
1: Menors.
0: No són... Val. Neixen del poble i permeten al poble gaudir de la cultura de forma gratuïta. I són una fantàstica excusa per estalviar-se, per evadir el festival ple de mòmies que ja té lloc, prou lloc a l'altre punt de la ribera. Aurora, manteniu i promocioneu els imprescindibles del talent local i prescindiu del fals glamour que no ens cal.
1: Un altre rodolí. Bueno, 42a nit de les sardanes?
0: De sardanes ja parlarem quan toqui.
1: Bueno. Tercera regata trofeu de festa major a càrrec del Club Nàutic.
0: Això sí que és fer coses per integrar-se al poble. I no, com la història del Club de Mar, que més aviat ha estat una desintegració.
1: Sí. Vermut de festa major, organitzat per l'Ateneu.
0: Mira, un altre exemple d'entitat que treballa amb i per la gent.
1: Cert. Exposició de la bandera de Sant Bartomeu.
0: Res a comentar. Passa, passa.
1: Aviam. 13è concurs de fotografia organitzat per l'agrupació a Instagram. Fotografies de festa major. Se m'acaba d'acudir una idea. Com que no tenia res preparat, on és el meu telèfon? Gràcies. He pensat que ens podem fer un selfie. I mira que tens, ja me l'han donat obert i tot. Ens fem un selfie i ja l'enviem i donem per inaugurat el concurs. Què et sembla? Però aviam que no llancem la paradeta. Jo l'aguanto i tu apretes.
0: Sí, és que els boomers ens cau, o sigui, ha de ser...
1: Espera't, que parto d'aquí, que no es veu res, hosti, tu. Vinga, cap allà, cap allà.
0: Mira.
1: Cap allà també, perquè després et diuen, aquí no els veus.
0: Prendrem mal, prendrem mal.
1: Ja està, ja està.
3: Ja està.
1: Ostres, no semblava tan difícil la casa, eh, això?
0: Bueno, ja estem, no? Perquè...
1: On vas?
0: El selfie és al final, no?
1: Però sí que hem de començar.
0: A veure, tu vas...

0: estem llegint? Tu no, portem mesos escrivint i estudiant.
1: Tu no, jo una mica. Pregó de festa major.
0: Estimada Zoe, des d'aquest indret et desitgem que et surti un pregó digne de treure's el...
2: barret!
1: Un altre rodolí!
0: Molt bé! No, no, el rodolí aquest encara el podem enrevessar més. Si,
1: per què?
0: Si diem, estimada Puigivet, des d'aquest indret... Doncs, però, aviam, no, no, que se'n va l'olla.
1: I això que la que ha begut a Perol he sigut jo. Tu encara no l'has tocat. Déu-n'hi-do. Menció especial es mereix la plaça.
0: Ui, en diferència, la millor pixaradeta de la comissió Salmeron.
1: Cert.
0: Tot un encert per encabir activitats de formats diferents i disciplines variades fent ús d'un marc incomparable arran de mar.
1: Oh, sí.
0: Seria la cirereta del pastís, no sé a qui li correspon, que les barres les pogués gestionar la comissió. I d'aquesta manera recollir diners i poder tornar a pagar les espardenyes als balladors.
1: Doncs sí, perquè no sempre tornar al passat és anar enrere. Concert de l'orquestra a la principal de la Bisbal.
0: Els boomers ho agraïm. Una mica de música de la nostra època tocada amb instruments de debò.
1: Sense computadores.
0: Ai, la nostàlgia. Nostàlgia.
1: Trasllat de la imatge de Sant Bartomeu. És tradició que Sant Bartomeu visiti el pandonista durant uns dies a casa seva. Tenir el sant a casa és un honor que culmina amb la recollida de la imatge per part dels valls. De tot el seguici, ja sigui al domicili, a un lloc que hagi triat el pandonista o un lloc que hagi dit l'Ajuntament.
0: Per això la cívica aviat sortirà de les Boquetes, de Vilanova, de la Xaltrú o de Ribes. De tota manera, la cívica no ha sortit mai encara de Ribes.
1: No.
0: Però darrerament surten de Ribes els hereus de la grupa.
1: Cert.
0: Aurora, aviam. Abans de les eleccions, podem plantejar l'annexió d'alguns municipis del costat?
1: Això potser podria solucionar el tema de l'habitatge. T'ho vés apuntant, que hi ha més coses, eh? Això potser solucionaria el tema de l'habitatge, la gentrificació i... Però saps que estic pensant que ens quedarien unes processons massa llargues.
0: Sí, però ballarien més i es podrien queixar més. Ho tindrien tot.
1: És veritat.
0: Ball i queixa.
1: Cert. Mite'l aquest. Conferència d'en Gori Massip sobre el canvi climàtic i la festa major.
0: Nano, estàs on fire. On fire no és boomer, però fa patxoca. Bé, no, però mireu el currículum. Personatge al Polònia. Per Sant Jordi, pregoner. Per això de l'eclipsi...
1: Dibuix animat.
0: Dibuix animat. Per festa major, conferenciat i... flamant gitano, s'estrena a les gitanes. Gori, a la propera et fan carnestoltes.
1: I ho farà molt bé. Presentació de la restauració del Patufet i arribada dels gegants.
0: Igual que si vingués en Rodalies, tard i malament. On era l'Ajuntament quan va celebrar el 100 aniversari? Pobre Patufet. Pobre Patufet. Va haver de bufar les espelmes fet un cromo.
1: Lliurament de la bandera. Tu sabies que en aquest acte, des de l'any 2004, se li reciten poemes a la bandera?
0: Sí, un any em vaig enviar un, però no sé com devia ser que no me'l van acceptar.
1: Ah, ja me'n recordo. Va ser l'any aquell que eren els veteranos dels geganters, oi?
0: Sí, que hi havia més gent, més cordonistes, que gent al Vall del Ciri. Sí,
1: cert. I te'n recordaries per dins-la?
0: No,
1: ja no
0: sé.
1: Te la van acceptar, però avui que hi ha tanta gent, aprofita.
0: Ho intentaré, perquè he vist la Noemí i em fa vergonya. No sé si debo. Aviam.

0: Compte, eh? No prenguis mal.
1: Ja s'albiren els gegants en son capteniment ferreny. Es va tensant la bandera. Súcubes i audaces bèsties fogueres ens perfumen en la flaire de sa pòlvora la pituitària. Es va tensant la bandera. Passen estrompassant els valls blancs amb els ardits araüistes entresuats. Es va tensant la bandera. Finalment arriba l'estendard amb pentes i rodolons. El guipo! I un dubte ens salta a la vista.
0: Què?
1: El penó té pocs cordons o hi havia masses cordonistes?
0: Potser ve d'això. Mira, cindriada popular.
1: Fou la comissió del Ramon Soler qui va recuperar la tradició de menjar cindria per festa major i li va fer un lloc al programa.
0: I ara, què et sembla? Anem per les 36 hores?
1: Al moll de l'os. Anem cap al moll de l'os.
0: Doncs entrada de grallers.
1: Això és allò de la concentració de gent amb barret de palla, samarretes numerades i cerveses, unes begudes i les altres per beure,
0: sí.
1: Que en càntic cultural executen un moviment de flexió de braç endavant i enrere, interferint en el gaudi de l'escolta de la música interpretada a bona part dels assistents. És això, no, l'entrada de grallers?
0: Aviam, se'n diu entrada de grallers perquè els grups locals i forans es trobaven a Can Perico, que llavors estava als afores, per entrar pel carrer Sant Francesc, igual que ara tocant les matinades. Arribats al cap de la vila, a peça de lluïment, i carrer Major amunt fins a l'Ajuntament, on fan una altra peça de lluïment. I, si hi són, saluden a les autoritats. Oi que sí?
1: Pobres musts! Ja cal que aprofitin el lluïment enguany, perquè amb la nova normativa de comissió i regidoria els han limitat el nombre de musts. Han censurat peces i què sé jo quantes coses més.
0: Ah, sí?
1: I saps una cosa?
0: Què?
1: Passejant entre nosaltres hi tindrem la Gestapo musical.
0: Me cago en l'os.
1: Digue'm. Comissió. Si l'heu encertat en la plaça, com us deixeu colar aquest marró? Tot plegat perquè en el seu dia algú a l'Ajuntament no va tenir pebrots de tallar de sol carrer els conductes reprovables que res tenen a veure les partitures. Ahí lo dejo.
0: Més encotillament, supervisió i normativització de la festa. A mi em sembla que n'hi hauria d'haver prou amb l'orgull de pertinença, les ganes de fer-ho bé i la bona voluntat de totes. Però es veu que no n'hi ha prou. Ara vindrien l'encesa dels 21 morterets i la repicada de campanes. Els morterets en són 21 perquè, tot i tractar-se d'un protocol naval del segle XVII, toma ja, aquesta no la sabíeu, amb el temps es va adoptar com la salutació de màxim honor a patrons i autoritats.
1: Encesa, jo no veig que encenguin res allà. Total, el que fan és anar a pitjar un botonet.
0: Això és veritat.
1: I no sé si són per aquí, família Baqués, hi ha algú? No hi són. Bé. Ara que han restaurat el campanar, vigileu, que l'igual us han canviat les cordes de les campanes per botonets.
0: Sortida dels entremesos i balls populars, altrament dita, sortida de les dues. A mi aquesta denominació em genera dubtes, perquè tu saps si sortida és per allò que fan, que treuen els gegants per la porta de l'Ajuntament així?
1: Potser sí.
0: O perquè surten els balls des de la palmera?
1: Potser sí.
0: O perquè els del barret han sortit carrer Major avall amb els gots de cervesa esperant per esquitxar tots els balladors quan passin?
1: Això ja em grinyola més.
0: Mira, no ho sé, però jo no ho acabo d'entendre i el protocol no en diu res d'això.
1: I també a les dues la copla toca dues sardanes al cap de la vila. Ara anem per les generacions. Algú de la generació Z?
0: Tots aquests d'aquí a l'esquerra.
1: Sap quines són?
0: Perfecte. Molt bé! Bona, molt bé! Perfecte. Hombre! Molt bé. Ei! Sí! Futur hereu de la grupa. Ahí lo dejo.
1: De Ribes, és de Ribes.
0: Calla, coi. Viu a Ribes.
1: I va de bastants Ribes que no n'hi han de Vall.
0: Va que seguim, que no acabarem mai. Actuació de lluïment i representació dels valls parlats. Aquesta és la sortida que feia arribar els valls a casa de l'alcalde. Tu t'ho perds perquè ja no t'arriben. I després anaven a l'hospital a Bonesvalla, encara hi van, a Bonesvalla en honor a la nostra gent gran. Ara la cosa ha quedat. Hort de Can Fals, hospital, i de forma voluntària, però la grupa sempre hi va tota, Magnòlies i Ave Maria.
1: Aquests de l'Ave Maria són els que anuncien el merchandising en espanyol?
0: Si poses el lletrero del revés, sí, diu sombrero de fiesta mayor, fa mal als ulls, què vols fer?
1: Bé, això de l'hort ho va implantar un alcalde que no volia que la tabalessin a casa seva i des de llavors es dedica a arreglar el poble des del mar. Que terra endins hi ha massa gent. Però tornant a lo nostre, aviam, parlem d'aquesta sortida?
0: Vale.
1: O de l'exhibició de valls parlats?
0: És el mateix.
1: Dels versos que no rimen, que ningú sap de memòria i que tothom recita sense l'entonació tradicional?
0: Sí.
1: De les colles de segona que ballen a l'hora de berenar?
0: I sempre són les mateixes.
1: O dels millors versos de la festa que darrerament ens obsequia la Fera Foguera?
0: Ja sap greu, ja, però sí.
1: Deixem-ho córrer o arribaríem a la bandera sense haver dinar?
0: No, bandera sense dinar i castell de foc sense sopar, això és massa inanició per mi. A les 7, processó cívica. Altrament dita, de la bandera.
1: Seguim, t'ho explico.
0: Sí.
1: Seguiment dels balls per part de desfilades de torracollons, de maleducats, de motos, papes i mames en cotxets, criatures i gossos sense vigilància, borratxos, els que queden vius del barret i a banda cantó a cantó, els que venen a veure el castell, de focs i d'altres bèsties de dues potes. És això, no, la cívica?
0: No hauria de ser així, perquè, de fet, la bandera es diu així perquè el prota de la processó és la bandera de Sant Bartomeu, que ha lluït a casa del president.
1: Prota no és boomer.
0: Eh?
1: Prota no és boomer, protagonista.
0: Poco bebo.
1: En tens més.
0: Ja m'has tancat la seguida. Martí, per on anàvem?
1: És que ho he improvisat aquest matí, ha sigut el...
0: De casa del president, que l'ha tingut a casa des del dia abans. Oi que sí? Només te'l deixem tenir un dia. Això també. Bueno, la cosa és que la processó de la bandera surt de casa del president, on recull la bandera, i passa per casa del pandonista, o allà aquell puesto on estigui el pandonista i el sant, a recollir-lo per acompanyar-lo fins a la parròquia.
1: Sí, i el sant arriba tan tard a la parròquia que algun any tindrem un ensurt. Es trobarà el castell de focs començat i una carcassa o palmera li feitarà la barba.
0: T'imagines? Sant Bartomeu només amb bigoti.
1: Com va dir Enríquez.
0: Ah, cony, sí. Tens raó. A les 11 el castell de focs, documentat des de 1830, justament perquè aquell any no es va poder tirar. I és curiós que sapiguem que hi havia castell de focs perquè no n'hi va haver.
1: Els focs, són molt de focs aquí. De carretilla, de fera foguera, fins i tot l'àliga tira foc a Sitges. Darrerament hi ha qui també n'encén de figurats com a purificació política. Llencen el petardo o denuncia i amaguen la mà.
0: Sí.
1: Ah, això sí. El castell de focs cada cop és més curt. L'Isidret, des d'allà on sigui, estarà fotent un macau un deus dels seus.
0: Calma't. Calma't, que et vas calentant i espetegaràs, també tu. Després de Castelldefels, baixada a les escales.
1: No fumes, entres un tema que em fa pujar la pressió. Entre les tanques. El temps d'espera per seguretat. La gentada forastera, les enceses de lluïment. I aquest any s'afegeix la solemne mangonada del foco pels bastoners. Més valdria que en Federico hagués tingut una altra idea.
0: A veure, pels millennials i posteriors. En Federico Montornès, el dels gegantons d'aquí la grupa, era president de la comissió de festes als anys 60 i va pensar que els estrangers que venien aquí a rostir-se com a gambes a la platja tot el dia havien de poder gaudir una mica de la festa. Com que ja els tenia bajamat badant en el castell de focs, què millor que fer baixar els balls per les escales de la punta. Què fas aquí?
1: Ep! Aixeca, aixeca.
0: Ai, ai, ai, que se m'enganxa tot. Què passa?
1: La suor. Amb aquesta dona aprendreu molt més que amb el joc de les festes.
0: És que m'estima. Fins la matinada. Revetlla, sardanes i empalmada. I després ve la sortida que més m'agrada a mi. L'alegre i festiva matinal, on el passacarrers desperta el poble i congrega els balladors, on l'alfàbrega esdevé protagonista i perfuma l'aire. Amb el ball de faixes, abans s'hi anava afegint tothom qui volia i podia fer també tota la matinal. Darrere, els carros de les flors, agafant embranzida les pujades, i el veïnat matiner arreplegant clavells i nars.
1: D'aquests cada cop n'hi ha menys.
0: És veritat.
1: Una idea innovadora per aquests que organitzeu tallers i activitats paral·leles. Podria organitzar un curs de ball de faixes per adolescents i així oferir una alternativa a quedar estorriats a la vorera i un remei per la ressaca. Mira, mira, allà hi ha la dia Enríquez, que s'hi sembla, eh? Sant Bartomeu sense barba.
0: Pobret. Ara li has fet passar vergonya. Arribats a aquest punt... cal parlar dels agregats, que són aquella gent que aspiren a formar part d'un ball en el futur i que tenen il·lusió i dinerets per tirar una mica de foc.
1: Alguns esdevindran nepoballadors.
0: Cert.
1: Res de nou en el seguici.
0: Res de nou. Solemne ofici en honor del Sant Patró.
1: Demano als savis de la festa que facin alguna cosa de profit.
0: Espera't. Et faran entrar una instància a l'OAC, eh, per això?
1: Els savis també entren, no sé.
0: Després ho parlem amb la Eva quan es digui allò de l'enxaneta, però jo crec que sí.
1: Bé. Què han de fer de profit? Incorporar el protocol que sigui obligatori fer l'ofici en català. Hem de defensar la nostra llengua.
0: Sí, senyor.
1: No sigui... no sigui que després de beneir els rams i donar comunions i confirmacions en espanyol ens facin acabar la missa cantant el cara al sol. I ara que penso, en què cau? En guany l'ofici?
0: En dilluns.
1: Dilluns? Dilluns i la primera festa major de l'Estabito com a diaca. Hi haurà força concurrència de capellans. Com els conviden a dinar, no se'n perden una. Que un capellà és un capellà.
0: Ojo, que estem davant de l'acte que justifica tota la festa. A mi ja em sap greu, però cal no oblidar que aquesta és una festa d'origen religiós.
1: I que conté en si mateix altres escenificacions i litúrgies com l'ofrena, que no cal que demanis si no celebres res. Ai, no, al revés, ara m'hi oblido. Que no cal que demanis si no celebres un aniversari rodó. Proposo que per properes edicions l'ofrena, com enguany amb la Suburban, es concedeixi a algú que no celebri res.
0: Així ens podrem presentar nosaltres, també.
1: Fundació La Galetes.
0: Ah, clar. Sortida d'ofici. Aquesta no té hora.
1: Relativament, perquè depèn de la gent que hi hagi repartint i rebent hòsties.
0: Ah, clar. Saps què he fet? Li he preguntat a la IA què és la sortida d'ofici.
1: I què ha dit?
0: I m'ha dit, jo t'ho llegeixo perquè no em vull equivocar. Diu que és una culminació ritual. La unió de la religió i la cultura. Una exhibició del patrimoni. El moment de màxima emoció col·lectiva. Un exponent de continuïtat històrica. Només n'he agafat uns quants, eh?
1: I això de l'IA, que és ignorància analfabeta...
0: No, intel·ligència artificial.
1: Ah, i no diu sobre la sortida d'ofici, que és l'acte on els regidors i regidores fatxendes, com l'últim fitxatge del PSC, no respecten l'himne i desapareixen del balcó quan sona la primera nota. Això no ho diu.
0: No ho diu. Però mira, en la línia de no aparèixer als actes municipals, votar contra les subvencions de les entitats o canviar-se de jaqueta i escurçar-se el nom per pillar poltrona. Pillar tampoc és boomer, oi?
1: No, no. Això és les conseqüències de tenir filles que et donen mals influències.
0: Estem contaminats, estem contaminats. Concert vermut de Sant Bartomeu a càrrec de la copla i la banda a les societats Prado i Retiro.
1: Ep, què passa aquí? Aviam. Regidoria, comissió i les entitats centenàries s'estan passant pel forro l'article 16 del protocol. No sé
0: si
1: sabeu...
0: Ens heu robat el cafè concert.
1: Eva, què passa amb això? Amb això i molt més que encara en callo. Per molt menys, i atiat per la regidoria, s'ha humiliat i castigat públicament una pubilla i una entitat. No penseu que això és aigua passada. Algú la va cagar molt i encara no s'ha disculpat.
0: Bé, tornant al tema, sigui com sigui, els concerts d'abans i després del dinar de festa major servien per lluir-se, per mostrar els vestits de mudar, per xerrar les xafarderies de la gent del poble, en definitiva, per socialitzar.
1: Ara es fa l'altre pregó.
0: El que anirem després.
1: Sí, ens canviarem.
0: Sí, clar. Si anem així a la Zoe no la miraria ningú, no. A 7:45, processó de Sant Bartomeu. Això és sèrio, eh? El patró surt de la parròquia per tornar-hi després del seu tradicional recorregut pel casc antic de la vila.
1: Pobre pandonista, ja cal que es posi sabata còmoda, que la processó és molt llarga i el ciri molt curt. En l'actualitat encara més, perquè s'han d'encabir punts de lluïment, enceses espectaculars, els peatges de patrocini, els 2.000 timbalers de les colles de foc.
0: Hosti, Salme, aquests no tenen gestapo musical?
2: Encara no. Tot arribarà.
0: No sé. Entrada del sant a la parròquia. A mi això fa plorar llàgrima viva.
1: El què? El toc de matinades o les empentes i les trepitjades?
0: Calla, que l'any passat vaig estar primera fila, superben situada.
1: Perquè vas arribar abans de que tanquessin l'accés?
0: No, perquè vaig ser de voluntària. Apunteu-se. Ballada final. Un acte que el protocol encotilla limitant el nombre de peces interpretades. Jo trobo que podrien deixar una mica més de llibertat.
1: Aviam, ara farem una pregunta parlant de limitació de peces. Això ja és per totes les generacions. Grallers, esteniu-vos. Algú sap quin és el número de peces autoritzat?
3: 12.
1: 10, molt bé.
0: Qui ho ha dit?
3: La Noé.
0: Et paguem una... Ui, la pubilla! Et paguem una birra després, carinyo.
1: Molt bé.
0: I arribem així a Sant Lli. Sant Lli, patró suplent. A Sant Lli li diuen patró suplent perquè de vegades, en cas de pluja...
1: Deixa de fer les set ciències que tens la concurrència esgotada. Sort de les meves sentències per donar una visió sarcàstica i esbiaixada.
0: Mira, maco, tingues més humilitat i no siguis tan pervers, que jo també tinc capacitat d'improvisar un discurs en vers. I encara te'n diré un altre abans de marxar. A Sant Sebastià el 26 a la nit, sardanes, focs, coca i de moscatell una copa. Si t'agafa un rampell i et trobes ensupit, pensa que Santa Tecla ja s'apropa.
1: Encara et cridaran la Cèlia i el Joan per participar a la festa de la poesia.
0: No em crideu per res més ja, eh? Fins aquí.
1: Doncs qui?
0: Ara en sèrio. Festa major. Analitzem aquestes dues paraules. Festa. Gatzara, sarau, xerinola, gresca. Major. Gran, grossa, superior, oberta. En definitiva, festa. A passar-ho bé. Major. Molt.
1: Això. Passeu molt bé i aneu plantant la llavor satírica per l'any vinent, que ja la recollirà algú per fer un nou pregó.
0: Molt bona festa, major, a tothom! Brindem.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Vinga, hi ha uns minuts per conversar i ens sembla que no només que és un projecte interessantíssim, sinó que necessitem una mica d'explicació tècnica sobre com funciona, perquè intuïm que es tracta no tant d'escoltar la música, sinó de sentir la música en el propi cos. L'empresa En Bucle, a l'entrada de Grallers, a la plaça de l'Ajuntament, posarà en marxa una iniciativa que ja ha posat en marxa arreu de Catalunya en festes majors, concerts, etc, etc. Iniciativa destinada a portar la cultura popular a les persones sordes, a fer-la més accessible, que la puguin viure també com la vivim tota la resta. Per un costat, motxilles vibratòries, i per un altre, bucle magnètic. No sabem si s'interrelacionen els dos conceptes, però ens ho explicarà res. En un moment, Oriol Torres, de l'empresa En Bucle. Oriol, bon dia i bona hora.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia. Pels que desconeixem com funciona tot aquest sistema, anem pels orígens. Què és una motxilla vibratòria i què és aquest concepte del bucle magnètic?
2: Molt bé, doncs mira, miraré d'explicar-ho així fàcil i ràpid. I la motxilla, com bé has dit, és una res, és una motxilla, que te la poses a sobre i la tenim connectada a el que és a la taula de so,
1: sí.
2: A la font d'àudio. I el que fa és vibrar a ritme de la música. És a dir, tu el que sents, sents la vibració a sobre el teu cos, a dins del teu cos.
1: D'acord. Això, la motxilla.
2: Sí. I el bucle magnètic, que també l'integrem amb la motxilla, o no, vull dir, pot anar separat, reps el so directament al teu audiòfon. És a dir, ho fan servir les persones que porten pròtesis auditives, persones sordes amb pròtesis auditives. I el que fa és desconnectar el seu micròfon,
1: sí,
2: i senten només el so que els hi enviem nosaltres.
1: Ah, d'acord. És a dir, és literalment com si desconnectessis l'audífon i aleshores el bucle magnètic es convertís directament en un audífon de l'àudio que a través d'una taula de so s'està en aquest moment transmetent.
2: Exacte, exacte. Uh-huh. Ho senten directament, sense cap mena de soroll, ni d'ambient, ni reverberació, ni res.
1: D'acord. S'acostumen a fer servir en combinació els dos dispositius, o hi ha persones, no sé, que tenen una capacitat d'oïda més alta i que, per tant, el bucle magnètic no el necessiten, i la motxilla sí?
2: Exacte, sí, tal qual, eh? Vull dir, hi ha gent que ens demana les dues coses perquè ho necessita,
1: uh-huh,
2: i hi ha gent que ja amb el seu audiòfon ja pot sentir bé, o gent que no és persona sorda, que no hi sent res ni amb l'audiòfon i només necessita la motxilla.
1: D'acord. Com va sorgir aquesta iniciativa i com, no sé si d'alguna manera els que treballeu en aquest àmbit podeu saber dels resultats, de l'efectivitat d'aquest sistema amb una persona sorda?
2: Bé, això va sorgir. Nosaltres instal·lem bucles magnètics i els instal·làvem a llocs oficials, bueno, teatres. O... Fins que un dia estàvem en un festival de música i ens vam fer la pregunta de per què les persones sordes no podien venir a gaudir d'un festival de música.
1: Sí.
2: I arrel d'aquí, pues, mica en mica, vam anar picant portes, explicant el projecte a festivals, ajuntaments i bueno, jo crec que al final l'accessibilitat ha d'arribar a tothom i tothom té dret a poder gaudir de la música, un festival i res, i mica en mica estem aquí. I aquesta any, pues, estem aquí a Sitges.
1: I aquesta experiència, com repeteixo, el feedback, és a dir, les persones que han utilitzat aquest sistema, quin feedback us han donat?
2: Bueno, jo crec que la veritat és que cada vegada que ho han provat, vull dir, a nosaltres, no sé com explicar-t'ho, però...
1: És que no és fàcil.
2: Hi ha hagut gent, evidentment, no, perquè tu com a persona oient, tu pots posar-te la motxilla i tens una sensació totalment diferent a una experiència com a viure un concert. I ells, t'he de dir que quan ho descobreixen, doncs realment doncs, els encanta. Vull dir, nosaltres se'ns ha posat a plorar la gent, no? A vegades, de l'emoció de poder gaudir d'aquell espectacle i la gent et repeteix. Vull dir.
1: T'ho pregunto perquè, és clar, ens has parlat de concerts, ens has parlat de teatre, molt lògic, el teatre, si moltes persones ja ho necessitem amplificat per escoltar bé les veus dels protagonistes, però en el cas diguem-ne, de les festes populars i tradicionals, o en el cas de les gralles, és clar, entenc que aquí jugarà també un paper fonamental la transmissió. Estem parlant de la plaça de l'Ajuntament, agafareu l'àudio de la transmissió de Canal Blau i serà aquest àudio el que podran escoltar a través del bucle magnètic?
2: Exacte, sí, sí. D'acord. Depenem molt de l'àudio que ens enviï la televisió, no?
1: D'acord.
2: Però nosaltres això sí que ho hem fet, per exemple, a Berga, a la Patum.
1: Sí.
2: I la sensació que van tenir la gent, vull dir, portem, no sé si són 3 anys o 4 a la Patum, i vull dir, la sensació que tenen les persones usuàries és irrepetible, eh? Vull dir que no...
1: Perquè hi ha una, no sé si dir-ho, hi ha una versió domèstica del bucle magnètic? Jo què sé, ho pregunto en el sentit de tothom pot anar amb audífon, si és una persona sorda, però pot haver un bucle magnètic, per exemple, connectat directament a un televisor o a una ràdio i que, per tant, aleshores, diguem-ne, deixis l'audífon de banda i utilitzis el bucle magnètic per escoltar millor? És un...
2: Sí. Això, el bucle magnètic el pots trobar, el trobes actualment al teatre, a l'Ajuntament, a la biblioteca, a molts espais, però tu pots instal·lar-t'ho al menjador de casa teva
1: i
2: poder gaudir d'això, de la ràdio, de la tele, del que li vulguis connectar.
1: És a dir, és un dispositiu, diguem-ne, que es pot trobar sense massa dificultat.
2: Bueno, no el trobaràs a una botiga.
1: Això és el que et volia dir. D'acord.
2: Sí. Hi ha botigues especialitzades, hi ha, per una instal·lació d'un bucle magnètic necessites una certificació, vull dir, no pots instal·lar-t'ho tu.
1: D'acord. No està a l'abast de tothom, per dir-ho d'alguna manera, eh? Està a l'abast dels tècnics que et poden facilitar que tu ho tinguis a casa, però no d'una compra directa d'un dispositiu i per endollar-te'l tu mateix i tot això.
2: No.
1: No sé si els que ens escoltin pensaran, això de la motxilla vibratòria a mi em fa pensar una mica, jo què sé, amb les persones que han pogut anar a un cinema i han tingut l'oportunitat de gaudir d'aquest sistema que permet que la cadira vibri en algun moment quan hi ha alguna escena d'acció i que, per tant, sentis per tot el cos una sensació, diguem-ne, que t'acompanyi en la visió de la pel·lícula o en algun moment d'especial tensió. Això funciona més o menys igual, aquesta vibració que pots sentir per tot el cos?
2: Sí, vindria a ser una miqueta això, eh? Cosa que també ens demanen les persones usuàries, poder estar en línia, en visió amb el cantant o no, per tenir la sensació més pròxima, no, diguéssim. Però sí, vindria a ser com un cinema d'aquests que jo no sé on estan, eh? Vull dir, jo ho he sentit, però no els he provat, aquest cinema.
1: Han de ser, com que estem parlant de persones sordes, hi ha d'haver un grau de sordesa molt elevat, no és adaptable al sistema a diferents graus de sordesa?
2: Sí, perquè jo et dic, com t'he dit abans, vull dir, com a persona oient, vull dir, és una sensació, és una experiència que la recomano, eh? Vull dir, no sé si tu diumenge hi seràs, et convido que vinguis a provar-la, eh? Perquè no cal ser persona sorda, per gaudir de la motxilla.
1: En el cas de la motxilla, eh?
2: Sí.
1: Per tant, la motxilla val per tot. Per dir-ho d'alguna manera, si un anés amb aquesta motxilla pel món i tingués la possibilitat d'anar amb un micròfon que endollat a un sistema que generés un senyal d'àudio, això li passaria, la motxilla vibraria amb els grallers, vibraria amb els diables, vibraria amb molts d'aquests sons que formen part de la nostra festa major.
2: Sí.
1: Quantes persones, més o menys, creieu que utilitzaran el servei el diumenge, el dia de l'entrada de grallers?
2: Ostres, no ho sabem, no ho sabem.
1: Ho dic per si s'ha fet algun, jo què sé, si teniu més o menys una certa comptabilització o algú s'hi ha apuntat.
2: No. En aquest cas no. Sí que t'he de dir que quan anem a un festival, sí. el primer any, vull dir, a vegades no ha vingut ningú.
1: D'acord.
2: Saps? I ara, cada any que repetim aquest festival, cada vegada venen més usuaris, no? Mm-hmm. Perquè al final ells també s'ho diuen, no? Diuen, ostres, pues aquí s'ha adaptat, aquí hi ha intèrpret, aquí hi ha motxilles, aquí hi ha el bucle. Pues al final ells també. Però bueno, que hauria de ser una cosa normal i que ells puguin anar a qualsevol mena d'espectacle.
1: Està clar. Per tant, aquelles persones interessades, bàsicament, només cal que el diumenge, dic només cal, com si el diumenge hi hagués poca gent a la plaça de l'Ajuntament, però només cal que s'adrecin a la plaça de l'Ajuntament. Estareu en algun lloc determinat de la plaça Oriol per aquelles persones que puguin tenir interès o una necessitat del sistema per poder-vos trobar allà?
2: La veritat, no ho sé ben bé on estarem situats. Nosaltres no, és el primer any i no...
1: Tot és nou, eh?
2: Sí, tot és nou.
1: Tot és nou. En qualsevol cas, per aquells que tinguin interès, a la plaça de l'Ajuntament, el diumenge, l'entrada de grallers, que comptarà amb aquesta experiència pilot, en el cas de Sitges, perquè serà el primer cop que es posi en marxa, l'empresa en bucle portarà motxilles vibratòries i també bucles magnètics per a aquelles persones, especialment les persones sordes, per fer accessible la seva festa major, que és la nostra, a través de l'àudio que emetrà Canal Blau a la plaça de l'Ajuntament. Oriol Torres, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bona festa major.
1: Gràcies, adeu-siau.
2: Adéu-siau.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 17 minuts ens quedava per dir d'alguna manera una costura d'aquesta festa major per comentar. Aquesta costura és una costura important perquè és la costura de l'ofici. I aquest any la música tornarà a l'ofici perquè la Suburban serà la protagonista de l'ofrena a l'apòstol Sant Bartomeu. A hores d'ara, el director de la Suburban és en Lluís Marcet, que en Lluís li ha tocat dirigir moltes coses en els darrers mesos i també la Suburban. Lluís, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Des de quan, director de la Suburban?
1: Doncs vaig començar aquest gener, just després del concert final, que va ser l'últim que va dirigir el Joan Pinós, i ja sí. Vaig agafar.
0: A veure, ara. Lluís, bon dia de nou.
1: Ara se sent millor, ara.
0: Ara se sent millor, estupendíssim, que és el que necessitaven. Ens deies que des del mes de gener, o sigui que en algun moment vas conciliar Caramelles i Suburban?
1: Sí. Era dilluns Caramelles, dimarts Suburban i dijous Caramelles una altra vegada.
0: Déu-n'hi-do. John, són dos àmbits molt diferents a l'hora d'exercir com a director, un i altre?
1: Sí, però no tant. Potser jo crec que menys del que sembla. Evidentment, musicalment, sí que on canvia més és la part musical, perquè evidentment estem parlant per una banda de música vocal, per l'altra de música per banda.
0: Sí.
1: El caràcter, bueno, el perfil de músics que tenim és diferent, perquè més que menys a la banda tothom són gent que ha estudiat música i no és una cosa tan popular com les Caramelles, però, però d'altra banda no és tan diferent la manera de portar els assajos, perquè també tant uns com altres es tracta de com grups de persones molt, molt, molt diferents, i doncs és una mica una qüestió de trobar el punt mig a nivell de funcionament entre tothom. I bueno, l'objectiu al final no és tan diferent l'un de l'altre, que és una mica juntar gent diferent.
0: D'acord.
1: Amb
0: quants membres, més o menys, ara formeu part de la Suburban?
1: És difícil, no puc dir un número exacte, perquè clar, la gent va anar i venir,
0: sí.
1: Un concert ja pot venir un i l'altre no, i al revés. Ara, pel que recordo, pel concert, que és el dia que serem, el concert del dia 24,
0: sí.
1: I serem, penso que érem al voltant de 40, no sé, 38, al voltant d'uns 40.
0: D'acord.
1: Jo crec que penso que seria això.
0: És una bona mida per una banda de música?
1: És una bona mida, sí. Si mires allò, grans bandes valencianes ja van pràcticament 100, potser. Si poguessin tenir 80, seria...
0: Està clar.
1: Però amb 40 ja és un nombre considerable, i és que ja es nota molt, la veritat.
0: Ara anirem a parar a l'ofici, però el mes de gener, quan vas assumir la direcció, et plantejaves i et continues plantejant algun repte, alguns objectius determinats per la Suburban?
1: Sí, aviam, reptes, més que reptes, objectius, o no, mira, més que objectius, coses a treballar, no? Al final, més que, no, jo sempre ho diem, que els concerts i tocar aquesta peça o tocar aquest lloc sempre són objectius que estan bé, però al final l'important és necessitar i anar millorant com a banda, i jo tenia unes peces ja guardades que volia treballar, i al final la qüestió és anar treballant com a grup, anar millorant com a conjunt musical, i ja tinc més que fites molt concretes, era més
0: sí.
1: millorar com això, la manera de tocar les dinàmiques, la manera d'empastar com a seccions, la manera d'entendre la música, és més aviat això, més que no pas poder tocar el concert, no sé què. Sí, no, és una qüestió d'anar treballant més amb constància.
0: D'acord, o sigui que d'alguna manera el repertori és important, però en tu t'interessava molt que la banda pogués millorar tècnicament alguns aspectes.
1: Sí, més que tècnicament, simplement com a grup musical i
0: sí.
1: Com a sonoritat en general, sí. I, evidentment, el repertori també és important, això està clar, una cosa va de mà de l'altra.
0: Mm-hmm. Això vol dir, en la mesura del possible, perquè com ens has comentat, és clar, tothom té feines i tothom té coses, això vol dir augmentar els assajos?
1: No, en cap cas, fem els assajos un cop per setmana, com sempre, i el mateix horari de sempre, simplement, doncs, enfoco els assajos allò amb coses concretes a treballar. Avui treballarem aquesta peça i aquesta acció, i avui intentem millorar això. I poquet a poquet, doncs, en aquesta direcció anem.
0: D'acord. Quan va arribar la proposta de ser els protagonistes, en aquest cas, de l'ofrena al patró de Sant Bartomeu a l'ofici? I com l'heu... No sé, com s'ha gestionat tot això?
1: No et sé exactament la data en què ens ho van dir, perquè jo no hi era, perquè això ho van comunicar més aviat amb la junta de la banda.
0: Sí.
1: I això no sé dir, però ja fa una bona pila de mesos, i va ser ara, a més a l'estiu, que ja vam comunicar, quan ja es va fer oficial, que ho vam comunicar a tota la banda, i ja hem començat a preparar, bueno, ja estàvem preparant, diguéssim, però allò ho posat tot en ordre.
0: Una responsabilitat potent, aquesta, eh?
1: Sí, i tant.
0: Com ho plantegeu, Lluís?
1: Doncs, primer de tot, una mica ser conscient de que és la primera vegada que fem aquesta ofrena,
0: uh-huh.
1: I és una cosa que la veritat és que estem molt contents de poder fer, i en aquest sentit, bueno, jo crec que com totes les altres ofrenes, evidentment, una mica la qüestió és representar el que creiem que és la banda, una mica l'essència del que és la Suburban, ja no només qualsevol banda de músiques, sinó la nostra banda, i aleshores tant les peces que interpretarem en la frena com les ofrenes en si,
0: sí,
1: intenten representar una miqueta això. Tant la part més musical, una mica més comunitària, també una referència al Retiro, que és una mica on va fer la banda. I no, tampoc vull dir massa cosa més, que si no...
0: No, cal deixar una part, òbviament, a la sorpresa, per bé que segurament molts dels qui ens escoltin pensaran, home, la Suburban, a l'ofici de Sant Bartomeu, és difícil pensar que no es pugui interpretar alguna altra cosa que no sigui, però deixem-ho a la sorpresa, perquè òbviament n'hi ha d'haver. Eh? El calendari és molt atapeït de la Suburban, més enllà de la Festa Major, Lluís? És a dir, a part de que aquests són uns dies, òbviament, molt intensos i molt lluïts per la banda de Sitges, més enllà de Festa Major, es tracta també d'aconseguir actuacions a fora, de tenir un cert calendari més o menys consolidat? O...
1: Sí, la veritat és que no estàs malament, perquè tenim una mica els concerts fixes de cada any, que és evidentment la Festa Major i Santa Tecla,
0: sí.
1: Tenim el concert de Nadal, que també és una fita important. Després hi ha altres actuacions que anem fent durant l'any, que van sortir allò de prendre l'any també, i aquest any, per exemple, ens va sortir també arran de una de les Rosa Mates, que tenia un contacte a Camprodon, ens va sortir per fer un concert a Camprodon, al Festival Isaac Albéniz.
0: Vaja!
1: En conjunt amb la coral d'allà, de Camprodon, que això va ser una cosa molt especial que no havíem fet mai. Va ser allò de viatge tan lluny a tocar, però va ser una cosa molt xula. I tornarem a fer un altre concert amb aquest cor ara al setembre, i ja són dues coses fora del calendari normal, que ja és una feina extra bastant important, però que l'agafem amb molta il·lusió, perquè és una cosa molt, molt, molt xula poder marxar de Sitges i de la comarca i poder tocar allò per fora de la nostra zona.
0: Això et volia preguntar, si és quelcom que els músics et demanen, allò, Lluís, volem sortir més o volem... O...
1: Aviam, demanar no demanen, perquè...
0: No.
1: Òbviament tothom entén que és difícil anar-se'n a voltar per allà a tocar.
0: Desplaçar, 40 músics.
1: Sí, no, vull dir que, i més que això, doncs, trobar algun espai o un lloc on anar-hi, diguéssim, perquè és complicat, perquè hi ha moltes bandes i hi ha moltes bandes de molta qualitat per tot el territori, però un cop surt una proposta d'aquestes, doncs intentem agafar-les sí o sí, perquè la veritat és que la gent ho agraeix molt. I, bueno, és una cosa diferent i també és una manera de posar en valor la feina que hem fet, no?
0: Mm-hmm. Teniu Festa Major ja des de ja, perquè acompanyareu, en aquest cas, la bandera de Sant Bartomeu en aquest recorregut previ a la vigília, i això serà un no parar durant aquests dos dies amb l'afegit de l'ofici. Suposo que molta il·lusió a la banda, eh?
1: Moltíssima, la veritat, sí. Sempre fem la Festa Major amb molta il·lusió, però aquest any especialment, amb aquesta pena.
0: Això serà a l'ofici de Sant Bartomeu el proper dilluns. De moment, aquesta expectativa i aquesta expectativa d'allò feliç, però amb sorpresa, com sempre, perquè no cal desvetllar-ho tot plegat. N'hem parlat amb el director de la Suburban, Lluís, bona Festa Major a la Suburban, a tu, que tot vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, adeu, igualment.
0: Gràcies, Lluís, adeu-siau.
1: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Baixem, i si ni així les empreses doncs van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
1: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control, al qual estem sotmesos nosaltres.
2: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
3: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescada al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
2: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.
4: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció. Ens ho explica Laura Cugat.
5: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
6: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
5: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials al setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
4: I anem ara al Mercat d'Olot perquè ha posat en marxa el projecte Mimba, una iniciativa que transforma ossos, espines i altres retalls de les parades en brous i també en salses per tal de reduir el malbaratament alimentari. Berta Artigas Fontàs.
7: La iniciativa neix d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es llença al final del dia en un mercat? Amb aquesta idea, l'Ajuntament d'Olot, els paradistes i el cuiner Pere Planagumà han creat una gamma de 6 productes que dona una segona vida a aquests aliments. Els caps i les espines del peix, per exemple, es converteixen en un brou i en una sal amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de carn serveixen per elaborar un brou d'escudella. Gemma Canalies, regidora de Comerç.
8: Has de tenir, no, la figura d'uns placers amb un producte de molt bona qualitat, no? I que aposti, no, per aquesta economia circular, per la sostenibilitat i per voler fer també aquesta nova gamma de productes. Podríem dir uns placers amb una aposta real per un projecte de reaprofitament real.
7: Els productes s'elaboren en una empresa externa i es venen a totes les parades del mercat. Pere Planagumà és el xef que ha col·laborat amb el projecte.
9: Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
7: En els últims 6 mesos s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren.
4: I abans dels exports, us expliquem que avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una setantena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat Longevity Quest. Precisament ahir, la britànica Ethel Caterman La dona més vella de tot el món va fer 117 anys, 5 més que l'Olutina. Noguera ha dit en declaracions a l'ACN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan era petita només hi havia un sol home a la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil. Ha destacat que va treballar i que no era tan comú entre les dones i que estaven molt controlades.
10: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat. Això va durar molt de temps. Després ja la feia normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer fora de l'escola. Ja no hi anàvem pas perquè tampoc estava permès.
4: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
11: Bona nit. En joc el partit de l'Espanyol. Està jugant contra el Real Madrid en partit de Lliga, partit de la jornada 2, som al minut 23 de la primera meitat i l'equip blanquiblau està perdent per 0 gols a 1 amb un gol de Bellingham al minut 10 de la primera meitat. Ha rematat una centrada des del lateral de l'àrea. Ara mateix hi ha pausa d'hidratació a l'RCD Stadium. L'Espanyol, que ja va guanyar el primer partit que va disputar com a local, va ser el cap de setmana passat, i per 3-0 contra el Llevant. El joc estava aturat no per posa d'hidratació, sinó per que les assistències mèdiques atenguin a Hausen, el central, un dels centrals del Real Madrid. L'Espanyol, que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Núñez, Riedel i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, que la treva i dona a les bandes, a la mitja punta Javi Hernández i a dalt Roberto. Mentrestant, el Madrid, que juga amb Courtois a la porteria, Dumfries, que no té Hausen i Carreras a la defensa, Valverde, Bernardo, Silva, Guller i Bellingham al mig camp, a dalt Vinícius i Mbappé.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Un partit acabat ja a primera divisió, en aquest cas 2, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3, i acabat ja també el València 0, Celta 0. Demà és el torn del Barça, que juga al camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat d'Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
13: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
14: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
11: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. També ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. I també ha parlat Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal, al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
15: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
11: A segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
16: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
11: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I últim apunt de futbol, el Badalona Women ha guanyat 4-0 al filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores. Tadej Pogačar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
13: Red is really nice color. I think that 0.09...
17: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
11: Pel que fa a la resta de favorits, a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmos a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny de 2028. Arriba procedent del Mònaco i és el desè

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 10 en punt.

0: Els municipis de la Costa Daurada afectats pels forts aiguats fan recompte dels danys materials que han tingut aquesta matinada, amb carrers inundats i cotxes afectats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. Punxa la manifestació d'extrema dreta convocada per Safe Europe Act a Barcelona. La concentració antifeixista de rebuig ha aplegat molts més participants. Un ampli dispositiu dels Mossos a la plaça Sant Jaume ha evitat que es trobessin. I el Marroc demana a Espanya que retorni cap al seu territori els migrants que van creuar Ceuta a finals de juliol. També els cossos dels que hi van perdre la vida. El Ministeri de Sanitat ha convocat dilluns les comunitats autònomes per demanar cooperació per enviar vacunes cap a la ciutat autònoma. El president de França, Emmanuel Macron, ofereix míssils interceptors a Ucraïna per aturar l'ofensiva russa. Tots dos bàndols han intercanviat nous atacs en les últimes hores amb víctimes mortals, entre les quals nens. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies contra els Estats Units dòlar a dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Washington ha començat a aplicar aquest dissabte aranzels del 50% al Canadà. I els pescadors catalans de gamba vermella estan indignats perquè la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any. La gran majoria ja han esgotat les quotes assignades per enguany, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie.
1: Esports.
2: Està en joc l'Espanyol Real Madrid a la mitja hora de joc. Espanyol 1, Real Madrid 1. S'ha avançat l'equip blanc i acaba de marcar Calatrava. Mitja hora de joc, empat a 1 a l'RCD Stadium. El Barça debuta demà a la Lliga al Camp de l'Elx i avui Hansi Flick ha explicat que comptarà amb Cancelo i que espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde i ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: I el temps, a mesura que avanci la matinada i fins al matí de diumenge, hi ha risc moderat de pluges fortes a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Temps assolellat a Barcelona, Girona i a punts de la Catalunya central, i a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10... Us informa Quim Codines.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada, a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Creixell, Montsemir.
3: Al barri de Coma-ruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Coma-ruga.
4: Sí, esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible.

0: y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
1: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
2: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
1: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
3: El càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Anem a Roda de Barà amb l'Ariadna Escoda.
4: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
5: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pujessin uns senadors cap dalt i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí fins a les 8. Ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit, que és tard. Ja veurem ara, a veure què passarà.
4: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
3: Des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
3: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. I les pluges intenses del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
3: La collita ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
3: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, amb la Pepa Ferrer.
9: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal. No se ha producido esta reactivación.
11: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
9: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
8: 3CAT Info.
3: L'Ajuntament de Barcelona porta a la Fiscalia la concentració del moviment d'extrema dreta Save Europe Act que hi ha hagut aquesta tarda a la capital catalana. Ha plegat un centenar de persones i, segons la Guàrdia Urbana, s'hi han sentit proclames racistes i xenòfobes que podrien constituir un delicte d'odi. Tant aquesta manifestació com la protesta antifeixista que s'havia convocat per fer-hi front ja s'han dissolt. Plaça de Sant Jaume, Miquel Muñoz.
12: Cap a 8:45 del vespre han marxat les últimes furgonetes dels Mossos i la Guàrdia Urbana que unes hores abans dividien la plaça Sant Jaume. A les 6 de la tarda s'han concentrat unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, responent a la convocatòria de la plataforma antifeixista de Barcelona. Una hora més tard han aparegut els membres del grup supremacista Save Europe Act, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits com "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris". Un d'ells era David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que criticava la inacció de les institucions davant de la concentració.
13: La mobilització convocada per al supremacisme blanc no és un acte de lliure expressió, sinó que és un acte d'odi.
12: Els supremacistes han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i hi ha hagut insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Cap a 8:45, les desenes de membres de Save Europe Act han marxat de la plaça, alguns d'ells fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
3: I el Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol. Tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Wahbi, en una entrevista a la cadena àrab a l'Arabaïa. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatrin els menors. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta i les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. I, de fet, 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la pòlio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
14: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la pòlio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
3: Pràcticament 10:15 de la nit, obrim àrea de servei.
8: El temps.
3: una crònica d'en Dani Ramírez.
15: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell, és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu o Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. El president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exercessin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
16: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
3: La nit passada hi ha hagut atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i dues víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 homes morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. Divendres, almenys 16 persones van morir i més d'un centenar van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. I Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del programa del seu partit, Rússia Unida, per les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés del seu partit que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
17: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
18: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
17: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
3: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies contra els Estats Units dòlar a dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, lactis, electrodomèstics i electrònica, que igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor acord possible.

0: I encara als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat la demanda. Aquest acord extrajudicial arriba quan als Estats Units s'està celebrant el judici de Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3Cat l'expert en el món digital, Josep Maria Ganyet.
1: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
2: 3Cat Info.
0: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a final d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat, perquè precisament és aquesta gamba la principal font d'ingressos dels pescadors. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
3: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
4: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
5: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on tenia perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar llum, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
3: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'experts local pesquer de la costa central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
6: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
3: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
6: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
3: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
5: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescada al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí, de casa, i no el podem portar en terra, i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
3: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: has fought.
1: Amb en Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda i bona nit, també, i nit de futbol. A l'RCD Stadium està jugant l'Espanyol contra el Real Madrid, partit que tenim ara ja al descans, amb empat a un al marcador. Bellingham, jugador del Real Madrid, ha fet el 0-1 al minut 10 de la primera meitat. Bellingham ha rematat una centrada des del lateral de l'àrea, una falta amb el cap. Dimitrovic no ha pogut aturar la rematada del jugador anglès del Real Madrid, i a la mitja hora de joc ha estat Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau, que ha arribat procedent del Castelló, ha estat l'autor del gol de l'empat a un que de moment tenim al marcador, després d'una passada bona de Javi Hernández a l'interior de l'àrea, i que la trava el jugador català que ha fet l'empat a un del marcador que tenim ara mateix. Aquest Espanyol 1, Real Madrid 1, la segona meitat i també tot el postpartit es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a primera s'han acabat ja dos partits. L'Atlètic Club de Bilbao 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. Demà estarà el torn del Barça i jugarà al camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
2: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts.
3: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort, és la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club, no és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem. Only Deco and I and few people know
2: exactly what we want. D'altra banda, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que rep demà el Villarreal Metropolitano, ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
4: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I a segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
2: Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. Un últim apunt de futbol, el Badalona Women ha guanyat 4-0 el filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri, Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores. Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter.
6: Red is really nice color. I think that 0.09.
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
2: Pel que fa a la resta de favorits a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmius a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque.

0: Són 2:15 de la nit. Fem un cop d'ull a les notícies més destacades fins ara. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. I bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorba, la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda ja s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ha cremat 630 hectàrees. I a partir d'ara també us explicarem fins a les 11 que un robot xinès ha batut el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot, anomenat el Llamp, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes i en el moment àlgid de la cursa ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. I també ens centrarem en la nova proposta del Col·legi de Treball Social. És una eina que serveix per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. I què destaquem en esports, Francesc Ripoll?
1: Que està jugant l'Espanyol contra el Real Madrid a l'RCB Stadium. Ara el partit és al descans, amb empat a un al marcador. Bellingham ha avançat als blancs i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus.
0: I el temps, a mesura que avanci la matinada i fins al matí de diumenge, hi ha risc moderat de pluges fortes a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Temps assolellat a Barcelona, Girona i a punts de la Catalunya central, i a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. Passen 2 minuts de 2:15. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Creixell, Montsemir.
2: Al barri de Coma-ruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Coma-ruga.
3: Y esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
4: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
2: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: I el càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Roda de Barà, Ariadna Escoda.
5: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
6: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors pel dalt i esperar. Van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8. Ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit, que estàs. Ja veurem ara, a veure què passarà.
5: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Des del Mateucat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat.
8: 3CAT Info.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància. Pepa Ferrer.
9: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal. No se ha producido esta reactivación.
11: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
9: Se espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte a Middlesbrough, al nord-est d'Anglaterra. Un dels vehicles era un cotxe policial, amb dos ocupants, que conduïa pel seu carril, i l'altre un turisme amb 5 passatgers que anava a contradirecció, s'investiga si de manera deliberada. Fa unes setmanes, 5 joves van morir a Irlanda en un vehicle que circulava contradirecció mentre els joves que hi anaven gravaven l'acció, una moda que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials.
8: 3CAT Info.
0: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, al moment àlgid de la carrera, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons explica una participant.
12: Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
0: En aquest certamen participen unes 2.000 màquines que mostren habilitats com ballar, fer combats d'arts marcials, endreçar la casa o carregar un cotxe elèctric. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
13: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
14: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
13: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
8: 3CAT Info.
0: Agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives. Bell-lloc d'Urgell, Albamor.
15: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
16: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
15: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: El Mercat d'Olot ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Ens dona més detalls la Berta Artigas Fontàs.
17: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes mimbes en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
18: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
17: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: Avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una 70ena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat LongeviQuest. Precisament ahir, la britànica Ethel Catherham, la dona més vella de tot el món, va fer 117 anys, 5 més que l'Olotina. Noguera ha dit en declaracions a la CN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan era petita només hi havia un sol home a la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana, amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil i ha destacat que treballar no era tan comú entre les dones i estaven molt controlades.
19: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat. Això va durar molt de temps. Després ja va ser normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer fora de l'escola. Ja no hi anàvem pas, perquè tampoc estava permès.
0: Fins als 105 anys es valia per si mateixa, estudiava idiomes i avui encara no li agrada que li parlin de vostè perquè, diu, la fan sentir vella. Són 3:15 de la nit, obrim àrea de serveis.
8: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
20: Finalment no hi ha hagut pluges, segons la previsió, en acabar la jornada aquest dissabte, però déu-n'hi-do de matinada els aiguats que hi ha hagut, insistim, entre la nit de divendres, matinada, matí de dissabte, precipitacions acumulades de gairebé 150 litres per metre quadrat al Vendrell, de 136 a Torredembarra, Calafell, 109 litres per metre quadrat, a Tamarit, 68, Tarragona, Ciutat, 49, o a la Bisbal del Penedès, 38 litres per metre quadrat. En el cas de la zona de Torredembarra i el Vendrell, és un rècord de pluja en 24 hores dels últims 27 anys, ho indica el Meteocat, realment un aiguat en aquest sector històric. I destaquem que avui es manté matinada, matí, algun xàfec local, nivell 3 sobre 6, pel que fa a la Costa Daurada, des del Tarragonès cap al Delta de l'Ebre, per tant, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també cap al Montsià. A partir de migdia ja no anunciem cap possibilitat d'aiguats. Bona part del dia farà sol a Girona, Costa Brava, Maresme, punts de Barcelona, punts de la Catalunya Central. Matí mig ennuvolat a la zona nord, Pirineu, Prepirineu, i a la tarda algun ruixat en aquest sector del nord del país, cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a l'àrea dels ports. Dilluns, després d'aquest diumenge variable, en el qual notarem que puja la temperatura, doncs dilluns hi ha un increment de les tempestes, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, no tant cap a la costa i prelitoral, i podrien superar doncs, els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Probablement també al vespre algun ruixat fort torni a arribar dilluns a la Costa Daurada.
8: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
21: En aquest Insostenibles parlarem de com podem reduir l'impacte ambiental del nostre consum. Visitarem Ripoll, on la Fundació MAP es dedica a recuperar i vendre objectes de segona mà, una fórmula que permet rebaixar la quantitat de coses que posem al mercat i, en conseqüència, tant les emissions que genera la seva producció i transport com l'impacte que tenen quan es converteixen en residus.
22: El projecte La segona oportunitat truca a la porta, de la Fundació MAP, ha estat guardonat amb el Premi Resero 2025. Aquest any han recollit uns 90.000 quilos d'objectes que la gent volia llançar i n'han recuperat prop del 40%.
21: Avui acompanyem l'equip de segona mà al buidatge d'un pis. S'emporten tot el que el client ja no fa servir.
23: A la cuina tens el menatge, que són els plats d'això, i les quatre cosetes que tinguin. Aprofitable, al 100% no s'aprofita tot. Intentem que sí, eh? Però llavors això, tot això va, si és aprofitable, portem a la nau i ja fem la destria. Un cop està destriat, si ja està bé, es neteja tot, es marca i es posa a preu.
21: El magatzem on es durà tot el que pot ser reaprofitat i anirem de seguida. Però abans toca passar per la deixalleria, on descarregaran el que no té cap possibilitat de ser reaprofitat. Núria Casaseca, la responsable de les deixalleries del Ripollès, rep el carregament del que els tècnics del MAP consideren que no es pot reutilitzar del pis que acaben de buidar i aprofita per parlar-nos de tot el que passa per aquí.
24: Ens arriba tot tipus de material. Llavors sí que és cert que, evidentment, ens arriba molta cosa que pot estar subjecta a una segona vida. Per exemple, doncs, cotxets de nadó, carros de la compra, joguines... També ens arriba roba, ens arriba molt aparell electrònic també, que a vegades està en bon estat. Tot allò que et puguis imaginar ens arriba. Tot allò que ens arriba i creiem nosaltres que pot estar subjecte a una segona vida, doncs és quan ho passem a segona mà.
21: Tant el que la deixalleria considera que pot ser reaprofitat com el que ells recuperen dels pisos que buiden es trasllada a un magatzem molt a prop d'aquí, on es fa la tria, es classifiquen els objectes segons categories i els porten en aquest espai que coordina la Rosa Maria Díaz per deixar-los a punt i reintroduir-los al mercat.
25: Pues aquí és el taller, ¿vale? És el taller de restauració, el taller de manipulació de roba de llar,
1: al taller d'acabats.
2: Vale? És on manipulem tots els mobles, mobles que són encàrrecs, que han comprat els clients aquí, o mobles de casa, que tinguis, puguis tenir casa, i dius, per què no me l'arregleu i canvieu una mica la xura o feu-li una idea diferent, aprofitem-lo.
1: Ensenya-m'ho.
2: Sí, mira. El Moja està recuperant dues caixes de rodes aquí, i les arreglem per poder vendre. I l'Eduard...
3: Que puguin aquí l'escot del Barça.
21: A l'equip de Segona Mà hi ha 11 persones, algunes amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat, a les quals donen ocupacions adaptades a les seves capacitats.
2: Llavors, bueno, per això és una feina que la veritat que, bueno, ens recuperem les persones, ens recuperem les coses.
3: Home, en un món que sembla que tot és un clínic, que tot es fa servir es tira d'una vegada, poder recuperar coses que han tingut una vida i han tingut... una gent que l'ha estimat i així, tornar-les a la vida, trobo que és una gran cosa. Que aquest món estiguin que reciclar nosaltres i el món.
21: La roba que llancem és un dels maldecaps de l'equip de Segona Mà. Gestionen dos contenidors que han de buidar cada setmana i, com ens explica Yolanda Rubio, la responsable del projecte, no donen l'abast per col·locar tot el que hi troba.
4: Ens arriben molts mocadors. No tenim la capacitat de reabsorbir-los i de portar-los a botiga. Llavors tenim un projecte, mocador pitet, que és, de fet, és confeccionar un pitet a partir d'un mocador perquè sigui més maco, perquè tingui les funcionalitats d'un pitet, però sigui maco com un mocador. I estem provant diferents teixits i tèxtil a partir del que ens arriba.
21: I ja som a la botiga, l'indret on culmina tot aquest procés.
6: Nou de trinca, nou de trinca, poca cosa trobaràs que utilitzem aquí. Sempre, sempre, sempre intentem que tot el que tenim sigui segona mà, reutilitzat i tot això. Més que res per trencar amb el vici de l'economia lineal que hi ha avui dia. Allò que fan les empreses d'anunci. Veig, oh, lo quiero, lo compro, lo uso, i de cop i volta ve otra cosa. Pues lo tiro. I així, i acabes amb una pila de residus al jardí que no saps què fer-ne.
25: ¿Qué precio tiene esa?
6: ¿El que no? Sí. Yo diría que está lámpara de techo sobre unos 16 euros.
4: Quina repercussió té? Que és un material que ja no s'ha de tornar a reinventar, no s'ha de tornar a reproduir, no s'ha de tornar a treure la matèria prima, no hi ha un procés de fabricació, con lo qual ja no hi ha aquest procés de contaminació, de despesa energètica, de generar residu. Ja hi ha l'objecte, ja està fet. Doncs si ja està fet, doncs és aprofitar-ho.
2: Venim d'una economia lineal, produir, consumir, llançar, i hem de tornar a l'economia circular, produir, consumir i tornar-ho a entrar en el cercle, perquè la matèria primera s'esgota, estem embrutint d'una manera bestial al planeta, pensem que una cosa perquè ha passat de moda ja la llancem. I vull dir, és una llàstima, perquè estem, bueno, estem fent un món on es compraria.
8: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
26: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
27: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem, i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
26: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
28: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees. entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
26: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
5: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
26: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
0: Esports. Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
7: Bona nit, tenim en joc el partit de l'Espanyol contra el Real Madrid. Som al minut 63 de partit i l'Espanyol i el Real Madrid que estan empatant a un. Bellingham avançat a l'equip blanc al minut 10 de la primera meitat i Calatrava a la mitja hora de joc ha fet l'empat a un que tenim al partit. Així ho estem vivint al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De seguida connectarem amb la transmissió del Tot Gira, al minut 20 de la segona meitat, com dèiem, Espanyol 1, Real Madrid 1. Acaba d'entrar Diomandé i Cucurella, el jugador blanc, han passat al Barça, també el futbol base de l'Espanyol, que debuta amb l'equip de José Mourinho.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A banda d'aquest Espanyol 1, Real Madrid 1, tenim dos resultats ja definitius a la primera divisió, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3, i el València 0, Celta 0. Demà el Barça jugarà al camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. La prèvia d'avui el tècnic Hansi Flick ha parlat de lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
10: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
11: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran 90 minuts. I aquest matí ha parlat Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal Metropolitano. Ha tornat a parlar de Julián Álvarez.
12: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
7: I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
13: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
7: I un altre punt en futbol, el Badalona avui ha guanyat per 4-0 el filial del Barça en un amistós de pretemporada. Lauri, Sheila, Lucía i Mirari han estat les golejadores i en parla el seu tècnic, Marc Ballester.
14: Sí, contents, perquè sí que la setmana havia sigut molt bon entrenaments, però també n'havíem tingut d'aquestes i el dia del partit doncs potser... pel tipus de minutatge que també donàvem a les jugadores i al rival que ens hem trobat, doncs ens havia costat més. I sí que avui veiem una versió de l'equip, doncs, per mi, preparada, evidentment, per competir, preparada per arribar a l'Ezama i donar la nostra millor.
7: Parlem ara de ciclisme.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Tadej Pogačar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. Sentim declaracions de Pogačar, que resideix precisament a Mònaco.
15: Red is really nice color. I think that 0.09.
16: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
15: It's super well, so I think this helped me a lot today.
9: Trescat Info.

0: continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics i l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. En joc l'Espanyol, Real Madrid, últims 20 minuts de partit. Espanyol 1, Real Madrid 1, que va travar fet el gol blanquiblau. El Barça jugarà demà al camp de l'Elx. Hansi Flick ha explicat que comptarà amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde, ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la nit comença sense pluja, però al llarg de la matinada es pot presentar alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia, de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torre d'Embarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès.

0: amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Art de Berà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
1: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, els van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, cotxe mort, m'han dit, que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
0: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
2: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
3: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
2: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
4: Al voltant dels 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
2: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
5: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
6: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
7: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
6: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
8: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
6: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
2: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
9: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
2: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
10: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de las competencias constitucionales. Y, por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
2: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
11: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
12: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
11: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
2: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
13: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
14: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
5: 3CAT Info.
2: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
15: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
2: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
16: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
17: Dolg partii.
18: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
16: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
15: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc. They asked too much
2: and they offered too little. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
19: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
2: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
5: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
20: Recta final del partit de l'Espanyol contra el Real Madrid. Espanyol 1, Real Madrid 2. Últim minut a l'RCD Stadium. I així ho estem explicant al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: Aquesta pilota de banda tan ràpida és innecessari, també. Estaven pujant els centrals per intentar fer una centrada llarga.
20: Som a punt de tancar el partit. Són 4 d'afegit, queden segons. Està perdent l'Espanyol 1-2. Gol de Carlos Espín, 90. Sergi.
22: I el Madrid, que ara fa el ronso, s'ho pensa, s'ho repensa, i això és allò que dèiem, aquí està claríssimament perdent temps el Madrid. Molt bé amb els canvis i demanant celeritat als jugadors perquè marxin del camp, però ara estan fent, perdó de l'expressió, un cuento, que si ara tu, que si ara la pica Courtois, que si va Hausen, que s'ha perdut aquí ben bé un minut per picar aquesta falta.
23: I l'àrbitre no diu res.
22: I això també s'hauria de contemplar.
23: I qui ha rebut targeta és Pol Lozano.
0: La quarta.
22: La juga l'Espanyol. Hinojo, va, que pot ser l'última. Pilota d'Hinojo. Cau a Bauza. Bauza envia una pilota a la dreta. A veure si la pot evitar que surtin o... Omar no ha pogut fer un bon control. És banda pel Madrid. Mira, en el moment en què l'àrbitre diu que s'ha acabat. Final del partit a Cornellà del Prat. Final amarg, molt amarg per l'Espanyol, perquè semblava que podria rascar un punt davant d'un dels grans de la Lliga. Li ha aguantat el tipus al Madrid durant pràcticament tot el partit. Ha vist com Bellingham li feia el primer gol al minut 9, però en una molt bona jugada d'atac al 30, que la trava després d'una assistència de Javi Hernández, ha fet el gol de l'empat. I a la segona part, una segona part molt igualada, el Madrid, el 90, Carlos Espil, exjugador del Llevant, que feia pocs minuts que era al camp, ha fet el gol de la victòria blanca. Al minut 90 s'endú els 3 punts l'equip de Mourinho, marxa amb les butxaques buides l'Espanyol de Manolo.
20: Doncs aquest és el resum que fa el Sergi Andreu en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio del final de partit de l'Espanyol 1, Real Madrid 2. Primera derrota de la temporada de l'equip blanquiblau. I avui s'han jugat dos partits més, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. Demà el Barça jugarà al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat d'Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
1: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
20: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible mentre Rodri encara no debutarà. I el tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut parlar ni de Julián ni del nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. També ha parlat avui Diego Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal Metropolitano. Simeone ha parlat de Julián i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
23: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i signa per 5 temporades fins al 2031. Arriba procedent del Benfica. El sentim.
24: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Soc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, soc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
5: L'actualitat esportiva a fons.
20: Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter.
25: Red is really nice color. I think that 0.09.
26: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
25: It's super well, so I think this helped me a lot today.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. I aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
0: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
1: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
2: Obviamente.
1: Perdón, no, más allá...
2: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
1: No.
2: Ok, bien. Listo. No,
1: más entonces, allá de que hay otro...
2: No, no. Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
3: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
4: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
3: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
5: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
5: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
5: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
5: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: molt.
1: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
2: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
1: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
2: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
1: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
3: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
6: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
5: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
7: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
5: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
8: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
9: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
5: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
10: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer
0: Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
5: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
5: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
4: Trescat Info.

Bona nit, són les 12. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a l'alt comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria.

0: D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayden.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó, que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mor, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la

0: L'imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant dels 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
5: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
6: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
5: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
7: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
5: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
8: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
9: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estic convençut de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorize el desplazament.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
10: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
11: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
10: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
12: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un pila de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
13: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35. Per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
4: 3CAT Info.
1: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
14: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
1: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
15: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
16: Dolg partii.
17: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
16: Победа будет за нами.
15: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
16: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc. They asked too much
1: and they offered too little. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
18: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
1: Els Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
19: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
20: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
21: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
20: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
0: creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
20: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
22: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
23: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
22: 100% committed with us.
20: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
24: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
20: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
25: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
20: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són dos quarts d'una.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. El descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
0: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte de, susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
8: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no prevem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
0: No, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
2: Obviamente.
0: Perdón, no, más allá... No,
2: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
0: No.
2: Está bien. Ok, listo. No,
0: más allá de que hay
2: después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
3: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
4: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
3: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
5: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
5: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
5: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
5: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Tresca Info.

Es la una. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes.

0: El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó, que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La E-Alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia

0: meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
2: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
3: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
4: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
6: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
4: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
7: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
8: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y, por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
9: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de "no passaran" o "fora feixistes als nostres barris". Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
10: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
9: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
1: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
11: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
12: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arriben als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any, Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor, doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a PAMS, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
3: 3CAT Info.
1: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
13: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
1: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
14: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
15: Dolg partii.
16: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
14: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
17: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
18: They asked too much and they offered too little.
1: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics electrònica en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
19: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
1: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
3: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
20: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
21: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
20: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
22: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
20: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
0: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100% committed
20: with us. En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
2: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
20: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
5: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
20: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són dos quarts de dues.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte, aquest diumenge, a 2:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte de, susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a PAMS, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digamos, más allá...
3: No, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Está bien. Ok, listo. No,
2: más
3: no,
2: allá de que
3: y después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig van, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentint també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer